0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim en tertúlia de Dimecrous. Ja sabeu que en aquestes tertúlies, doncs amb en David Morales i amb la doctora Marta González Peláez, doncs intentem analitzar situacions de la vida, no tant els temes doncs que ja són més habituals doncs de tot això, no? Que és el... doncs el ritmo frenètic de l'actualitat de la política, sinó d'altres temes. Temes que aquesta temporada, sempre abans de la pausa, deixem que sigui en Himan qui ens aconselli sobre aspectes de la vida. I abans de la pausa hem escoltat aquest savi consell.
1: Y recuerda, quédate con quien te haga sentir mariposas en el miembro viril. Lo del estómago es hambre. Hasta la próxima.
0: Moltes gràcies, Himan, per aquest interessant consell. Sempre s'havia dit, no?, que quan jo coneixies algú que t'agradava tenies mariposes en l'estómago. Però en Himan vindria a dir que això... A veure, el que has de sentir és a d'altres zones, perquè quan és a l'estómago és hambre. És interessant. Home, és humor, evidentment. Però no deixa de tenir... O sigui, he volgut extraure un aprenentatge, a veure si aviam si esteu d'acord, que és que a més es comenta molt i hi ha aspectes en la psicologia que, igual que ens diuen, no?, que no hauríem d'anar al supermercat a comprar just abans de dinar, perquè és quan tens gana, i llavors és quan cauries a comprar coses més temptadores que normalment saps que no et farien bé, doncs potser a l'hora de conèixer algú doncs haurien de fer tàctiques similars. O sigui, no tenir aquesta, diguem-ne, gana de digue-li desesperació, digue-li que se't noti molt, no ho sé, una sèrie de coses de dir, escolta, jo estic treballat, jo no, però si et conec algú, doncs que sigui perquè realment doncs m'encaixa i em va bé. Molts cops la gana o aquestes sensacions tan exagerades d'alguna manera ens poden fer perdre la perspectiva i el raonament de si una persona ens fa bé o no ens fa bé, perquè al final queda contrastat que les parelles que duren són les que, més enllà de l'atracció, hi hagi una coordinació, una cooperància, una compatibilitat molt gran, no? Marta, David, com, clar, ho veus? Sí. Com ho veus, Marta?
2: No, jo lo de les papallones sí que ma mare deia pessics.
0: Pessics, bueno, pessigolles, pessics, està bé, sí. Està bé.
2: Pessics, deia pessics. Potser no sé si és el mateix, però clar, les papallones, bueno, també és gana, potser, no?
0: Sí, no, pot ser moltes coses, però a veure, Marta, que una mica és allò de dir, bueno, és que si t'emociona molt, pot ser que t'emocioni molt, doncs és un punt de vista més d'atracció que no pas de, realment, de que amb aquella persona doncs siguis molt compatible, no? David, com ho veus, això?
2: No, clar, no, és que no vol dir que siguis compatible.
0: Sí, sí.
2: És que potser és un impuls.
0: Un
2: impuls i ja està, els impulsos ja saps, duren el que duren.
0: Sí, sí, el que dura, dura, que deia el clàssic.
2: Juntament amb les papallones.
0: Exactament, exactament. Digues, David.
3: No, és tal qual, és que al final una qüestió és que físicament, moltes vegades et pugui atreure una persona, i després, quan obre la boca...
0: Per què? Per cagar-la, no? Com
3: clar,
0: deia el clàssic.
3: Doncs, la qüestió és aquesta, la qüestió és que sí. Fins que no coneixes realment aquella persona i coneixes, fins i tot, moltes vegades es dona el cas que una parella que es coneixen des de fa molt temps i estan junts des de fa molt temps, fins que no comencen a conviure, tampoc realment no saben del peu que calça l'altre.
0: Sí, sí, sí. Sí,
3: I quantes parelles es desfan als pocs mesos d'anar a viure juntes?
0: Sí, sí, sí.
3: Perquè és quan descobreixen realment a l'altra persona.
0: O quan se'n van de viatge, o després del primer estiu junts, aquest tipus de coses.
2: El roce hace, mi mare deia, el roce hace el cariño, però també la distància.
0: Ah, sí, la distància definitiva. Doncs sobre aquest tema és la següent notícia que analitzarem aquí al programa. En aquest cas, ens anem fins a Perú, que hi hauria un nous, anem a dir, serveis o cossos, no policials, sinó uns nous serveis per defensar la integritat o que el matrimoni

0: o la pareja valga la pena de continuar. Escoltemos.
1: En los últimos 4 años la tasa de divorcio se triplicó en Perú. En 2025 se inscribieron más de 10.000 separaciones y solo entre enero y febrero de este año ya son casi 2.000.
2: 3 veces, me casé 2 veces, me separé, me divorcié.
1: La mayoría de casos es por infidelidad. Ah. En paralelo a la ola de divorcios, aumentó significativamente también el número de agencias de detectives que se dedican a cazar infieles.
3: ¡Atrapando infieles en el acto!
1: El Escuadrón Fénix, conformado por mujeres detectives, es uno de los más conocidos. Las mujeres, precisamente, son las que más contratan este servicio. Con la experiencia adquirida, han elaborado incluso un perfil de los hombres infieles.
4: Estoy constantemente en el celular, le pone clave a todo, excesivos gastos, le sale de pronto viajes al extranjero o a provincia, ¿no? Con excusas y se van con el amante.
1: Las detectives no dudan en caracterizarse como vendedoras de helados, barrenderas o secretarias para conseguir fotos, videos o capturas de redes sociales para acreditar las pruebas necesarias para un divorcio. Está la demanda por estas agencias, que bien podría decirse que en Perú los infieles tienen las horas contadas.
0: Supongo que intentad fue una mica de Matías, pero sí. No acabat,
5: no acababa, no.
0: No acabat, sí. No tenia res a veure, vull dir, lo del Matías no. Era un joc de paraules, però aquí no és que no tinguin les hores contades, és que no té res a veure, vull dir, no fa d'això. A veure, t'he de dir que la imatge que feien aquestes juntes contra el no sé què era per veure-les també, eh? De fet, un dels comentaris deia, diu, i los binoculares, és a dir, el, bueno, els catalejos que feien servir, diu, con la tapa puesta, diu, bueno, és que a veure, potser era més caracterització, els de 13 potser no han acabat de funcionar. A veure, us llegeixo alguns comentaris del vídeo i llavors ja comenceu a debatre. Una d'ella diu, les explico, en Perú el adulterio en el matrimonio es una causa de divorcio, por lo tanto cuando hay bienes mal comunados, en caso se pruebe el adulterio, el poder judicial sanciona al infiel y este pierde derechos de utilidades, etc. Si la otra parte obtiene una remuneración económica aparte de su 50%. Diu, si sospechas que tu marido te está siendo infiel, no te pongas a gastar dinero tratando de comprobar lo que en el fondo ya sabes. Si sientes que algo no está bien, suelta eso. La intuición de una mujer muchas veces habla más, no, digo, habla antes de que aparezcan las pruebas. Muy bien. Algunas otras decían, esto han sido las venezolanas que han acabado con nuestros... Bueno, ya siempre ya, ¿eh?
6: Sí, el pique de la vecindad.
0: Exactamente. Y después algo otro preguntaba, digo, ¿solo son los hombres los infieles? Digo, por estadística, las mujeres también deberían serlo, ¿no? Bueno, sigui com sigui, es un tema. Marta, ¿cómo veus? Y después David.
6: Sí, no, claro, sí, sí. Yo, a mí me sembla molt curioso, ¿no? Però jo crec que els infieles són, com tu has dit, també són les dones.
0: Infieles. Sí, sí.
6: Bueno. O sigui, no ens posem aquí el sello de...
0: Sí, sí.
6: De benefactores i de, bueno, no? Els homes... Jo crec que és algo que la gent... O sigui, la infidelitat, per què es produeix la infidelitat?
0: És un temazo aquest, Marta, eh? com a experta sociòloga en el, yeah. En el tema, han d'haver molts estudis de la Universitat de Cornell, yeah. I de,
6: sí, no,
0: de la,
6: no,
0: Clínica
6: i de,
0: Mayo.
6: De Clínica Mayo.
0: Exacte, clar, clar.
6: Sí, no? Però per què es produeix? Perquè es produeix, però a més hi ha una cosa, perquè la infidelitat es produeix, però les persones que són infidels continuen vivint amb les persones amb les que no són teòricament feliços.
0: Mm. És interessant aquest tema, sí.
6: Eh? Mm. Sí o no?
0: Sí, sí.
6: Costa marxar.
0: Mm. Sí, suposo que perquè els vincles s'havien com previst perquè duressin tota la vida, no?
6: Clar.
0: I això era, bueno, el que en aquella època es deien les canites a l'aire, no? Que sí. S'entenia que era com dir, bueno, va, és com un gol
6: sí,
0: que marco,
6: com divertit,
0: no?
6: A més,
0: sí,
6: era com una,
0: exacte,
6: cosa simpàtica, i mira, veus, que mono. I a més, sempre els homes eren més com més... permissiu, no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Que les dones sempre, en aquest sentit, anyosà, érem més mal vistes, no? O sigui,
0: sí,
6: érem,
0: sí.
6: Nosaltres érem les que fèiem, inclús la llei, érem les que creava la infidelitat i teníem, i a més ens penalitzaven, cosa que els homes no tant. Ara és al revés.
0: Sí, deies, David?
5: No, sí, sí. No, que clar, és una qüestió i és un gran tema el que planteja la Marta del per què.
0: Sí.
5: Clar, és que de vegades la infidelitat és el resultat del distanciament.
0: Evidentment.
5: Causat, però clar, causat per qui?
0: De sí, vegades, sí, sí.
5: Per
0: sí.
5: Una part, per l'altra o per totes dues.
0: O per totes dues. Sí.
5: Clar, aquí...
0: La decídia, sí, tot això, una mica. Sí.
5: I de vegades, clar, de vegades hi ha parelles que continuen, bàsicament, doncs, de vegades perquè tenen fills.
0: Per exemple.
5: I és la rutina i és el dia a dia. Sí. I és el no voler trencar aquella unitat que s'ha creat amb els fills. I realment el que estan fent és tenir una segona vida,
0: sí.
5: Que és la que... com a parella els omple.
0: Sí, sí. Bueno, en aquella, sobretot fa anys, hi havia una segona vida, no? Hi havia gent que tenia una segona família. De fet, sí, ja sí, no hi és, per tant, ho podem comentar. Era el cas del Llongueres. El Llongueres tenia, a part de la seva família, tenia una segona dona amb la que tenia una relació. I després és amb la que s'hi va quedar. O sigui, això es va fer públic. Per tant, vull dir que això eren coses que molt d'aquella època, no? Que vull dir que eren com alternatives, no? Ara possiblement ja més, com que tot dura menys, doncs potser sí. És més fàcil doncs trencar una cosa i començar-ne d'una altra, no? En fi, sí. Anem amb altres temes que sempre ens agrada tenir algun tema musical que ens ajudi a recordar la importància, aquí amb la nostra sempre finalitat, doncs, educativa, de que fem les nostres... No tinguem vergonya de fer les coses necessàries. Escoltem-la.

0: Molt bé. Doncs ja tindríem el tema musical del dia. Todos los días la gente hace caca. En aquest cas, una cançó amb Pupman Pupi. Bueno, com que l'algoritme em premia amb aquestes meravelloses cançons, doncs considero que és bo, ja que l'escutxeu jo, que ho escoltem tots.
1: Falta és... la caca del el Bristol, la caca.
0: Sí, la caca, sí. És, lo dice en el Bristol, que la tiene sequita, tal, no sé què, pues tienes el número 7, és el más fuerte. Doncs estaria bé d'anar... d'anar-la fent, però bueno, en fi, és el que diem de doncs, els temes diversos, perquè l'actualitat, com ja sabeu, doncs està molt complicada i hi ha temes sempre molt, molt crispants, i aquí el que intentem sempre doncs, és buscar aquells temes que ens donguin una mica més de llum, a situacions que ens trobem en el dia a dia. Estava mirant del que teníem en el grup de WhatsApp, a veure si ens havia quedat alguna. Sí, mira, aquí tenia una que havia posat el David, deia... Multado un pasajero en Seattle tras ser interceptado con un arsenal de chorizo y embutido del Mercadona. Sí. A veure, analitzem una mica això, David, com ho veus tu aquest tema?
2: A més és que la fotografia és molt divertida.
0: És tot un sortido cuétar, eh?
2: És un sortido, però està posat com quan la policia fa grans redades i posa allà armes, drogues.
1: Sí.
2: Doncs allà hi ha tot un
0: diners, de xorissos. Sí. Aquí hi ha llangonisses, xorissos, així... Sí, està posat ben classificadet. Hi ha algú a la policia internacional, no? Quan es reparteixen els càrrecs, deu haver algú que li toca, diu, mira, tu seràs el que ordena, saps, els materials aquests, no? I llavors et toca a tu, doncs, ordenar tot això, doncs en aquest cas li ha tocat algú fer el d'això. Clar, jo aprofitava aquesta notícia perquè us volia preguntar una cosa, perquè a mi a vegades em passa, quan vas de viatge, què penses? Mira, portaria això, però se'm fa complicat dir, perquè no li puc portar només a aquesta persona, li hauria de portar aquesta, i llavors penses, a partir de quants, per exemple, anem a dir xorissos, no? Mira, és que no hi ha res com el xorisso d'aquí, l'agafarem... A partir de quan ja és, ¿tiene usted algo que declarar estos 20 paquetes de chorizo? Saps? Us trobeu en situacions...

0: Aquestes, Marta, quan viatges?
1: Teòricament, per exemple, als Estats Units no pots portar res de tot això. No, o sigui, ni una... O sigui, lonxa.
2: Sí, res. No, res.
1: Res de res. Passa que, bueno, la gent, com que ho porta envasat al buit, doncs, pues, bueno, s'arrisca, no? Però sí, jo la veritat és que quan vaig a Estats Units, que li porto una amiga meva, li porto algunes coses, menys de les que ella vol, perquè dic, si m'enxampen, pues, que no donin aquí el gran festín, no?, la policia. Sí. I em diu sempre, si te cogen, te lo comes. Dic, o sigui, home, però ja he comès tot el paquet.
0: T'ho imagina't, ja t'agafo un d'això en sis de... Mare meva,
1: clar, quina... I després li porto unes petites d'aquestes de mig litro d'oli, oli d'oliva, però clar... Jo crec que
3: lo bebes.
0: Tu després imagina't quan vas al lavabo després de prendre tot això. Tot surt disparat, eh? Allà com si fos un Dragon Khan, eh?
1: Clar, però crec que això és... Això, o sigui, a la maleta segur que es veu i això ho tenen... Passa que faran una mica, a vegades, a l'ull...
0: Sí, sí.
1: Mira. Mira, cap a un altre costat i no ho veig, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè ja no em crec que no ho vegin. Perquè si ho miren tot... et miren qualsevol cosa de cosmètica o de pastilles que et fan obrir la maleta.
0: Sí, sí.
1: Pues...
2: Jo recordo de fa uns anys haver anat de viatge per Andalusia i haver arribat fins a Gibraltar. En aquell cas, vam agafar un hotel a la línia de la Concepción i per travessar Gibraltar, clar, primer que hi ha el... hi havia el control fronterer, sí. I a més has de travessar l'aeroport, que allò és la pista de l'aeroport.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Llavors, clar, la cua de cotxes era llarguíssima i vaig decidir deixar el cotxe a l'allotjament i passar caminant. Una de les coses que més em va sorprendre i que evidentment la policia fronterera coneixia de sobres era veure gent embolicant-se paquets sencers de tabac.
0: Mira.
2: El paquetet petit, no, cartrons sencers al voltant del cos, posant-se'ls amb cinta americana, però us estic parlant de desenes, eh?
0: Sí, sí, sí,
2: enganxats. Sí. I després posar-se un vestit així molt holgat per sobre per passar. I era la manera de fer contrabanda de tabac, perquè, clar, els impostos eren molt més baixos a Gibraltar. I després això ho vaig veure a Callejeros Viajeros, crec.
0: Mira.
2: Que va ser, un lloc d'aquests, o
0: mira,
2: Callejeros, no sé, un programa d'aquests. Vaig veure el que jo havia vist allà en persona, com feien aquest contraban.
0: Que bo.
2: I sobta veure aquestes coses, quan les veus allà en directe. Després, clar, allò, com que passaves caminant, suposo que, i també jo imagino que la policia espanyola ja estava farta de veure-ho i farta d'aturar gent, doncs al final, bueno, feien una mica la vista grossa.
0: Ja
2: jo crec que és una mica el que passa en determinats llocs. Que al final s'acaba fent una mica la vista grossa perquè si has de multar i parar absolutament a tothom que se salta les normes, jo de tota manera sóc de no portar res, per si de cas.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: En això sóc molt poruc. I sempre sóc de no portar res i de fet, de no portar res, absolutament res, tampoc de souvenirs, ni regals, ni res. Perquè si no, al final, després, una de les coses que et trobes és que sí que tenim uns amics, per exemple, que sempre que van de viatge ens porten alguna cosa. Llavors, et sents obligat també una mica...
0: Clar, quan
2: vas de viatge a comprar.
0: Sí.
2: I, per exemple, m'ha passat aquest estiu, estant a París... pensava, què els hi porto? Si tot el que veig són coses cutres, fetes a la Xina, unes cutrades.
0: Estic totalment d'acord amb aquesta reflexió. Així com d'afegir que és que avui en dia trobes de tot a tot arreu.
2: A tot arreu,
0: és a dir,
2: clar.
0: Per exemple, vas a Itàlia, porta pasta, però si hi ha pasta italiana aquí, o sigui que la importen. És a dir, no és com abans que deies, és que només es pot aconseguir allà... No, home, ha de ser una cosa molt... Bueno, és que no, és que
1: quan
0: dia...
1: la gent anava a Andorra...
0: Sí, però aquí ja era perquè aquí no ho podies trobar, o era més car, o el que sigui,
1: sí,
0: no?
1: Era més car i la gent portava quantitats industrials de sucre, de
0: formatge de bola...
1: Tabac, també, whisky...
2: Les colònies...
1: Colònies...
0: Bueno, i petits electrodomèstics, no? Com
1: també,
0: podia
1: sí.
0: ser...
1: Bueno, i vaixelles, també.
0: Home, vaixelles ja era una mica més heavy, de dir... Què sí, fa amb el maleter una d'això? Bueno, l'altre t'ho podies fer, veure que ja ho feies servir, no? Com si
1: jo, uns amics del meu pare, dels meus pares, van portar un parell de vaixelles d'Andorra.
0: Ara meu.
1: Que, bueno, no sé, jo crec que van... No, perquè m'imagino que, clar, portar aquelles caixes al maleter...
0: Sí, sí, sí. Si te l'obren, dius, mira, ja deténgame, Diu, sí, sí. Confieso, era, són 6 platos hondos... Un plat,
1: repartir-los aquí entre tots.
0: No, però tu imagina't que et paren, no? I et diuen, sí. Què és el que lleva? Un plato hondo, un aguacero, un cucharón, la cançó d'un plato plano. Bueno, pues sempre li pots fer la cançó aquesta dels plats i et diu, mire, circule, vaya passando. Una altra de les notícies, David, d'aquesta setmana que no podíem deixar escapar, perquè és molt de Dima Crous, és ara que hi ha aquestes competicions de Hyrox, o Hyrox, o com li diguin, no? Que és això d'agafar doncs unes teteres que pesen molt i portar-les d'una banda a l'altra, agafar, arrossegar doncs pesos molt grans, així corrent molt de pressa, i portant una roba així molt apretada, doncs diu, indignació contra Hyrox por permitir competir a una campeona cubierta en heces en Pekín. Oh. Diu, hubo personas que se mancharon y resbalaron.
2: Ai. Ai.
0: Quina merda ha de ser, perdó, que estàs a punt de guanyar. I, clar, perquè això ha passat en algunes competicions, per exemple, en maratons, no? En campionats, que dius, mira, aquesta... Saps? O a vegades tenia una mica de regla i tot això, no? I dius, bueno, són coses que et poden passar, intentes tirar-te aigua com bonament pots, però clar, l'asfalt, tu no passes ja per allà, vull dir, és prou ampli com perquè tu, si veus que li ha passat això, doncs et desvies cap a una altra banda. Però clar, en aquests jocs on tothom ha de compartir els mateixos camins per on han d'anar, com algú hagi deixat anar l'Stromboli i la lava hagi, per entendre'ns, doncs, ocupat per del camí, a més que s'han d'arrossegar amb les mans, saps què vull dir?
2: Ai!
0: Sí, no, clar, és que aquí han de pujar per la mateixa corda, Clar.
1: Una miqueta...
0: Sí, sí. No, algú deia, en Nico Haynes deia, és que és un deporte duro que te cagues, altres deien que...
1: Tu t'has trobat alguna vegada, David? No.
0: Jo directament veure això que algú s'hagi anat de ventre, no, però sí que he trobat, precisament en el tema de la marxa, pot passar que si no t'has untat bé de vaselina en determinats jocs, per exemple, a les cuixes... Sí. Tot seria la ingle, l'entrecuix, doncs et pot fer rossadures al pantalonet. I recordo un atleta en uns 50 quilòmetres marxa que li dèiem estigmata, perquè de cop i volta va començar a sagnar per... Eren pantalons blancs, a més, els que duia, sí. I va acabar amb un vermell. Llavors, clar, el patiment... pateixes tu més, fins i tot, que veient, no? Que malament ho està... O està, ja és prou durant la prova com perquè això, clar, i és molt important.
1: La sang és molt escandalosa.
0: És molt escandalosa, sí. I per tant, doncs, per això els marxadors sempre abans de començar ens fiquem una mica de vaselina
1: i no porteu com un altre pantaló més finet a sobre,
0: però és que el tema és que clar, has de fer tants moviments i va arrossant tant que clar, són molts quilòmetres, és molta estona, vull dir, independentment de si és veritat que ja per exemple en aquelles zones no tenim pèl, per exemple els atletes masculins, perquè s'han anat desapareixent, no? Però sí que tot i així t'has d'hidratar una mica amb aquest protector. Doncs per evitar això, no? Que, igual que els mugrons es fica molt, no només marxadors, sinó també atletes en general, per la rossadura que et produeix la samarreta amb la suor, no? Afegida amb la suor, que fa molta fricció. Però clar, no m'he trobat ningú que estigui deixant anar doncs, l'Stromboli avall, que hagi entrat cap volcà en erupció, però són coses que poden passar, perquè en un moment de fatiga, doncs la capacitat que tens, diguem-ne, per aguantar, no?, per controlar l'esfínter o el que sigui, doncs no és la mateixa. Per tant, aquest tipus de situacions és lògic que passin, i més en competicions molt llargues, no?
1: llargues i amb l'estrès de guanyar, no sé, l'ansietat aquesta, no? Dic jo.
0: Sí, sí,
1: ara que estiguis molt entrenat, però no deixa de tenir aquesta cosa que això et pot... Pues,
0: de totes formes, en...
1: inconscientment, a vegades... Sí.

0: del circuit, pots anar a fer una paradeta, que jo m'ha passat en alguna competició llarga de parar a fer una bueno, una visita al senyor Roca de Torn, tornes al circuit i segueixes fent, no? Però sí, sí, aquestes coses evidentment doncs passen. Bueno, són los gafes de l'oficio, i sempre intentar doncs vigilar molt que menges.
1: Sou humans, no sou,
0: sí, sí, sí,
1: robots.
0: I que menges el dia abans també és important. Bé, arribaria...
1: l'alimentació, clar.
0: Sí,
1: clar.
0: Sí, no, bueno, coses que no siguin fàcils de digerir.
1: I després hem de beure molta aigua també, no?
0: Sí, sí, però clar, també...
1: Que, bueno, com que sueu, sí. No, la bufeta no s'omple tant.
0: No s'omple tant, no s'omple tant, perquè ja ho anem suant absolutament. Bé, ha arribat el moment de que també molts oients esperen, que és quan ens explica coses la Marta González Peláez. Tens alguna coseta aquesta setmana?
1: Sí, a més avui us porto algo relacionat amb el de la setmana passada i que hem parlat al principi del programa.
0: Sembla mentida com tot està relacionat. Pues David, quan vulguis, endavant.
2: A Nits de Ràdio... Avui ens porta una cosa relacionada amb el que vam parlar la setmana passada i que també n'hem parlat al principi del programa, la futurible marquesa i comtessa de Geòrgia i doctora Marta González Peláez.
0: Sí, senyor.
1: Moltes gràcies.
0: Sí, senyor.
1: Perfecte.
0: El que passa és que com això segueixi així, algun dia li haurem...
1: No. És que avui parlaré de la baronia de Cervelló.
0: Home! Escolta,
1: del cognom Cervelló.
0: Sí, sí, que jo conec l'escut d'armes. Sí, sí, que és així blau i té un cèrvol allà.
1: I també del Morales, eh?
0: Oh, fantàstic, fantàstic.
1: Perquè vaig pensar, mira...
0: No, clar, que no es pensin que són menys, saps què vull dir?
1: Clar, clar. A més, tot això ha vingut perquè, com que estic fent el doctorat, estic fent una cosa a l'escola diplomàtica...
0: Però per quin doctorat vas ja, Marta?
1: No, vaig al segon, no.
0: Cada jo pensava que era el tercer, ja.
2: Diu, és el segon, res.
0: Sí, no, només és el segon, jo pensava que ja anava pel tercer, mare.
1: Doncs ara estic una mica amb el tema de la cosa diplomàtica, els convenis...
0: Sí.
1: I, bueno, em vaig amb el professor, ens vam passar una mica... investigant els cognoms, i per això suposo que l'algoritme m'ha enviat, i hi ha molta gent que ha contactat amb mi pel tema dels títols aquests nobiliaris, i jo dic, bueno, això sisplau.
0: Experta en títols nobiliaris ja, totalment. Sí. Home, aviam si algú compra un pack i te'n regala algun, saps què vull dir? No, perquè hi havia un 2x1 o alguna cosa d'aquestes.
1: El que passa és que després això té impostos, eh?
0: Clar, aquí és on... Això em frena, eh? Fixa't que això és el que em frena, eh?
1: I jo he pagat tants impostos i m'he fet una cosa d'aquestes.
0: No, clar,
1: que
0: una estona et fa gràcia, però després dius, ja, sí, amb això què em faig, eh?
1: Per fer una conversa així d'amics i tal està molt bé, però sí, després, sí. Mira...
0: No,
1: anem a tocar de peus a terra?
0: Que... Sí, sí, sí, sí. No, bueno, estem bé sense impostos, digues.
1: La baronia de Cervelló,
0: a veure.
1: Que és, bueno, els cavallers eren els que tenien terres,
0: sí?
1: Perquè tots els títols nobiliaris venen de gestes de guerra o d'ajudar els senyors del territori, podien ser els reis o podien ser altres barons, marquès, bueno, en fi, qualsevol,
0: sí, sí,
1: de les categories de la noblesa, no? Doncs el Cervelló, la baronia de Cervelló, a Catalunya, pues, bueno, s'ha pres perquè tenia moltes terres, sou molt terratenents.
0: Ostres!
1: Dic perquè jo no sabia que...
0: A mi no m'han deixat res, de tot això, però bueno, sí, sí.
1: Bueno, és una de les famílies més destacades a la història de catalana medieval. Eh? I, doncs, hi ha una variant que és Cervellón, amb B baixa i acabada o N, Cervellón amb B alta,
0: val,
1: i Cervelló amb B.
0: Fixa't.
1: Ja saps que això deriva, perquè, clar, això ve del segle XI-XII, tot això, totes aquestes cases més o menys... a nobles, venen de molt l'antic, no? Bueno, llavors, és un linatge de molta importància històrica a la corona d'Aragó.
0: Veus? Mira.
1: Vinculat amb la noblesa catalana més antiga. Els senyors de Cervelló van ser una de les famílies més poderoses de la noblesa catalana medieval. El linatge es documenta al segle X. O sigui que
0: No hi era jo.
1: Tens aquí un, bueno, un regio abolengo. Tens més que quasi que la

0: duquessa de París, eh? Tu?
1: O sigui, imagina't, podria... sí, podria anar a l'ascensor i deixar anar algun d'això, sí, perquè tinc la sang de la baronesa, sí.
0: I
1: jo que més de comtessa, eh? Però bueno, sí.
0: Es va estendre per la zona de Castelló i de València, eh? Llavors, bueno, és un cognom molt mediterrani i, bueno, a Xàtiva, per exemple, doncs, hi ha diverses persones que es diuen Cervelló, no sé si això ho sabies, a Benicarló.
1: I, a mi em sona que els meus avis, el meu avi patern, venia de... els seus pares venien de... precisament de Benicarló, em sembla que eren.
0: Doncs mira.
1: Sí.
0: A Itàlia també existeixen unes variants o rames del sud d'Itàlia a Sardenya, fruit de la història de la corona d'Aragó. Bueno, perquè, clar, això, com que la gent es movia i hi havia annexions de territoris, doncs, clar, suposo que potser hi havia algun Cervelló que anava amb les tropes,
1: sí,
0: i després acabava sent un senyor a la baronia que acabava tenint allà també territori.
1: Imagina't, i no ens havia dit res, eh? Bueno, sí, aquestes coses...
0: Jo això ho tenies molt callat, eh?
1: Sí, no, perquè no m'agrada treure molt el tema, però sí.
0: Bueno, és un serp a l'escut nobiliari d'armes.
1: Sí.
0: És, bueno, ja depenent de la zona, perquè, per exemple, també a Múrcia també hi ha algunes persones que han deixat allà la seva empremta, Cervelló. I, bueno, llavors el serp a Catalunya és blau, amb un fons d'or, o sigui daurat,
1: sí.
0: I, per exemple, a Murcia és gris.
1: Bueno.
0: I després hi ha algunes variants, hi ha alguns... van afegint, perquè tu, per exemple, tu ara quan tu deixis el teu llegat a la teva filla, per exemple,
1: sí,
0: doncs tu pots posar, no sé, jo què sé, una torre o una... alguna persona, per exemple... Un corredor d'atletisme,
1: sí.
0: Pots afegir-ho? Per què no?
1: Prou feina tinc per anar afegint jo coses als escuts i d'armes, jo amb lo tranquil que sóc.
0: Llavors, bueno, clar, els escuts eren una mica, els escuts d'armes eren una mica el DNI dels senyors,
1: sí,
0: medievals, no?
1: Sí, sí,
0: perquè
1: sí.
0: Clar, no hi havia cap document.
1: Sí, sí.
0: Llavors era una mica dir, mira, porto això gravat al meu escut metàl·lic, sí, i a la meva roba, sí, perquè jo sóc el baró de Cervelló.
1: Sí, però no m'hi cap a casa un escut d'aquests, Marta, o sigui que segurament...
0: Sí, home, sí.
1: No, el Morales sí que li cabria un escut a casa.
0: Bueno, el Morales està molt estès, eh?
2: Sí, però és que és molt lleig l'escut de... Heràldic Morales.
0: Com bueno, és? Hi ha diversos,
2: és una mica, jo el que conec és una mica soso.
1: Val.
0: Quin coneixes tu? Perquè hi ha una variant que és la d'Andalusia, la d'Aragó, la de Cantàbria, la de Castella, la de Catalunya,
1: mare meva,
0: la de Toledo i la de Murcia.
1: Molt repartit aquest premi.
2: No sabia que n'hi havia tants. Jo coneixia un que estava dividit en quatre,
0: sí,
2: amb uns arbres de morera a dalt a l'esquerra i a baix a la dreta, i després unes ratlles horitzontals a la part, sí, superior dreta i a la part superior esquerra. És el que coneixia. I em sembla una mica soso.
0: Clar, ve de la palanta de les mores del mural, no? D'aquí del nom. Llavors, sí, bueno, és una mica, no és molt, no és, bueno, no està malament, perquè, si tu vols, no, cadascú té, o sigui, cada cosa té la seva història, no? Tu pots canviar-ho.
2: Mira,
0: tu
2: em posaré...
0: Pots posar la xispa, tu.
2: I dos micròfons, també.
0: Exacte, mira, eh? Bueno, té un linatge molt estès, perquè inclús ha arribat gent a Guatemala, quan a l'època del descobriment, van anar-hi diverses persones, que es deien Morales, a Guatemala i a Colòmbia. Per exemple, a Canàries hi ha bastantes persones que es diuen Morales, Morales i de Morales, també.
1: Ah, mira.
2: Mira, sí. També hi ha molt a Morales, però això és una altra cosa.
1: Sí.
0: Llavors, com es diu, l'escut, clar, el pots tu una mica escollir el que tu vulguis. Evidentment, a tu et correspondria no sé, per família, si tu fas un estudi genealògic de la teva
2: genealogia.
0: Genealogia, això mateix.
1: Fas un estudi.
0: Pues el pots adaptar a la teva, per exemple, els micròfons, per què no?
2: Clar, ja posat, escolta.
0: Sí, és veritat. I llavors, bueno, pues, Andalusia també està bastant estès, les Illes Canàries.
2: Sí, en el meu cas ve d'Andalusia.
0: Ve d'Andalusia, bueno. Pues, bueno, l'escut està dividit en quatre. Així com el de Cervelló té el Cerve ja enmig i ja està, molt net, bueno, hi ha alguns que posen alguna cosa més, perquè bueno, ja això, el que dic, això es va afegint. Això passa a tots els escuts i tots els cognoms, perquè depèn on hagin viscut i la vida que hagin fet, perquè tu heredes una baronia de Cervelló o una baronia de Morales, i clar, els teus antepassats eren unes persones que van fer una activitat o van guanyar això, els van donar a concedir per una gesta, no? Però vosaltres, tu li pots afegir la teva professió i la teva gesta.
2: Veus, doncs... Bueno, no sé pues... quina gesta li posaré, però alguna cosa ja m'inventaré.
0: Els micròfons està bé, eh? Sí, clar. Sí.
1: Un, dos, doncs, els micròfons.
0: Sembla ser que els primers de tot, David Morales, van néixer a la zona de Cantàbria i després es va estendre per tota la península Ibèrica.
2: Ah, ostres, mira.
0: I després pues, va marxar cap a Amèrica amb el descobriment.
1: Hi ha molts que se'n van anar cap allà amb un dos en els micròfons. Fantàstic.
0: Sí, clar. Bueno. Bueno, i això de les parts, això ja parlarem un altre dia, si voleu, si tampoc vull aquí avorrir la gent. Les parts de l'escut, doncs, bueno, tenen el seu nom, les quartiles, no?
1: Quartiles, eh?
0: Quartiles i quarteles. Perquè clar, això també ve els noms aquests venen del llenguatge antic. Uh-huh. Doncs, ara es diuen quarteles, no? Que es divideix l'escut en quatre parts. I, doncs, cada part té un motiu que representa doncs, algú que, de la família, que hagi tingut, doncs, no sé, jo què sé, algú que li hagi tocat la loteria.
1: Val.
0: Però que va haver-hi una persona, m'ho va explicar el profe, que és un especialista en això, que volia posar el bitllet de loteria.
1: Mira,
0: a l'escut.
1: Fixa't.
0: No li van admetre, clar, perquè tot això després passa, quan és una cosa de veritat, o sigui, així ben feta,
1: sí,
0: passa per un institut
1: ja
0: que...
1: Ho han de validar, això, eh?
0: Home, clar, sí. És que si no, aquí podríem fer un logo.
1: T'ho he imaginat l'Avalos, no?, per exemple, que aviam què posaria, no? O...
0: Amb les nebodes, no?
1: Per això, dic, home, diu, posa-les totes, les que, saps?
0: No hi cabrien.
1: Bueno, diu, quantos quartiles caben aquí? Quantos quarteles? No, el quartel... Bueno, en fi, és igual. Doncs, interessantíssim, això. Doncs en seguim parlant d'altres dies, Marta, perquè bueno, és un tema
0: interessant. I després una altra cosa.
1: Vinga.
0: També portava un altre tema.
1: Sí.
0: No sé si tenim temps.
1: Si el vols avançar una mica, a veure...
0: Sí, avanço. És, nosaltres, quan naixem,
1: sí,
0: ens canten cançons de bressol, no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, clar, són les cançons... A més, són les cançons que normalment es passen dels avis, dels pares, als nadons, no?
1: Mm. Això és molt familiar, és veritat.
0: I hi ha moltes derivacions, perquè... Hi ha famílies que canten la cançó d'una manera, amb una lletra, que l'adapten, una mica com l'escut, no?
1: Sí, sí, cert.
0: I hi ha altres famílies que són més rigoroses i diuen, no, aquesta lletra és la que van composar aquesta persona. Moltes vegades són anònimes, perquè són cançons que han sorgit i, a més, com que han passat per transmissió oral, no per transmissió escrita, perquè antigament poca gent sabia escriure, i llavors doncs, era oral, no? Doncs, bueno, doncs aquesta és la primera, potser la primera cançó que podem, a lo millor, s'estan fent alguns estudis d'això, de si la primera cançó que queda registrada al cervell és la cançó, una cançó de bressol, o és una cançó de les que canti la mare quan està encara el bebè a la panxa de la mare, doncs una cançó que li agradi, no? Una cançó doncs, de Serrat, de jo que sé, de Julio Iglesias, del Rafael o de qui sigui, no? Llavors, quina és la primera, saps? Quina queda més empremta?
2: Clar.
0: És curiós, no? Llavors, doncs, inclou la tradició, que són les les nanes i les cançons populars i, bueno, i després els autors, no? Hi ha molts autors de, que canten els fills, però normalment es canta el fill. No sé si tu, a David Cervelló, has cantat a la teva filla, li has fet alguna cançó o no?
1: Sí, però així, diguem-ne, específica, no, jo anava fent... Anava una mica de tot, sí, sí.
2: Agafava ha i...
1: Sí, jo li feia més cançons, més acte, clar, més perquè... que de Bressol, les cançons balades d'alguns d'aquests grups, sí, sí, sí. O de Sau també, és que n'hi han de molt boniques, vull dir que està bé, clar, està bé, sí.
0: Ara es posa molt chill-out també, perquè és música molt relaxant, sense lletra, i bueno, i després pues, hi ha les cançons de que són d'aquestes de Bressol, però ja quan ja el nen el tens a sobre de les cames, que aquí ja comences a explicar al nen amb música els animals, la vida, les professions, bueno, una sèrie, les plantes, una sèrie de coses, el temps està molt present a les cançons Bressol, eh?
2: O sigui, plou i fa sol,
0: clar,
2: és un clàssic.
0: Un clàssic, i a més és algo que queda molt, molt, molt, molt memoritzat pels nens, eh? Saps? O sigui que, perquè a més, escolta, mira'm si fa sol, entens? Ara perquè ja tot és molt més fàcil perquè tens el telèfon i ho mires, no? Però mira, aviam, no? Aviam si està el cel cobert o hi ha sol, no? Llavors, si hi ha sol, solet, eh?
1: És veritat.
0: Sí o no? Bueno, pues una miqueta són les cançons que es diuen de falda, aquestes Llavors? Cançons, que són per tenir els nens a la falda, no? Al sobre de les cames.
2: I com l'Avalos, també, que sí, també, tenir les nenes a la falda.
0: També, sí, també.
2: Les nebuletes.
0: El Bressol, estan allà al Bressol, i en canvi les de falda pues, són una mica les que... Diuen també les de falda i les d'àvia, no? Perquè les àvies tenen més costum d'agafar els nens i assentar-los a les cames, no? Bueno. Llavors, bueno, doncs el temps i la natura són els oficis, són molt, molt rellevants. A dintre dels cançoners hi ha llistes, bueno, a Spotify hi ha llistes de cançons bressols i cançons infantils per donar i vendre.
1: Veus?
0: Moltíssimes, però moltíssimes. I bueno, doncs, hi ha gent que agafa la música i canvia la lletra, no? L'adapta a la lletra. I bueno, doncs és curiós perquè les cançons tradicionals i populars dels oficis, de bressols, o infantils, vaja, són oficis que moltes vegades ja no existeixen. Mm. Perquè el moliner...
2: No, clar, és veritat.
0: O sigui, està bé perquè li expliques alguna cosa al nen, que ha existit, que és una mica història. El sabater, bueno, el sabater sí, perquè encara hi ha sabaters encara que arreglen les sabates, però bueno. El cuiner, bueno, el cuiner també, però no és la mateixa, o sigui, és una mica el conte que nosaltres ens explicàvem quan érem petits de les oficis i de les... Sí, perquè venia i a la cuina, i llavors el foc... Ara a la cuina no hi ha foc, són plaques.
1: És veritat.
0: I és un microones, i és un robot. Ara les lletres s'haurien de canviar.
1: S'haurien de modernitzar. Que passa és que també és això que diem, no? Que també... Ara pues, potser no es fa tant, o es canta algun altre tipus de cançons, o sobretot, i això és el que em preocupa més, possiblement és que acabem ficant més vídeos de YouTube, no? Les cançons, i no tant el cantar-les un mateix, que és el que hauria de ser.
0: Sí, sí. I bueno, pues, hi ha les cançons després de Nadal, evidentment, que també són molt representatives pels nens, perquè els encanten els nens en general, Totalment. Ara tot això canvia bastant perquè, bueno, al David Morales no li agrada molt el Nadal, però suposo que també ha escoltat de petit cançons de Nadal, no?
1: Sí.
0: I te'n recordes segurament d'algun estribillo, eh?
2: Sí, home. Això, jo crec que aquelles són aquelles coses que et queden ja per sempre.
0: Sí, per això l'estudi aquest és interessant, saber aviam qui, al final, quina queda més gravada o et queda gravada més la que has sentit que potser aquesta cançó, que a vegades tu dius, aquesta cançó jo perquè la sé, si no ni de la meva època, ni tampoc jo l'he posada mai, no? I potser era perquè a casa teva la cantaven.
1: Sí, sí. Mm?
0: on és, posaven, vaja.
1: És un tema apassionant i que va molt lligat als records de cada persona, evidentment.
0: Clar, les cançons de dansa i de joc, no? O sigui, que el mateix

0: és temps que es canta la cançó d'infantil, doncs es dansa i es fa un joc.
1: Total.
0: Doncs, bueno, doncs, hi ha moltíssimes. Doncs la, és que hi ha quantitat. O sigui, ja et dic, hi ha moltes que jo penso que les petites formiguetes, els elefants són molt, molt recurrents, les titelles, i després doncs, i a més a totes les cultures i a tots els països, perquè a França, a Alemanya, als països nòrdics, tothom té cançoners de bressols i infantils.
1: Bueno, és una tradició i és això, recordem, clar. O sigui, no tenien YouTube, i per tant no ens havien de distreure, de calmar, de cantar, doncs era aquesta forma de transmetre aquesta idea.
0: El Joan Petit quan balla, balla, us en recordeu d'aquesta?
1: Sí.
0: Que quan he anat mirant, dic, oh!
1: Sí, bueno. D'anar-les recordant. Doncs aquí sempre ens agrada saber més de les cançons i d'anar-les comentant. Guarden també per la propera setmana, Marta, i així seguim parlant de cançons, de com d'importants són per nosaltres, així com d'altres temes. Marta, t'agraïm.
0: I també tinc l'escut de l'Alan, eh?
1: Bueno, per el dia que el tinguem, li comentem, a veure si el tenim.
0: L'escut d'ell.
1: Fantàstic. Doncs gràcies, Marta, fins la propera setmana.
0: Bueno, baró de Cervelló i baró de Morales.
1: Veus, aquí no acabarem amb tants títols. David, t'escoltem d'aquí una estona. Adéu.
2: Fins després.
1: Adéu, petons.

va passar tal dia com avui, 28 de setembre de l'any 1976. Stevie Wonder publicava Songs in the Key of Life. Aquell dia arribava a les botigues dels Estats Units aquest ambiciós doble àlbum considerat per molts crítics com l'obra mestra definitiva de la carrera de Stevie Wonder i una de les fites més importants de tota la història de la música pop i el soul. El disc va debutar directament al número 1 de les llistes Billboard, una fita inèdita fins llavors per un àlbum doble, i va consolidar el moment de plenitud creativa que vivia l'artista després d'una sèrie de discos aclamats com Talking Book o Inner Visions. Songs in the Key of Life combinava funk, soul, jazz i música gospel en un conjunt ambiciós de cançons que abordaven temes tan diversos com l'amor, la justícia social, la infantesa o l'espiritualitat, amb temes com Sir Duke, dedicat al llegat de Duke Ellington, o Isn't She Lovely, escrit en homenatge al naixement de la seva filla. L'àlbum li va valer el Premi Grammy a l'àlbum de l'any, un dels tres que Wonder aconseguiria al llarg de la dècada dels 70. Recordem així que va ser el dia com avui, un 28 de setembre de l'any 1976, que Stevie Wonder publicava Songs in the Key of Life.

0: de nada ni nada, simplemente mi punto de vista de
1: Bueno,
0: pues
1: com a docent, com a professor del que veus i de que es conegui tots els punts, no? I després sempre els acords han d'arribar, pues, entenent totes les parts, totes les situacions i tot el que hi ha. O sigui que totalment d'acord. Què
0: ahí
1: més
0: está.
1: tenim, doncs, aquesta setmana, Dani?
0: Pues mira, cositas rápidas sí que han llamado la atención esta semana. Y es, ojo, cuidado, se ha empezado a, digamos, a debutar, ¿no? Por decirlo así, en juegos asiáticos, a el taekwondo virtual.
1: A mí me ha dejado alucinado eso.
0: Sí, es decir, es una competición de taekwondo con gafas de realidad virtual y, bueno, captación de movimiento, en la cual se compite como se ha hecho de toda la vida en combates, pero sin contacto. A ver, ¿qué opinas tú, David? Porque es que a mí me tiene ahí un poco como también
1: Sí, per una banda, jo entenc
0: dividido.
1: que com a esport, o sigui, té els avantatges de que pot fer molt espectacular la visualització, és a dir, pels espectadors, i més des de casa seva, no? Que ho estaríem veient com si fos un videojoc. T'evites els problemes associats al contacte, no? El fet, doncs, dels cops, dels dolors, de les lesions, de moltes coses. El que passa és que són canvis que anem a dir que implica que qui s'adapta més possiblement és un altre tipus d'esportista.
0: Estoy contigo.
1: En el sentit de que potser un que era molt bon taekwondo, com es digui, respecteu-me, els seguidors de practicants del taekwondo, taekwondista, no? Doncs potser tenia moltes habilitats en aguantar molt bé els cops, no? En resistir molt els cops. Doncs aquest atleta, aquest esportista, deixa de tenir aquest avantatge. Perquè un que sigui molt àgil, però que el primer cop que li donaves queia de cop, com que no rebrà aquest cop, doncs podrà fer la seva coreografia.
0: Ahí está.
1: Jo no sé si a més hi han comandos especials, és a dir, que si fa tres patades amb
0: Combo.
1: la dreta un combo, exacte. No sé si els combos funcionen, però em sembla un tema de debat de difícil solució.
0: Pero estoy de acuerdo contigo que si no hay contacto, parte de lo que en sí es la competición se pierde. Es que no sé si a día de hoy aún no sé si ganamos, sí, ganamos por otro lado, ¿no? Como bien comentabas, ¿no? Por tema de lesiones, por
1: Sí,
0: tema de
1: sí.
0: dolor. Pero el contacto forma parte de. Porque decides tú y calculas si das o no das una patada. Porque aquí te lo representan como si fuera un combate virtual en plan videojuego.
1: Sí, en plan, sí, els típics de Street Fighter i tot això, no?
0: Sí, un Street Fighter, un Tekken, o sea, es como, digamos, hasta que baja la barra de vida del contrincante. Entonces, bueno, es curioso. No sé si me podría imaginar alguna otra, por ejemplo, prueba olímpica así.
1: Bueno, pero es que
0: Como.
1: igual podría ser, me invento, ¿eh? Tipo Tour de França, tots amb bicis estàtiques.
0: Correcto, sí.
1: O un marató que tots estan amb cintes de córrer. I així, doncs, no ho sé, tenen aire condicionat, no ho sé, no? O s'eviten de que faci molta calor.
0: Yo creo que deberían ser competiciones distintas.
1: Aquí és on jo estaria més d'acord, no? És a dir, que s'afegeixi però que no es substitueixi.
0: Ahí está. Porque, por ejemplo, a nivel de conducción ya lo hay. Tú puedes conducir un Fórmula 1, pero también luego hay competiciones, por ejemplo, en Gran Turismo, de las cuales luego acabas haciendo alguna prueba en la vida real si eres campeón o campeona. Pero ya hay competiciones, por ejemplo, de conducción virtual.
1: Bueno, pues que tu ho has dit, eh? El tema de la Fórmula 1 seria un clar exemple, no? De que els pilots poguessin anar més al límit perquè no tindrien accidents.
0: Ahí está. Y también el ahorro en costes.
1: Sí, hi ha combustibles i moltes coses, no? Però clar, sí, és que és un debat que segur que trobaríem defensors de les dues parts, no? Al final, en el que coincidim amb el Dani és el fet de dir, ok, però són coses diferents. I després decidim què és més ecològic, què és menys, vull dir, aquí hi ha molts factors.

0: factors, no? En el cas de la Fórmula 1, per exemple, clar, si ho haguéssim de fer des del punt de vista ecològic, no hi hauria color, o sigui, tots amb màquines virtuals. Però clar, els puristes, els que tota la vida els ha agradat el soroll del motor i anar al circuit i tot això, doncs aquests et diran, però no em traieu el que m'agrada, no? I s'entén perfectament. Vull dir que és complexa, molt complexa. Sí. Jo vaig més enllà, Dani. Ja saps que aquí ens agrada lo futurístic i patentar coses que hauríem de patentar. Com a mínim ho diem per la ràdio i així ja queda dit, però jo estic convençut que igual que hem vist això del karate virtual, hi haurà el turisme virtual. Tu ara pots anar a Google Street View i et pateges virtualment qualsevol ciutat. Et fiques unes ulleres de realitat augmentada, tal, no sé què, i serà com si estiguessis passejant per allà. No és el mateix. Des d'un punt de vista d'estalvi de combustible, seria brutal. Ara tornem a el mateix. Són coses diferents, però seguint el fil del que deies de les professions i del negoci que hi ha al darrere, també quantes companyies aèries treballarien menys, aeroports, etc.
1: Y ojo, mira, te voy a redondear la idea de lo del turismo virtual, David. Sería alquilando robots para que tú pudieras controlar el movimiento y que fuera en tiempo real.
0: Por ejemplo. Això ja ho havíem mig comentat algun cop, el que passa és que jo crec que no és ni necessari. O sigui, alquilaries els robots locals, per entendre'ns, no? Que serien com jugar doncs, Vísings, no? Però sense tu desplaçar-te, no? I llavors aquell robot es aniria movent i tot això. Sí, però vull dir que...
1: Sí. Podries hablar, podries fer compres que luego t'enviarien a casa...
0: Exactament. Sí.
1: Seria com llevar tu un avatar.
0: Sí. Sí, totalment.
1: Estamos perdiendo dinero, David.
0: Estem perdent diners perquè hauríem d'estar patentant això, sí. Però sí té possibilitats, sí. I fins i tot es podria fer... Jo això ho veig també en concerts, Dani.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Ho veig en concerts, amb un avantatge, que és que el robot del costat no canta, amb la qual t'estalvies que si et fiques al costat d'algú que canta molt durant el concert, escoltes més aquella persona que la cantant o el cantant que volies anar a veure. Per tant, no suen els robots, cosa que a l'estiu estaria molt bé pels concerts, i fins i tot podria haver 2x1, no? Una mica allò de dir, mira, no necessito tant control i jogo el mateix robot 3-4 persones. I 3-4 persones tenen la mateixa experiència.
1: Per exemple.
0: Aquest seria un... Sí, un XL de robot, no? Diguem. És que sembla ciència-ficció, però estalviaria molts diners, no? No t'has de transportar fins al d'això, ho vius de forma espectacular i al final tu l'experiència l'has tingut. No m'estranyaria que acabés passant alguna cosa així, Dani. I aquí ja lo dijimos.
1: Sí, perquè al final... Bueno, és otra vía de poder disfrutar, por ejemplo, ese tipo de eventos.
0: Sí, sí.
1: O ese tipo de, ¿no?, los viajes, el turismo, etcétera.
0: Sí, sí.
1: Una posibilidad más.
0: Ara, tu imagina't això, no? També el Bad Bunny, no?, que hi ha en la casita, pues, en lloc de persones hi haguessin robots, no?, també. I així et pots imaginar que estàs a la casita, eh?
1: Ahí está.
0: Sí. Cosa que tampoc no ocorreria jo, però bueno, ja ens entenem, sí. Doncs això, que hi ha moltes possibilitats i que és molt... És molt interessant totes aquestes opcions perquè també el que és un debat que és claríssim i l'altre dia ho parlàvem al programa amb un professor universitari és que aquest nivell de consum de querosè perquè tots fem l'escapada el cap de setmana i quasi ens és més barat anar a un concert d'un altre lloc que no és de la teva ciutat amb vol inclòs i tal, doncs no és sostenible a llarg plaç. Pot ser una realitat puntual, però no és sostenible. Llavors, és complexa.
1: Sí, gràcies.
0: O sigui que, bueno, ho anirem veient en qualsevol cas i aquí ho comentarem. També hem de comentar, Dani, del tema de la bogeria de les vendes dels lots de Pokémon, en aquest cas de cartes, sí, del 30 aniversari. Bueno, s'han esgotat a les botigues,
1: sí,
0: i l'endemà ja estava tot venent-se a Wallapop a un 150% del que costava en botiga.
1: Yo he de decir que cuando se dan estas situaciones es vergonzoso.
0: Evidentment.
1: Es vergonzoso.
0: No, però, només ha passat a Espanya, he vist vídeos de Regne Unit on obrien les portes i buidaven les estanteries i allà no hi havia ni una criatura comprant cartes, eh?
1: Ahí está.
0: Que pot ser que algun fos un afeccionat de més edat? Sí, sens dubte, perquè Pokémon porta precisament això, 30 anys. Però que hi havia molta gent que estava especulant per vendre-ho a l'endemà de segona mà més car. Bueno, no setmana, de segona mà, nou el producte, no? Però entenent que s'esgotaria i que, per tant, ho pots vendre pel 150%. També al mateix temps, sobre l'especulació que hi havia, el preu inicial ha baixat molt, per tant, hi haurà gent que haurà perdut diners, però és igual, és una bogeria.
1: Es algo que muchas veces pasa, y pasa, pues mira, sobre todo pasa con tipo de cartas, o sea, con todo lo que sea cartas, Magic, ahora con Pokémon, y luego pasa también con, según qué ediciones, pasa bastante o mucho en tema videojuegos. La clave es, compra todo lo que puedas y luego revendes.
0: Sí.
1: Hay que decir que yo me alegro cuando luego esas personas que han cobrado de más se lo comen.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No te voy a engañar. Así de claro. Y creo que se debería limitar. Entiendo que una superficie quiera vender el máximo. Pero lo que no se pueden ver son vídeos, como bien dices tú, en plan de gente a salvajada, pillando o cogiendo todo el producto que pueden. No, limítalo a uno de cada, como mucho dos. Que te la juegas a que, bueno, pues que no acabes a lo mejor de vender el producto, no te preocupes que se acabará vendiendo. Porque si no ya se desingeniarían para comprarlo, pero es lo que tú comentas. Luego, pues hay gente que a lo mejor que realmente sí que es porque lo disfruta, porque lo goza, porque lo colecciona. Que luego si suena la flauta y te sale una carta buena, pues oye, ya decides qué haces con ella. Pero estás quitando esa oportunidad.
0: Sí, sí.
1: Entonces, ahí hay un punto de, ya te lo digo, yo lo veo muy injusto.
0: Jo crec que hauria de ser, o sigui, limitar a un lot per persona i amb DNI. És evident que llavors les criatures no poden, però és que les criatures teòricament tampoc ho poden comprar amb els seus diners perquè són menors. Per tant, a la que tu tens DNI i que quedi registrat, que no puguis anar a, m'ho invento, a un FNAC i després al cap de 2 hores puguis anar al Corte Inglés. No, ja queda registrat i un DNI només pot comprar un de cada.
1: Sí.
0: Hi havia diferents productes, eh? Una caixa d'això, l'àlbum, de, bueno, és igual, el que sigui. Doncs a cada tipus diferent, només un per DNI i s'acaba el problema. Màxim en una casa se'n podran comprar dos, el pare, la mare, o els dos pares, o les dues mares, o el que sigui, o algun avi. Bueno, però això ja entra dins de les possibilitats. El que no pot ser és que una persona en compri 10.
1: Claro, pero es que además, en estas situaciones, además, o sea, yo, por ejemplo, en Magic, pues hay colecciones que mueven más y que mueven menos. La que más dinero ha movido, creo que hasta la fecha, es la que salió ahora a un año de Final Fantasy. Vale, hay diferentes, por ejemplo, en Barcelona hay diferentes tiendas especializadas en cartas Magic. Si tú quieres, ellos avisan de cuándo sale la preventa. Y tú te apuntas y coges el tuyo y va a tu nombre.
0: Sí, sí, sí, nominal. Com haurien de ser les entrades per evitar les revendes.
1: I ja està.
0: Entrada de concert, entrada de futbol, nominal. I s'acaba la reventa.
1: I luego vas a la tienda i lo coges.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que también ahí te puedes inventar las mil y una para especular. No digo que no. Pero bueno, ya como mínimo, fíjate, yo ahí sí que te diría que jugando con el tema de la preventa, bueno, pues aún, pero bueno, luego mira también lo que pasa cuando hay un concierto multitudinario, que todo colapsa, que hay quien sí que lo consiga, hay quien que no, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, y eso es una locura, ¿no?
0: És una bogeria. És molt complicat, i al final, doncs, el que hauria de primar sempre és que ho pugui fer qui ho gaudeixi.

i deixar-se de històries d'aquestes de... Bueno, jo, a veure, jo t'ho dic clarament. A casa som molt aficionats amb la meva filla de les cartes Pokémon.

0: seguramente inversores que ponen dinero, pues ya sea en Pokémon, las cartas específicamente, etcétera, o como sería Magic o en las compañías madre. Si haces una tirada más larga, existe entonces la posibilidad de que salgan un porcentaje más alto de las cartas que supuestamente son buenas, lo cual eso haría bajar el precio y seguramente quien invierte, que es quien luego
1: No, pero es que aquí hay un
0: especula,
1: problema.
0: ahí, pero me entiendes, ¿no?
1: No, però és que és tan senzill com això. És que s'acaba la tonteria aquesta.
0: Pero
1: S'acaba el
0: pierde
1: qui en
0: pasta la
1: invierte.
0: compañía.
1: És que no ha de ser una moneda.
0: Ya. Sí, te entiendo,
1: És
0: pero.
1: una col·lecció de cromos. Ja està. Sempre n'hi
0: Sí,
1: ha
0: sí,
1: hagut
0: sí.
1: els que costen més de trobar. Però amb una col·lecció Panini no tens un jugador que valgui 10.000 euros, no. Perquè tu sempre pots demanar, al final, els que són més difícils, a preu normal, a Panini. Doncs amb això ha de ser exactament el mateix. És així de senzill. Que no volen? Doncs serà que no volen. Però és així de senzill. Per tant, aquí hi ha una mica de culpa de tots. De seguida tornem amb més nits de ràdio, fem una pauseta i de seguida tornem.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim parlant de tecnologia, del món freak, geek, amb Dani Martín, Cors 89. I és que, clar, comentàvem que hi ha moltes coses que es viralitzen, no? I en aquest cas estàvem pendents de la bogeria que ha sigut aquests dies amb l'edició limitada, i a partir d'aquí ja es dispara l'especulació del set de cartes del 30 aniversari de Pokémon. Fins al punt, Dani, dèiem que s'havia vist algun vídeo de cartes tirades a la porta de d'alguna botiga, perquè havien comprat, havien obert per veure quines cartes, anem a dir, difícils o cares, els havien sortit i tiraven la resta, no? Això, a part de que a mi em trenca el cor i és poc ecològic, dèiem que qui poden ser els culpables, els inversors, però jo aquí vaig més enllà, Dani, i crec que s'ha de començar a demanar responsabilitats, fins i tot penals, als streamers de ludopatia de cartes.
1: Sí, entiendo.

0: De nou, bon dia, molt bé. Molt bé. Em nerviosa perquè no estic, m'estic encara acostumant a anar a remolc.
1: A recollir el dia.
0: Clar, jo portava les paraules que em deia l'audiència, jo anava com feliç en la primera, però ara que vaig a remolc és com... Nervis, quines seran les paraules de la setmana següent, saps?
2: Doncs...
3: Volem paraules de l'audiència al 676-760908, 676-760908.
2: Sí, pot ser que no siguin super, super difícils, com farmejar, tot i que el Robert va superar la prova, a veure si ho superes tu.
1: O la mítica omnicanalidad.
2: Omnicanalidad.
1: Aquesta ja va passar a la
2: història. No hem tornat a fer servir la IA.
3: No,
2: això és bona notícia.
3: No, no es pot.
2: Però si poseu una difícil...
0: Vinga, va, doncs, comencem amb les paraules.
2: Vinga.
0: Vale, la primera era Dímelo.
2: Dímelo.
0: Vale? I comencem amb aquesta cançó.
2: Vinga.

0: Però ho diu, diu.
1: Al final.
2: Diu l'última paraula.
1: Al final de tot diu, dime, dímelo.
3: Ah, vale, però digo, dime, aquí diu dime. T'has faltat el lo.
1: Semblava com trampa, però no.
3: No, salvada per la campana.
2: Dímelo, dímelo.
3: Ah, pues mira, salvada per la campana.
1: Doncs aquesta cançó, Dime, de la Beth, la cançó que va representar Espanya a Eurovisió l'any 2003, i tot i que Beth mai no va estar especialment convençuda de la cançó durant el procés d'elecció, el tema s'ha acabat convertint en un dels grans fenòmens musicals d'aquell any i dels anys de després. Sí, sí, vull dir, després del festival, Dime va vendre milers de còpies i encara avui és una de les cançons més recordades de la història recent d'Eurovisió a Espanya. De fet, 20 anys més tard, ara que la Beth torna a fer concerts, la canta sí o sí. Bueno, clar, jo crec que se'n va d'un concert sense cantar Dime i no la deixen tornar a pujar a un escenari.
3: Bueno, és que hi ha cantants que no poden fugir, no, dels seus temes estrella. Exacte. I per molt que ells estiguin fins als nassos.
4: M Clan, Carolina.
2: Robert. Sí, sí, per exemple. Ella va demanar disculpes, per cert, l'autor, Ander May, el grup que va fer aquesta cançó, els va demanar disculpes 20 anys després perquè els havia fet passar una mala estona, perquè al final no tenia cap culpa del tema que van presentar fos l'escollit.
1: Ja, ja.
2: I ella l'havia de defensar i no el volia defensar.
3: Poc professional, també et dic, per la seva banda. Sí. És la teva feina, vull dir.
1: Sí, sí.
3: Vinga.
1: Vinga, va, si us sembla, anem amb la segona, que la veu d'ella, almenys la reconeixereu, perquè ha sigut notícia aquesta última setmana, moltíssim. Ja.

0: qui és?
1: Ell és Maluma.
0: Maluma. Ah, Maluma. Ah, ah, aquesta cançó de, no? de Shakira? No.
1: Ah, mira, jo, sí, em
0: porta bons records. A la meva filla li encanta i pensa, a mi no m'agrada gens.
1: A mi em porta bons records, sí, sí. Maluma, Shakira, Chantaje. He dit que Shakira ha sigut notícia aquesta última setmana, sí, perquè ha fet tots els concerts a Madrid.
0: Perquè no ha volgut venir aquí a Barcelona.
1: Exacte, perquè no ha volgut venir aquí, ho ha fet tot allà.
2: Moltes queixes, eh?
0: Per què serà?
2: Ja. Els concerts aquests, que si la pantalla era petita, que si no es veia res, que si no es sentia... Bé, en fi.
1: Bé, després també per l'elecció de la gent que l'acompanya a fer la passarel·la, sí, aquella... Sí. Que tots són famosos, no hi ha, sí, ningú que sigui fan de veritat allà amb ella, però...
0: Una mica una casita. No?
2: Com la
1: sí,
2: casita.
1: Com una casita, sí, del Bad Bunny, exacte. Doncs aquesta cançó es va publicar l'any 2016, va marcar la primera col·laboració entre els dos artistes colombians, va ser un èxit immediat, i la mateixa Shakira va explicar que la cançó va néixer gairebé per casualitat, després de coincidir amb Maluma en diverses trobades professionals que van fer, i el videoclip també va ser tot un fenomen, i és que en el seu moment va convertir-se en un dels vídeos en espanyol que més ràpidament van superar els centenars de milions de visualitzacions a la plataforma de YouTube, i a més va servir per consolidar encara més la presència global de la música llatina, que en certa part ha crescut gràcies tant a Shakira com a Maluma, a tots dos.
0: Totalment, totalment.
1: A tots dos.
0: Bé, dos cançons potents de moment les que portes.
2: Sí, sí.
0: Eh?
1: Guai, la tercera...
0: Encara
1: potent,
0: més?
1: Potent
2: bueno,
1: de Taylor.
2: Bueno, vaya hype,
1: potent
2: eh?
1: De pandèmia, tell me, potent de pandèmia.
0: Ah, hombre.
3: ¿Qué pasa contigo?

0: Sí.
1: La tusa, la paraula tusa és una expressió que s'utilitza moltíssim a Colòmbia per referir-se al malestar emocional després d'una ruptura sentimental. És com el despecho, sí, com està despechada, per dir-ho d'alguna manera. És la tusa.
2: La despecha de
1: exacte, és la tusa de la Karol G i de Nicki Minaj. És una cançó que va sortir a finals del 2019, però clar, va agafar embranzida i va ser superconeguda a principis del 2020 i justament per pandèmia s'escoltava a totes hores.
0: A pandèmia hi havia molta tusa, molt mal.
3: Karol G, que es diu Carolina Giraldo Navarro, jo a partir de demà diré Robert C, vale?
2: Robert C, perfecte. Doncs demà et presentarem com Robert C.
1: Jo seré la MV.
2: MV?
1: MV.
2: I tu?
0: GS.
2: En F? Perfecte.
0: Jerry S.
2: Demà us presento així,
3: Popsi.

0: Bobsy, jo em diré Bobsy.
1: Bobsy, Bobsy. Demà us Bobsy, presento clar. Així. Ara, vale. Ara ho posarem al guió.
2: Jo sóc Envy. Envy. Doncs això, Tulsa va arribar a ser el número 1 en nombrosos països i a més
0: que acumula... Però Tulsa és una cançó o una cantant?
2: No, Tulsa és la
3: cançó. El títol de la cançó.
2: I les cantants són Karol G i Nicki Minaj. Ah, vale. I aquesta cançó doncs, es va convertir en número 1 en diversos països i a sobre d'acumular milers de milions de reproduccions va consolidar definitivament Karol G com una de les noves estrelles de la música llatina i avui en dia ho segueix sent, vull dir, l'any que ve fa la gira mundial i té les entrades esgotades.
0: L'amiga de la Belén Esteban, no? La Karol G?
1: Íntimes, sí, sí.
0: Bueno, això diuen.
1: Sí, prenen cafè cada tarda.
2: Canviem de paraula.
1: Vinga, va.
2: Canviem de paraula. Ara toca tu. Jo!

0: dir que m'he colat perquè aquesta és de les cançons que formen part de la careta d'aquesta secció. Sí. Sonarà a final de temporada també.
1: També, que torni a sonar.
0: Però és que és tan enganxosa, careta. És igual, també la porto avui.
1: Explica'ns.
2: Maca,
1: A mi m'encanta aquesta cançó.
3: Està xula, està xula.
0: Són Siderland amb aquesta cançó Tuturu, publicada aquest mateix 2026. La banda barcelonina ha viscut un dels seus millors moments gràcies als últims llançaments que han fet, consolidant una proposta que combina pop, energia en directe i molta proximitat amb el públic, i a sobre ara també apostant una mica per fer lletres així en català, més properes al públic que poden tenir. I la veritat és que aquesta cançó ha sigut la que més ho ha petat. Sí. També és veritat que té una molt bona combinació de ritme i lletra perquè se t'enganxi i tenir-la en bucle al teu cap dia
3: home,
0: i nit.
3: Home, tu-tu-turu-tu-turu, no, és impossible no cantar-lo.
0: I ara mateix també el que fa com molta il·lusió és que els últims concerts que s'han vist d'ells, aquesta és una de les cançons més celebrades, més ballades i més saltades, perquè amb el tuturu duquet et dona peu estar saltant al ritme de la cançó.
3: Aviam si no es cansen de tocar-la.
1: Aquestes festes de la Mercè jo crec que sonaran moltíssim.
0: Segur. Vinga, va, doncs anem amb la segona.
1: Vinga.

0: No ha dit you encara, no?
1: Since you've been gone.
2: Sí, ah, ha dit you.
0: Vale.
2: Sí.
0: Since you've been gone.
1: Since you've been gone, des que vas marxar, de la Kelly Clarkson.
0: Home,
1: no sona la Kelly Clarkson.
0: Sí, home, sí, home, sí. Íntima de la Belén Esteban.
3: No, s'ha fet molt famosa, de fet...
1: Perquè té un programa als Estats Units.
3: Però l'ha deixat ja.
1: L'ha deixat?
3: Ha abandonat el programa, sí.
1: Pues era molt guai el seu late.
3: Era molt guai, sí. I crec que penso que ho feia millor que algunes que es dediquen professionalment a la televisió.
1: Ja. No, era molt guai perquè a sobre dedicava un espai... Clar, ja és cantant professional, però estava fent de presentadora d'un programa així d'un late,
0: sí,
1: com podria ser aquí l'Hormiguero, però ella d'allà d'Estats Units. I dedicava després un moment cap al final del programa sempre a cantar una cançó versionant alguna cançó.
0: Ah,
1: llavors ja no només cantava cançons seves, sinó... Doncs que no cantava cap seva, pobreta meva. Sinó que feia versions i és molt guai perquè és que se li dona bé tot a la Kelly Clarkson. Que
3: canta molt
1: bé. Un bozarrón increïble. Aquesta cançó és de l'any 2004, és una de les cançons més influents del pop dels 2000 i tot això va ser casualitat que caigués sobre les mans de Kelly Clarkson perquè al principi se li va oferir a Pink, a la Hilary Duff, però al final totes elles van dir que no. I...
2: Una mica Avril Lavigne, em recorda,
1: sí,
2: també.
1: Sí, no, no, perquè és així aquest rock dels 2000, que sí, sí, bueno, aquest pop rock. I això, la Kelly Clarkson després es va fer encara més coneguda amb temes de... amb altres temes que són més coneguts, perquè té el de... És que no em surt el títol.
0: Ja et sortirà, no pateixis. No pateixis, no pots tenir tot el cap.
1: My life would suck without you.
0: Ok, darling.
3: Kelly Clarkson surt d'un American Idol, no?
1: Crec que sí, que sí. Sí, sí. Aleshores, aquesta cançó es va fer bastant més coneguda, a part de, en el moment que es va fer coneguda per si, perquè la va publicar i tal. Després, amb els anys, quan va sortir Pitch Perfect, Dando la nota, que és la pel·lícula aquesta de cors, de noies, tal, no sé què, és la cançó que es canta quan estan fent els càstings per entrar a formar part dels cors. Llavors, també va tornar com a ressorgir bastant en aquell moment.
0: Molt bé.
1: Anem amb l'última cançó amb tu, que em repetiré també una mica perquè la va portar el Gerard fa no molt, però és que no la puc no portar.
0: Clar, a veure.

0: La setmana passada, no, la vas portar...
1: La va portar pel
0: dia del suïcidi, va ser?
1: Pel dia del suïcidi, sí. De la prevenció del suïcidi. Sí. Aquesta és Preciosa. Fix You, Coldplay, el Gerard ja ens ho va explicar tot sobre aquesta cançó, és una cançó de l'any 2005, que en Chris Martin, el cantant de Coldplay, la va escriure per donar suport a la que era llavors la seva parella, la Gwyneth Paltrow, per la mort del seu pare. És una de les composicions més personals de tota la discografia de Coldplay i també una de les més estimades pel públic. De veritat, jo he estat en concerts de Coldplay i en el moment de Fix You, bueno, és que canvia radicalment l'ambient de tot el recinte, és increïble. A sobre és això, és una cançó que és molt lenta, és molt pausada, és més una balada, per dir una manera, però que aquest final en crescendo que té força, tan
2: sí,
1: potent,
2: sí, perfecte,
1: et dona l'energia, o sigui, és molt bonica.
2: La pell de gallina, mira, sí, se m'està posant la pell de gallina.
1: Que bo, que bo. És molt emotiva. Llavors, el que passa també és que molts crítics, experts, professionals de la música, han acabat considerant Fix You com una de les grans balades del segle XXI i la veritat és que...
0: Estàs d'acord.
1: Quin orgull, sí, sí, és molt guai pensar-ho.
0: Que guai, que guai.
1: Sí, sí.
0: Que maques les cançons, amb la paraula tu i ara ens queda...
3: La setmana passada em vaig oblidar de posar una cançó que m'hagués agradat posar i que la dic aquí, no cal que posar-la, que és Endless Love, que parla molt de You, que m'encanta, de Lionel Richie i Diana Ross.
0: És que amb la paraula tu és... Hi ha molta,
1: sí, és que hi ha molta, sí, és una cosa. L'activa impressionant. O sigui,
3: li he dit Diana Ross, eh? Des d'aquí de...
0: No, Diana Ross. Doncs amb Esteve Sarrovira.
1: David Summers.
0: Exacte.
1: Vinga, va, anem amb l'última paraula, que l'última paraula és el mes que estem a punt d'acomiadar, setembre.
0: Ai, quines ganes que s'acabi.
1: Ja. I jo, ja em diuen setembre...

0: diré això l'any que ve. A mi m'aixequen, em despertes quan acabi setembre, perquè s'està fent llarg.
1: És el que la va dir, no ho estic passant malament, vull dir, estic feliç, estic bé, però se m'està fent llarg.
0: Encara estem a dia 22, eh? Dia 22.
1: Etern. Que això després arribarà febrer-març i se'ns passarà volant aquells mesos.
0: Fantàstic.
1: Però setembre està passant llarguíssim, això sí que és veritat.
0: És el diumenge dels anys de l'any, sí, jo dic.
1: Doncs com estem dient això, Wake Me Up When September Ends, Desperta'm Quan Hagi Acabat Setembre, és de Green Day, publicada l'any 2004, i aquesta cançó té una història especialment emotiva, i és que el Billy Joe Armstrong, que és el cantant de Green Day, la va escriure inspirant-se en la mort del seu propi pare, que va morir quan ell només tenia 10 anys, i una de les frases que li va dir a sa mare es veu quan estaven en tot el procés aquest de tanatori, cerimònies, tal, no sé què, va ser, mira, desperta'm quan hagi acabat setembre, si us plau.
2: Sí, sí.
1: I és una de les frases icòniques que després s'ha quedat gravada a la memòria familiar i que després es convertiria en un dels principals èxits de Green Day.
2: I tant.
0: Que maca aquesta cançó.
1: Doncs Miriam, canviem totalment de registre.
0: Sí?
1: Mare meva, però jo espero que la coneguis. Jo crec que sí.
0: A veure.
1: Espero que sí.

0: en Bochuna, pero no.
1: No es residente, ¿no?
0: A ver, la tornada.
2: Volverás y pase lo que pase, yo te esperaré. Nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano.
0: Tadeo Jones.
3: Ah, sí, surt a Tadeo Jones.
0: Diria jo, m'he llançat molt a la piscina.
1: Però jo Tadeo Jones, de moment, no
3: la dubto. Tampoc les he vist.
0: Jo diria que sí.
3: Jo, no, és que no les he vist.
0: Però ara m'he llançat a la piscina.
3: Cali i el Dandy, Jo t'esperaré 2012, sí, és una cançó Dandy, que va canviar completament la carrera dels germans colombians i també la nostra.
4: Sí, sí, evidentment.
3: Sí?
0: Quina poca cultura cinematogràfica.
1: Tadeo Jonesica.
0: Sí, sí, home, Tadeo Jones, sí, te voy a esperar. Sí, sí, sí.
3: No, però jo t'esperaré.
0: Jo t'esperaré, bueno, sí.
3: La te voy, la te voy a esperar, sí, és Juan Magán, te voy a esperar.
0: Aquesta també surt, som.
1: A mi també només em surt Te voy a esperar, de Tadeo
0: posat,
1: Jones.
0: Jo t'esperaré i em surt, sí, sí, però no, és Te voy a esperar. Hi ha algo d'esperar.
3: Sí, exacte, tu sabies que algo d'esperar era de Tadeo Jones. Doncs aquesta cançó és una combinació d'una lletra romàntica amb una producció pop i urbana que va funcionar perfectament i avui en dia és una de les cançons més reproduïdes de Cali i el Dandy, van ser com van despegar i la veritat, jo és que m'importa molt bon record, 2012 jo tenia 14 anys i jo vivia aquesta cançó amb 14 anys.
0: Jo també tenia 16 o així. Perquè rieu.
1: Sense cada cama, no?
0: Totalment.
3: Anem amb l'última, que aquesta sí que no crec que la conegueu, però jo aquest grup també l'havia de portar.

0: Però parlaven en català, no? Al principi, dic que...
1: Sí, no.
0: Últimament tinc un problema.
1: Un tema bilingüe.
2: Sí, som bilingües. Aquesta cançó és Septiembre 31 Fam.
0: Home, m'encanta.
2: Ja sabeu que sóc molt fan jo de 31 Fam.
0: Sí, des de casa em tenia aquí, que m'agraden, però no coneixia aquesta
2: cançó. No, jo la vaig descobrir el setembre de l'any passat.
0: Que bo.
2: Però és una cançó, en veritat, del 2023. Sí. I és que la banda de Sabadell tenien abans la tradició, per dir-ho manera, de treure una cançó durant els mesos d'estiu o quan estava a punt d'acabar l'estiu. Llavors, normalment la treien durant els mesos d'estiu i era així com l'èxit que treien, intentant fer un èxit així en català, tal, no sé què, però en setembre el que els va passar és que se'ls va fer massa tard i la van treure al setembre. Sí. Llavors van decidir fer una cançó que es titulés Septiembre i que parlés una mica de la sensació aquesta d'acabar l'estiu, de que ja s'acaba, de comença setembre, tornem a la normalitat, a la rutina, etc.
3: Demà s'acaba?
0: Amb una mica... Demà no s'acaba setembre.
3: No, s'acaba l'estiu.
0: Ah, bueno, però setembre no.
1: L'estiu climatològic.
0: Ara ens queda una setmana. Montse Valls, queda pendent farmejar, perquè ens quedem sense temps.
2: Va, us la porto un altre moment? O
0: quan vulguis ens pots portar a farmejar.
2: Vale.
0: Vale, que sé que has tret alguna cançó, però...
3: Tu saps, perdona.
2: És que, no, i és que hi ha tants artistes que farmegen aura ara mateix, que mare meva.
0: Fes un mix de tots.
2: Vale.
0: Montse Valls, gràcies.
2: A vosaltres sempre.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
5: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.
2: Com cada dimecres anem al cinema, avui li toca pagar l'entrada i les crispetes a l'Eugeni Osàcar, autor de Barcelona Ciutat de Pel·lícula. Què tal, Eugeni?
3: Molt bé, molt bon dia, Míriam. Molt bon dia i molt bon dia a tothom.
2: A veure, avui anem d'estrena.
3: Sí, avui anem d'estrena, perquè vam tirar l'últim dia, és a dir, anem a, o en parlarem, d'una pel·lícula que segueix els cinemes. De fet, parlarem de Cronos. No vull dir la pel·lícula de moda o la del moment, però sí que està entre les dues, tres del moment, i especialment en el cas de Barcelona, doncs crec que sí que podem dir, sense cap mena de dubte, que és la pel·lícula del moment.
2: T'haig de dir que no l'he vist. Així que vaig sense pressió, perquè si no encerto un lloc és que com que no ho he vist...
3: Però n'hi ha un que el sabem tot segur,
2: sí,
3: perquè en aquest cas
2: sí,
3: després ho direm, perquè bé, anem per ordre. Vinga. Perquè podem donar per fet que tothom ho sap tot, però val més ordenar una miqueta, i sobretot sempre pot haver alguna mica
2: des... Cronos, que és
3: una mica despistat. Parlem d'una producció catalana i que el que fa bàsicament és reconstruir els quatre dies, diguem, d'atenció i persecució després de l'atemptat terrorista, és a dir, l'atropellament que va haver inicialment a la Rambla de Barcelona el 17 d'agost del 2017, pocs minuts abans.

0: abans de les 5 de la tarda. Això és bàsicament, la pel·lícula parla d'això. Ho dic perquè han aparegut crítiques de tota mena, com sempre, algunes de molt bones i altres de molt dolentes. Això és habitual quan alguna pel·lícula o sèrie, diguem, és de les que en parlen i la gent la veu. Però crec que des del principi aquesta pel·lícula no enganya, és a dir, té molt clar amb entrevistes prèvies que jo he estat seguint que el que volen és, bàsicament, no exclusivament, però bàsicament sota la mirada, diguem, dels policies, en aquest cas dels Mossos d'Esquadra, què passa durant els 4 dies després, just després de l'atemptat. I per tant, aquest és l'enfocament.
1: Si algú s'espera veure el morbo de l'atemptat, no és aquest el fil conductor.
0: No hi ha imatges de l'atemptat, de fet, pràcticament...
1: He vist que s'ha tractat el dolor amb molt de respecte.
0: Sí, tot això, diuen que s'ha parat en les associacions. De fet, diguem, se sap en algun moment, per informes que parlen entre ells els policies, doncs el nombre de morts, d'assassinats a l'atemptat, tant aquest com els altres que parlarem, especialment el de Cambrils i Alcanar, etcètera, però no, hi ha evidentment alguns passejos per la Rambla en els quals veuen alguns dels morts de l'atropellament. Recordem que, si no recordo pas malament, crec que a la Rambla aquest atropellament va morir entre 14 o 15 persones i van ser al voltant dels 80 els que van ser atropellats amb una furgoneta. Però no, ni aquest morbo ni la vessant més política, malgrat que alguns diuen que sí que la té. Bé, deixem-ho aquí, però vull dir que fins i tot intencionadament en tota la pel·lícula amb nom i cognom no surt cap polític.
1: L'operació policial pura i dura.
0: Exacte. Doncs anem una mica... Bé, la dirigeix el Fernando González Molina, que en fi ha fet moltes coses, aquí n'hem parlat més d'una vegada. Es va estrenar als cinemes el 4 de setembre, per descomptat encara està, hi ha molts cinemes, i amb dades del 13 del 9, que és l'últim dia que surten setmanalment les recaptacions a través del Ministeri de Cultura espanyol, doncs ha recaptat 1.260.000 euros. Donat com està el cinema, especialment diguem, amb sales comercials, no està pas malament. Jo crec que es posarà entre les 8 primeres o les 8 pel·lícules, diguem, més taquilleres de l'àmbit espanyol, és a dir, espanyoles. Per tant, donar la circumstància, a excepció de Bola Negra, que ara lògicament ho petarà, però estarà això, entre les 8-10 primeres, per tant, no està malament. És important també remarcar que el guió el realitzen tres persones. Inicialment hi ha dos periodistes, el Nacho Carretero i l'Arturo Lezcano, que ells fan tota una recerca durant pràcticament 2 anys per anar, diguem, formant el que seria després el guió, el desenvolupament, i després s'incorpora el reconegut guionista, l'Alberto Marini, que aquí ja n'hem parlat alguna vegada, doncs, per exemple, Mientras duermes o darrerament el 47. No?
1: Perfecte.
0: Per tant, un muntatge, jo diria, que per entretenir, i bé, en el cas s'entenc que la gent de Barcelona i de Catalunya en general, amb una mirada doncs, molt més propera, lògicament. Mm.
1: Exacte. Doncs vinga, per on comencem?
0: Només dir que la pel·lícula és molt coral. No és que els contés quan vaig anar a la pel·lícula, perquè l'he vist una vegada i lògicament al cinema, però sí que el que he fet és anar a Internet Movie Database i això sí, comptar-ho. Amb noms i cognoms apareixen 96 actors i actrius als títols de crèdit. Actors, actrius o persones que, és a dir, no figurants. Per tant, ja es veu clar que és una pel·lícula molt coral en la que participa molta gent, però sí que hem de dir que hi ha especialment tres actrius i actors que destaquen per sobre dels altres. Un és la Diana Gómez, que fa el paper de la Daniela, que és la cap de comunicació dels Mossos d'Esquadra, i en aquest cas, ho han dit, no és que ho digui jo, ho han dit en entrevistes, està basat en el personatge real de la Patricia Plaja, que ocupava aquest càrrec en aquell moment, i per tant, ara després en parlem una mica més en detall. L'altre és l'Enric Auqué, que probablement per la seva sempre, diguem, vitalitat constant en entrevistes, doncs molta gent ja el té identificat amb aquesta pel·lícula. Aquí fa de l'inspector, del Jaume. No està inspirat pròpiament en un personatge concret, però lògicament per tot el que fa, ell és l'inspector dels Mossos encarregat de dirigir i coordinar l'operatiu a peu de carrer, diguem, dels atemptats. Tot sigui de passada, es diu Cronos perquè és el nom que els Mossos d'Esquadra els donen als operatius quan hi ha un atemptat terrorista. I la tercera és la Mònica López, que ara surt de tot arreu. Jo me n'alegro perquè és una actriu que m'agrada molt, va estar un temps, diguem, una mica... no diré amagada, però sí apagada, i ara pràcticament des de Rapa i companyia la veiem a totes les sèries i pel·lícules. Aquí fa el paper d'una sergent dels Mossos, l'Anna, que aquí sí que està d'alguna manera inspirat en diversos personatges, tant de la policia com altres personatges de Ripoll. Ell és una mosso d'esquadra, una sergent que viu i treballa a Ripoll, i per tant és el vincle, podríem dir-ne, més emocional amb les pròpies famílies terroristes, perquè lògicament Ripoll era i és un petit poble en el qual tothom es coneix. Ella és real, doncs, que coneix a la

0: famílies, si coneix alguns dels que van participar a l'atemptat, i per tant, repeteixo, és la part, podríem dir-ne, on el dilema humà és més profund, diguem, en tot aquest relat policíac.
1: Perquè crec que està inspirat en una treballadora social, no?
0: Sí, en part, sí, una treballadora social, però jo ho matiso bastant, perquè sí? havia vist algunes entrevistes de la treballadora social, i aquí en aquest cas no vull desvetllar el que passa.

0: i que s'ha intentat de totes rodar en els llocs que es van cometre atemptats a la Rambla, a Cambrils, a Alcanar, i més que l'última detenció, quan diguem, maten a trets a l'últim dels terroristes assobirats. Després Ripoll i Vilafranca. Doncs bé, en aquests primers casos, a excepció de la Rambla a Barcelona, tant a Cambrils, Alcanar i Subirats, no es va rodar en aquests llocs, vaja, que són dels que precisament parlarem. M'ha costat una mica perquè d'això no n'han parlat, i repeteixo, veient-la només un dia al cinema, no és allò, m'aturo, veig, a veure què diuen. Per tant, no parlarem tant de Ripoll i Vilafranca, del Penedès, que sí que està rodat allà, sinó amb el temps, com sempre el tenim limitat, anem una mica a explicar la part més anecdòtica. Per tant, Barcelona sí, però la resta de llocs direm doncs exactament on han rodat, que crec que no ho ha dit massa gent fins
1: ara. A veure, vinga, exclusives avui.
0: Val, comencem llavors per Barcelona. El rodatge va durar unes 8 setmanes de l'any 2025. Van dir que lògicament van rodar l'estiu tot el que no era Barcelona, i la Rambla, Plaça Catalunya, carrers molt propers on estem ara, van rodar, diguem, entre meitat d'octubre i principi de novembre, quan, diguem, la onada turística, el nombre de visitants era menor, i per tant era relativament més fàcil rodar, tot i que van tenir les dificultats que encara vivim avui dia, les obres. Per
1: tant, estem escoltant ara una mica...
0: Exacte, d'un dia a l'altre canviaven, i després diu que en postproducció havien de fer perquè semblés exactament igual, i en aquest cas sí que lògicament el digital ha jugat, perquè lògicament van rodar amb obres i el 17 no estava amb obres.
1: Saps que no sóc conscient de que hagin rodat aquí?
0: No?
1: T'ho pots creure? Ara estava pensant... Quan han rodat? Jo no he vist res.
0: Doncs jo no sabia exactament els dies. Sí, exacte. Sabia que rodaven a octubre-novembre, i casualment, per un temps, per un altre tema, vaig estar al costat de la Plaça Catalunya. Sí. Un dia que rodaven era un diumenge, de principi de novembre, i llavors de cop vaig quedar una estona, francament, amb els rodatges, que alguna vegada he estat amb alguns una mica més llargs, et pots estar hores i pràcticament no veus ni gent coneguda, ja. Perquè repeteixen figurants cap aquí, cap allà, o ets allò molt i molt, molt friqui que dius a veure si trobo conegut, o ni així ho trobes,
1: Vale. Si és un diumenge em quedo més tranquil.
0: Sí. Val, doncs comencem per l'escenari, diguem, número 1, segurament el més important, malauradament, a nivell de la vida real, sí. I, evidentment, en aquest cas, la pel·lícula, que és la Rambla. La Rambla surt amb diferents seqüències, amb diferents moments, repetim, sempre estem parlant just després de l'atemptat, s'informa els diferents personatges, especialment els Mossos d'Esquadra, i, per tant, a partir d'aquí, cadascú està en llocs diferents, i alguns comencen a tornar, fins i tot alguns estan amb dies de vacances. Però, de totes maneres, per puntualitzar en algun lloc que segurament té un protagonisme especial, és un que a més el tenim just aquí al costat, que és el que s'anomena o es coneix com o bé el Pla de l'Os, uh-huh, o bé el paviment Miró, és a dir, aquest mosaic que tenim al Pla de la Boqueria, que en fi que el va dissenyar Joan Miró als anys 70, i que és un panot de colors molt característic del dibuix d'ell, de diferents colors, crec que hi ha blanc, vermell, blau, verd, uh-huh, i groc, vull dir una
1: que
0: mica...
1: Molta gent no sabia que existia fins a aquell...
0: Ah, exacte, perquè després aquí també surt, doncs a posteriors va ser el lloc, diguem, d'homenatge a totes les persones mortes assassinades, per tant allà té un protagonisme important, diversos personatges hi apareixen, i a més recordem que la vida real és allà, o just al costat, on després de, diguem, tot aquest diguem, moment d'atropellament amb la camioneta, diguem, que conduïa el Llunes avui a CUP, es para més o menys doncs en aquest punt. Uh-huh. Per tant, vull dir, té aquesta càrrega simbòlica que a més a la pel·lícula intenten que també vagi. Dit això, per anar ràpid i poder parlar d'altres localitzacions, proper aquí, al passatge Bacardit, al carrer Sant Pau, al carrer Bonsuccés, al carrer Palai, tot una part important de la banda, diguem, mar de la Plaça Catalunya, surten amb bastantes seqüències, algunes més fàcil identificar, altres no, però en fi, com sempre estem aquí doncs per dir-ho, i en tot cas quan ja tinguin plataformes, potser podem afegir alguna coseta més que amb un sol visionat possiblement se m'ha pogut passar.
1: Doncs vinga, on anem? Ara ens quedem per la Rambla, s'imagino.
0: No, ja deixem, ja està, ja deixem la Rambla, perquè si no estaríem massa estona aquí, no tindríem...
1: Va córrer per molts carrers d'aquí darrere.
0: Molt, i a Raval, i a més, va córrer per molts d'aquests. Però sí que el que farem és anar-nos-en a un altre lloc, ens hem de situar un moment important també de la pel·lícula, també amb la vida real. Hi ha una seqüència on veiem el que feia poc, que era el major dels Mossos d'Esquadra, en Jordi Lluís Trapero, que és el Pablo Derqui, que el fa, a més, d'una manera molt convincent, fins i tot sembla ell. Parla millor que ell, però sembla ell. I llavors estan també altres responsables de comunicació, van a fer una roda de premsa. També allà, com deia al principi, apareixen diversos caps de comunicació, però en cap cas cap polític, quan realment aquesta roda de premsa la va fer amb el conseller de Torn, que era en Quim Forn. Llavors, teòricament, aquesta roda de premsa es va fer al que és el Palau del Marquès de Sant Isabel, que està al passeig de Sant Joan 39-40.

0: segur que és on té la seu el Departament d'Interior de la Generalitat. Però no van rodellar. No van rodellar, sinó que l'interior i aquesta roda de premsa la van fer en un lloc que diem habitualment, perquè els agrada molt rodar, el propi Fernando González Molina ha rodat, ens anem al carrer Mallorca i ens anem a l'il·lustre col·legi de l'advocacia de Barcelona, que pràcticament no hi ha temporada que no l'esmentem, i m'enfreno una mica perquè sortiria dos i tres vegades, i en concret segurament l'espai que més surt, que és el pati de columnes. Recordem que, tot i que és la seu de l'ICAP, és el Palauet Casades, i és aquesta... diguem, aquest gran espai amb aquestes columnes de marbles de colors, amb aquesta claraboia. Doncs la roda de premsa la van fer allà, un lloc, en fi, molt, molt senyorial, i que del punt de vista estètic és molt important. I allà, diguem, que té una primera trobada topada, la Diana Gómez, que és la Daniela, amb un personatge que és el Marcos, que l'interpreta l'Israel Elejalde, que fa de portaveu del govern central de Madrid. I ja, en fi, té una bona relació entre ells, però ja li diu que aquest protagonista dels Mossos, des del govern espanyol, no el veuen massa bé.
1: És la famosa roda de premsa del bueno, pues muy bien, pues adiós, o no és aquesta?
0: No és aquesta, és una anterior, és la primera que informen, doncs, de en quin moment estan, i a més, aquí està molt bé com expliquen la tensió prèvia, què poden dir, que no poden dir, hi ha hagut pressions, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Govern Espanyol, i per tant la Patrícia Plaixa Real, i aquí
1: la Daniela,
0: gràcies, doncs és la que d'alguna manera diu no, nosaltres hem començat i això és nostre i hem de seguir-ho. Hem de dir que hi ha una següent seqüència en la qual, diguem, aquesta trobada entre el Marcos i la Daniela es troben en un altre lloc, se suposa també que hauria de ser diguem, el Pai Sant Joan, perquè hi ha una façana darrere i hauria de ser el Departament d'Interior, però tampoc ho és aquest cop, i tampoc és l'ICAP. En aquest cas ens n'hem d'anar al Pla de Palau, i en concret és la Facultat de Nàutica de Barcelona, de la UPC, de la Politécnica. De fet, és un espai, aquí es torna a trobar, i el Marcos li diu, escolta, vés en compte perquè t'estan senyalant, i més tard o més aviat els polítics es posaran d'acord, i la que es quedarà a l'aire, per no dir una cosa més gruixuda, seràs tu, val? Això, repeteixo, ho van filmar al Pla de Palau, amb aquest edifici de facultat, a fora, no a dins, on hi ha aquestes columnes toscanes clàssiques d'aquest edifici, que n'hem parlat també sovint, i que l'últim cop que en vam parlar va ser la temporada passada, quan vam parlar de la sèrie Night Manager, que en aquell cas feia d'un museu a Medellín, per tant, vol dir que i el feia exterior i interior. Per tant, fixa't com en aquest cas Barcelona també va jugant diferents escenaris, doncs, per representar en aquest cas el departament.
1: I sobre això, que pots identificar-ho tot? Perquè si no, veient un cop la pel·lícula, no sé com...
0: Bé, veient un cop, i no és el problema de veure un cop, sinó
1: sense
0: que
1: poder parar,
0: surt quan surt.
1: Clar.
0: És a dir, jo no sabia, mira, al minut 24 ara es troben i ara sortirà jo, has d'estar una mica atent.
1: I sense apuntar,
0: no.
1: Estàs a les fosques, no, memòria.
0: No, i a més vaig anar el primer cap de setmana i estava molt plena, per tant, ni mòbils oberts, ni prendre notes, no, tenia gent davant, darrere i als costats, per tant, he de ser una mica seriós amb el que es pot fer i no es pot fer. La Diana i el Marco es tornen a trobar, una mica aquesta seqüència, dir, escolta, vés en compte el que pot passar, sembla que siguin un bar que està proper, però no, ens anem a Sabadell i ens anem en concret a l'Hotel Urpí, al restaurant de l'Hotel Urpí, que n'hem parlat sovint. Com es pot saber aquest restaurant? És un restaurant, diguem, bastant mobiliari, molt vintage, molt retro, però sobretot té uns miralls d'uns multicolors, i bé, no n'hi ha quasi cap així. Els agrada molt rodar, saben aquell, altres han anat rodant allà, per tant, és veure, li dius, mira, han anat a l'Hotel Urpí.
1: On anem ara?
0: Ens anem teòricament a Cambrils. Anem a fer un recordatori el dia després de l'atropellament a Barcelona, diguem, un grup encapçalat per Mohamed Hishami, el seu germà Hishami, el Said Alà, l'altre Abuya Kup i el Musa Ugakir. Tots cinc van a Monau dia 3, arriben davant del Club Nàutic de Cambrils, estimben el cotxe i maten una persona. Això és el que va passar en fets reals. Aquí ho intenten representar, diguem que no maten una persona, sinó que el que fan és atropellar a una mosso d'esquadra, dels dos que estan vigilant allà, però tot això no ho van rodar a Cambrils, sinó que ho van rodar a Vilanova i la Geltrú. I en concret ho van rodar, diguem, molt proper a una rotonda, on hi ha la confluència entre el passeig marítim i el passeig del Carme. Algú pot pensar, però si és Cambrils, perquè bé, hi ha un pla en el que apareixen un parell d'escultures bastant identificades, un pla, vull dir, un segon de nit, en el que apareixen unes escultures al passeig, llavors dius, bé, doncs això no... Com jo ja, habitualment ja sospito sempre de que el que diuen no és, per tant, jo habitualment ja no dono per fet que on diuen que és, no és. I en aquest cas, que hi havia unanimitat per tant de tothom, dic, doncs segurament no ho serà. I crec que he encertat, i per tant, repeteixo, és la ruta

0: Ronda, on hi ha l'atropellament, hi ha el Passeig del Carme, en fi, amb el Passeig Marítim, i allà no explicarem el que passa, però sí que durant la pel·lícula també podem percebre una cosa que era real, i és que molts d'aquests Mossos, més enllà d'entrenaments, disparar amb pistola no ho havien fet mai, i matar una persona encara menys. Per tant, no expliquem la seqüència ni el moment, perquè té molta tensió, però que, en fi...
1: Queda ja reflectit aquesta...
0: Queda molt, molt reflectit.
1: Ara els localitzadors, si t'estan escoltant, diran, ostres, ja que les hem intentat colar, però aquí està l'Eugènia.
0: Ens anem a un altre lloc, que aquest sí que ja havia llegit alguna cosa de rodatge, per tant, ho vaig identificar per lo que havia llegit, no sí. Tant per tant, i és que ens anem a Mataró. Al principi de la pel·lícula hi ha una seqüència que recreen la segona explosió al xalet d'aquella urbanització del Canà. Sí. Dic el següent perquè el primer és on teòricament, ja entenc que sí, que mor l'imam, a l'Essatí, però hi ha un següent que quan estan i no relacionen en primer lloc amb el que seria doncs, tots els atemptats, i el següent dia, quan diguem estan operaris, bombers i Mossos, hi ha una segona explosió perquè havia quedat explosiu. Bé, doncs el que requerem és la segona explosió del dia següent dels atemptats de la Rambla. Llavors, en aquest cas, ens hem de situar al parc agrari de les Cinc Sènies, que està a Mataró. De fet, en el seu dia vaig saber que havien rodat allà, ho vaig llegir tant a Turisme Maresme com a la Film Commission i algun mitjà de Maresme que segueixo per aquestes coses. Llavors, mires al fons i dius, això és el parc agrari, ho tinc de fer. És a dir, aquí sí que el que van fer és un sol pla, van utilitzar pirotècnia, van utilitzar runes naturals perquè amb un sol pla i una explosió semblés que allò explotava i que per tant hi havia runes del que havia estat diguem el xalet, que repeteixo és la segona explosió que passa el dia següent després de que ja mort l'imant i un dels nois que hi havia amb ell.
1: Ben trobat, doncs.
0: Sí, molt ben trobat, molt ben trobat.
1: Vinga, tenim temps encara per alguna localització.
0: Sí, doncs ens anem ja al tram final. Aquí sí que no hi ha spoilers perquè tothom ho sap. Un d'ells, el que conduïa, el Llunes Abullacup, s'escapa després de la Rambla, mata malauradament amb un noi, el Pau Pérez, que malauradament a Sant Just passa per allà i per tant a la punyala jo es vincula. Hi ha a la pel·lícula també, que no ho direm, el seu funeral a Vilafranca al Penedès, el fan allà i per tant a la Basílica Santa Maria. Però sí que al final, després de 4 dies, detecten que molt probablement està per la zona de Subirats, per les vinyes, i allà també apareixen un parell de Mossos d'Esquadra que estan parlant de vacances i si aquests dies de vigilància els hi descomptaran, etc etc, i són els que l'han de perseguir enmig de les vinyes, i un d'ells, lògicament, quan ell gira i l'ataca i mai saben el que pot portar a sobre, doncs li dispari diversos trets i el mata. Això podries dir, és Subirats, un municipi ampli amb vinyes de l'Alt Penedès, però no, ho van rodar a 10 quilòmetres de Subirats, en concret al poble de Sant Pere de Molanta, que també n'hem parlat sovint perquè apareix moltes vegades al poble, i dius, com es pot saber la diferència de vinyes? No és possible saber-ho, en tot cas saber que en el seu dia, en un rodatge, van anar a Sant Pere, van agafar a prop del cementiri com un lloc de, diguem, logístic, va haver un helicòpter i això va aparèixer en algunes emissores de ràdio dient, escolta, hi ha un helicòpter simulant dels Mossos amb un rodatge, això tu guardes, i el dia que veus la pel·lícula i veus un helicòpter a la pel·lícula, dius, això és Sant Pere de Molanta i això no és Subirats. Però repeteixo, només surten vinyes, per tant el tema de les vinyes, doncs, en fi, és una intuïció que tinc per saber que havien rodat.
1: Déu-n'hi-do la feina que fas, Eugeni. Vinga, va.
0: Vinga, un minutet, molt ràpidament. Algú pensarà, segurament on passa més és la seu on treballa tot l'equip Cronos de l'Enric Auqué, és el Hard Rock Café. Hi ha una part molt important de la pel·lícula que passa allà. L'exterior surt a vegades, ho és, però l'interior no ho és. No l'he dit fins ara perquè no ho he pogut comprovar al 100%, però per una informació que vaig obtenir en el seu dia de Ràdio Caldes de Malavella, això es va rodar a Caldes de Malavella, en concret amb un espai que pertany a un dels grans clubs de golf, en concret al golf Camiral, i allà van reproduir, diguem, tot aquest espai. També és cert que vaig llegir en el seu dia que l'Enric Auqué havia rodat a Caldes de Malavella, per tant, relacionant-ho, repeteixo, aquí no es pot veure perquè és tot un interior, sé que no van rodar, en aquest cas, els platós del Parc Audiovisual de Catalunya, per tant, és molt probable que rodessin el Hard Rock Café, recreessin en aquest cas a Caldes de Malavella.
1: Quina llàstima que no rodessin al Hard Rock Café.
0: Suposo que dificultats perquè van rodar molts dies.
1: Totalment. Doncs, Eugeni, déu-n'hi-do la feina que has fet amb aquesta pel·lícula, amb totes, però amb aquesta...
0: Sí, era com sempre, sempre és un repte afegit total, quan és així i repeteix una pel·lícula que a més és molt bona i t'agrada estar per la pel·lícula.
1: La mirarem,
0: sí, prometo. Sí.
1: Què veurem la propera?
0: Doncs secció? Veurem una pel·lícula divertida i original.
1: Vinga,
0: que la van estrenar a la primavera, jo la vaig veure

0: aquest estiu al Festival de Cinema de Cerdanya, sí, i que l'acaben d'estrenar a la plataforma Movistar aquest cap de setmana, que es diu Pizza Movies.
1: Vale.
0: Els dos protagonistes són el Berto Romero i la Judit Martín. Per tant, en fi...
1: Èxit segur.
0: Èxit segur. Repeteixo, divertida
1: segur,
0: i
1: clar,
0: original. Per tant, ara la tornaré a mirar a Movistar i, en fi, en uns quants dies en parlem per tothom.
1: Pizza què?
0: Pizza Movies.
1: Pizza Movies. Doncs aquesta és la pel·lícula que, de la que parlarem la
0: Movistar,
1: propera secció.
0: Movistar.
1: Eugeni Osacar, fins la propera.
0: Molt bé, a reveure.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
3: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Les millors entrevistes de la ciutat.
2: Avui dimarts, dia 22 de setembre, celebra el Dia Mundial del Donant de Medula Òssia i és per això que el Banc de Sang i Teixits ha recordat de la importància de seguir sumant donants i ha intensificat la campanya de captació.
3: Un total de 772 pacients afectats per malalties greus de la sang, com poden ser leucèmies o linfomes, han pogut rebre trasplantament de medula òssia a Catalunya en els darrers 5 anys. Això ha estat possible gràcies als milers de donants inscrits al registre de donants de medula òssia, el RETMO. Ara mateix hi ha més de 85.000 inscrits, amb un increment superior a l'objectiu del Pla Nacional. Tot i així, el Banc de Sang i Teixits recorda que mai és suficient i que segueix sent necessari sumar més donants. D'entre aquests donants hi ha un perfil especialment sol·licitat, el d'un home de menys de 40 anys.
2: Laura Medina, cap de donació de Moll de l'Os del Banc de Sang i Teixits i responsable del banc a l'Hospital de Sant Pau. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia a tothom.
2: El 2025 s'han registrat 5.500 nous donants de medula òssia, el que sens dubte és una gran notícia, però mai és suficient, no?
4: Correcte. L'objectiu, de fet, hauria d'estar més proper a 7.000 inscripcions anuals i aquest és el nostre objectiu també per aquest any. Estem intentant arribar sobretot a gent jove, com deia abans el company, és el nostre objectiu, sobretot intentar que siguin menors de 30 anys, que seria el perfil de donant ideal, encara que per fer una inscripció a aquest registre cal tenir entre 18 i 40 anys.
3: Laura, per recordar-ho a l'audiència o per qui encara no ho sàpiga, què és el que donem quan donem medula òssia i per què serveix?
4: Val, doncs, perquè ens pugui entendre una mica tothom, la idea és que la medula òssia, nosaltres parlem

0: deia com la fàbrica de la sang. És a dir, és on nosaltres fabriquem, entre altres, glòbuls vermells, plaquetes, bé, els glòbuls blancs, que és una part fonamental de les nostres defenses. I precisament quan hi ha una errada, diguéssim, en aquest punt, ens trobem en cert tipus de malalties de la sang, leucèmies, linfomes, com heu dit abans, que de vegades necessiten d'un trasplantament d'una altra persona. Hem de canviar aquesta fàbrica per una altra perquè ja no som capaços amb els tractaments actuals de resoldre l'errada de la fàbrica que tenim. Llavors, el primer que hem d'intentar és trobar un donant familiar compatible al 100%, la qual cosa passa només en un 25% dels casos, és a dir, un de cada quatre germans és idèntic amb els codis de les nostres defenses, amb nosaltres. Llavors, fora d'aquesta probabilitat, hem d'obrir les possibilitats a donants no familiars. I aquí és on entra en joc el RETMO, el Registre Espanyol de Donants de Medula Òssia, i els nostres donants, que com a donants de la resta del món, doncs, participen d'aquest sorteig, diguéssim, d'alguna manera.
1: Deies abans que el vostre objectiu són homes de menys de 30 anys que es poden registrar fins als 40, i la meva pregunta és per què aquesta franja d'edat i per què homes?
0: Val, el primer és que hem vist ja en molts estudis que quan més joves, millor resposta a la fabricació d'aquesta, a la estimulació d'aquestes cèl·lules mare que necessitem per poder fer la donació de medula òssia. Recordem que per poder fer una donació, les cèl·lules mare no hi són a la sang perifèrica. Les hem d'estimular, la qual cosa es fa 4 dies previs amb unes injeccions subcutànies, que vol dir com les de les insulines, no són ni musculars ni endovenoses, i amb aquesta estimulació surten al torrent sanguini i ja és molt fàcil per nosaltres, que som del món de la hemoteràpia i que estem acostumats a recollir d'una manera molt semblant a la que recollim el plasma, per exemple, les donacions de plasma, recollir aquestes cèl·lules. Només necessitem un braç amb una vena d'accés i l'altra una vena del retorn. Però per homes, a veure, tant homes com dones són benvinguts. De fet, el problema, entre cometes, és que tenim un registre amb molts més dones que homes. Intentem llavors, el primer, revertir aquesta tendència per part de la societat. Sempre hem vist també en tot el que són temes solidaris, moltes vegades les inscripcions de les dones ens trobem que són per sobre que de les dels homes. Però també hi ha un punt, i és que els centres de trasplantament, davant d'un home i una dona amb les mateixes característiques, les dones poden haver tingut embarassos i llavors això ens dona una possibilitat de tenir desenvolupar anticossos de la part del fill que no és nostra, i això s'ha de fer un cribatge i veure si és compatible també amb el seu pacient. I si ens podem estalviar aquest risc d'incompatibilitat, doncs ho prefereixen. Clar. I és per això que el més escollit és l'home en aquest cas.
2: Estem parlant de compatibilitats, però no sé si passa com en el cas de la donació de sang, que hi ha casos en les que una persona no pot donar perquè hi ha certes restriccions. És el cas de la medula òssia?
0: Sí, però tenim la sort de que els criteris són molt semblants. Llavors, no s'ha de fer una cerca d'estudis ni de malalties de la sang per poder... tenim també les possibilitats a la pàgina web del Banc de Sang de quines excepcions hi ha, i podem veure que són molt, molt semblants a les que tenim per la donació de sang. Llavors, per fer-se donant de moltes, bàsicament, com dèiem també per la donació de sang, si disposem d'un bon estat de salut, podem dir a nivell genèric, després si tenim preguntes concretes, sempre podem no només cercar la pàgina web, sinó també ens podem apropar a qualsevol punt de donació, ja siguin equips mòbils o punts fixes al voltant nostre, perquè els tenim arreu de tot el territori, per preguntar a qualsevol professional del Banc de Sang, també.
1: Doncs, Laura, perquè la gent s'animi a ser donant de medula òssia, expliquem una mica, recordem, com es fa aquesta extracció, com es fa aquesta donació.
0: Doncs més del 95% dels casos, la majoria, per tant, són mitjançant aquestes màquines d'aferesi, que és una màquina que el que fa és separar els components de la sang. Hi ha una part que és el plasma i una part que són les cèl·lules i els glòbuls vermells. Llavors, dins de les cèl·lules són capaços d'agafar les cèl·lules mare que necessitem, que recollirem amb una bossa que anirà directament al centre de trasplantament i al voltant de 48 hores després s'estarà fent el trasplantament, la infusió d'aquestes cèl·lules en un pacient que ho necessita i que ha rebut uns dies abans una quimioteràpia per tal d'anar amb la malaltia que està patint. El procediment requereix de 4 dies d'aquesta estimulació d'aquestes cèl·lules mare i aquestes injeccions ens donaran com efectes secundaris com un procés semblant a un quadre pseudogripal, es poden donar mal d'ossos, mal de cap, però a veure, res que no se'ns passi amb paracetamol i ibuprofè, que acostumem també a prendre aquesta medicació davant de qualsevol malestar, no? Malestar general, no en concret específic, i que ens permet perfectament continuar amb les activitats de la vida diària, continuar treballant, estudiant, amb la feina que correspongui.
2: Clar, és doncs una intervenció una mica més complexa que l'extracció de sang. No sé si això fa que molta gent es freni, no? Que digui, ostres, ara aquests dies per preparar els altres. No sé si podem fer com una crida per convèncer aquestes persones, no? De dir, escolta, que és tan important vides, com tu. No és, és menys incòmode, sí, del que ens pensem, no?
0: Exacte. De fet, hi ha molta també confusió amb la medul·la espinal, la gent també que pensa que ha de ser amb una extracció quiròfan amb anestèsia general, que sí que existeix aquest tipus també d'opció, però sempre se'l donen el que pot escollir i normalment, vull dir que menys d'un 5% escollen la donació per extracció directa, que sí que existeix, tampoc podem obviar-la, però sobretot el missatge és que podrem escollir, que és un procés que es tolera molt bé. I jo sempre dic que si volem fer un acte solidari al llarg de la nostra vida, no se m'ocorreix res més solidari que donar vida a una persona que ho necessita, no?
1: Totalment. Doncs ja sabeu, si us animeu, importantíssima aquesta donació de medul·la òssia. Laura Medina, cap de donació de moll de l'os del Banc de Sang i Teixits i responsable del banc a l'Hospital de Sant Pau. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: A la una, les 12 en Canàries. Adiós.
5: Són les 5, les 4 en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
7: Buenos días. La Puerta del Sol amanece con más de 300 tiendas de campaña y cientos de personas que pasan su segunda noche acampadas para reclamar al gobierno que adopte medidas estructurales para solucionar la crisis de la vivienda en España.
8: Lo de Mari Carmen ha sido el estallido de una cosa que sabemos que era mucho más grande, que los desahucios son diarios.
9: Van a intentar echar y probablemente nos intenten echar. Pero es que si somos 50 aquí nos van a echar muy fácil, entonces la idea es resistir.
10: Cuando ha sucedido lo de Mari Carmen, pues todos vemos ahí a nuestras abuelas, nuestras madres y la situación también en nuestra casa. Entonces por eso creemos que vamos con esto, lo que vamos a empezar es un movimiento hacia una huelga general.
7: Los manifestantes exigen al Ejecutivo que lleve el martes al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley de Vivienda que recoja la renovación automática de los contratos, la congelación de las actualizaciones del IPC y la regulación de los alquileres de temporada, entre otras medidas. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado que están trabajando contrarreloj para llevar a la mesa del Consejo este decreto, aunque desde el propio Gobierno los ministros de Sumar advierten que no acudirán si las medidas que se plantean son parciales. Gabriela Olías.
11: Pedro Sánchez se ha dirigido este domingo a Mari Carmen, le ha asegurado estar poniendo todo el empeño en que el decreto de vivienda salga adelante este martes en el Consejo de Ministros. Aún así es consciente el presidente de que necesitará el apoyo de los grupos parlamentarios para el aval de la medida en el Congreso. Les pide por ello unir fuerzas.
12: Yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional, por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
11: Alude el presidente a esta como una cuestión de humanidad y no de ideologías y acusa a PP y a Vox de haber torpedeado las propuestas de mejora en vivienda del PSOE. Además de este decreto anunciado Sánchez, el Ejecutivo llevará el martes al Consejo de Ministros una prórroga del escudo social para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán, algo que asegura es posible gracias a un gobierno formado por una mayoría de izquierdas.
7: Este lunes Sánchez visitará una promoción de vivienda pública de alquiler asequible.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Ara ja estem aquí, ja no escoltem el millor de la setmana, sinó que despertem setmana, despertem dilluns. Dilluns 28 de setembre de 2026. Això vol dir que ja iniciem l'últim dilluns de setembre i que ja entrarem de seguideta al darrer trimestre del 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs això, darrera setmana del mes de setembre, sembla que no pugui ser, Els dies van avançant, que és una barbaritat, que diu el clàssic, i doncs ja encararem, escolta, poca broma, que ja estarem a d'allò de començar a preparar doncs la castanyada, el Halloween i tot això. És fort,
1: Sí.
0: A mi em deixa... Està la Mariah Carey ja...
1: Escalfant.
0: Ja ha posat en marxa el calefactor, saps, per descongelar-se.
1: El calefactor i el taxímetre, no?
0: Sí,
1: una mica
0: per anar
1: recaptant.
0: És que, a veure, saps allò de dir... Oi, aquest any he guanyat molt, però sense fer res. O sigui, no li cal fer res. All I want for Christmas is money. És money, és money. És que vagi sonant la cançoneta i, mare meva, és impressa. A ella sí que li venen els reis tots els anys en forma de regalies i tot això. En fi, déu-n'hi-do. Doncs va, anem a parlar del 28 de setembre. Què en podem destacar, David?
1: Doncs, d'una banda, hem de dir que és el dia de l'acció global per l'accés a l'avortament legal i segur. També tenim que és el dia internacional de l'accés universal a la informació.

0: és el Dia Internacional de la Síndrome d'Arnold-Chiari, que és una patologia que es manifesta en malformació. També tenim que és... jo no sé si és pura coincidència o ho han posat així, perquè és el Dia Mundial de les Notícies, però també és el Dia Mundial contra la Ràbia. I llavors...
1: Ja t'entenc.
0: Unides una mica tenen, té el seu sentit, posar-les en el mateix dia.
1: Hauríem de celebrar les notícies contra la ràbia, no? És a dir, notícies
0: exacte,
1: que ens generin bon rotllo, que estiguem contents, jo què sé, la cura del càncer, o coses d'aquestes, notícies bones, o fantàstic. Nuevo disco de no sé qui, no? Bueno... sempre que, quan aquest disc agradi a tothom, perquè segons qui dius, nuevo disco de Pitingo, i hi ha gent que li agafa una coseta, no. Saps què vull dir? Sempre recordo, i això ara ja quan ja s'acosta, segons quin moment de l'any, que quan circulaven virus, no? I troianos i coses d'aquestes, hi havia qui enviava, deia, diu, vigilat si us envien un correo que pone... un correo con toda la discografía de Pitingo, porque podría ser la discografía de Pitingo, o sigui, en aquest cas no, podria no ser un virus, sinó realment aquest arxiu podria contenir la discografia sencera de Pitingo, amb el que això et suposaria. En fi, una broma i una abraçada al Pitingo, i a la gent que li agrada el Pitingo, que pa gustos los colores, tu. Escolta, què més podem dir dels 28 ja de setembre?
0: Anem als dies que tenen als Estats Units, perquè avui és el dia familiar.
1: Ah, mira.
0: Sí, per celebrar, ressaltar la importància de la família com a institució social.
1: Tenint en compte que també als Estats Units és molt diferent, no? Perquè de seguida, la que ja estan en època universitària, se'n van al Quinto Pino, Vull dir, els fills, vull dir que és molt interessant, sí.
0: Tenen també avui que és el Dia Nacional del Bon Veí.
1: Home, ho són molt, això, de portar una caja de galletes que he hecho esta mañana.
0: Sí, però jo he vist moltes pel·lícules d'Antena 3 el diumenge a la tarda i tot acaba malament.
1: Sí, comencen portant galletes, bienvenido al nuevo vecindario, i després, saps allò que, Dios mío, es un asesino en serio. Sí, bueno, aquestes coses.
0: També tenen que avui és el dia de l'espectacle a les peixeres.
1: A veure...
0: Sí, és un dia en què els aquaris es converteixen en el centre d'atenció. Les estrelles principals són els peixos que hi ha dintre i la gent es reuneix al voltant dels aquaris per organitzar un show, una presentació amb cançons, balls, dedicades als seus peixos.
1: Val, a veure si ho entes bé, això. O sigui, seria, la resta de l'any són els dels aquaris, els animals, els que fan espectacle, i aquell dia nosaltres faríem l'espectacle perquè el vegin des de l'altra banda de la finestra. Molt bé els
0: Estats
1: Units. A veure,
0: una mica de reciprocitat,
1: no? Sí, em sembla bé. El que pagaria per escoltar el que parlen entre si els dofins pensant, hòstia, a veure què canten, a veure què fan aquest any, perquè l'any passat no em va agradar molt la funció. Ai, senyor.
0: Bueno, anem cap a la banda més gastronòmica, perquè avui tenen només una festivitat, però és el Dia Internacional del Poké. Una cosa que s'ha fet últimament està a tot arreu.
1: Molt de Hawaii, no? Però
0: sí,
1: bé.
0: Sí, és hawaià, un plat hawaià. Últimament veiem restaurants de poké per tot arreu.
1: Sí.
0: I és bàsicament una amanida de peix cru, allò una mica li posen doncs, o el salmó, o unes gambes, o amb salses, amb diverses espècies, una mica d'arròs, una mica de verduretes, i tot allà posat en un platet mono.
1: Sí. Doncs jo sóc molt del poké, i m'agrada
0: molt. No n'he menjat mai.
1: Ah, doncs mira, aquí n'hi ha moltes botigues d'aquestes tipus franquícies que ja doncs els van institucionalitzant, i al final doncs és això, no? Agafa des de l'arròs o el que sigui, va agafant el saboret del peix o del que li vulguis ficar, i està, o de les algues i coses d'aquestes, està molt, molt gustós. Doncs, per què? També hauria de ser el dia de Mourinho, Per què?
0: Exacte.
1: Per què? Los árbitros estan contra. Bueno, doncs, escolta, això en quant a dies internacionals, a qui li hem de desitjar un bon sant avui?
0: Doncs mira, avui tenim que és el dia de... tenim uns quants, Sant Venceslau de Bohèmia, els sants Lorenzo Ruiz i 15 companyeros màrtires.
1: M'encanta.
0: Avui és el dia dels sants Alfeo, Alejandro i Zósimo. Alfeo...
1: No,
0: jo
1: podríem fer Alfeo de no dir-lo. Alfeo és el jefe, oi? Ara, el CEO.
0: Avui és Sant

0: con motor parado y sin necesidad de un extenso campo especialmente preparado. Mientras no podamos volar cuantos nos interesamos por tan bello arte, admiremos a los arrojados pilotos que lo mismo atraviesan los mares de uno a otro continente, que sin temor al fuego del cielo se remontan donde no llega el cóndor y donde el aire no basta los pulmones, regiones estas en las que la madre tierra desaparece entre brumas y solo se sienten ansias de gloria y la magnificencia de la gran obra del Creador.
1: Està curiós de conèixer i d'aquests relats que ens feia, eh? Que Orellita, es deia.
0: Orellitra.
1: Orellitra.
0: Sí, sí.
1: Que, escolta, està molt bé la història. Què més ens destaques avui, David?
0: Anem cap a l'Universal, perquè l'altre dia vam parlar de boxa.
1: Sí.
0: Vam parlar que s'estava plantejant el combat Dempsey Taney. Mm-hmm. Doncs avui tenim boxeo. Después del match Dempsey Taney. Interesantes detalles. Nueva York 25. Es el tema general de las conversaciones el resultado del match de boxeo en el que fue vencido Dempsey por Jeanette Taney. Puede afirmarse que esta derrota ha causado una impresión enorme en todo el país, pues a pesar de que Dempsey había perdido gran parte de las simpatías por su resistencia en subir al ring, era general la creencia que saldría vencedor Taney. En general se estima que Dempsey ha sido batido por haber perdido su peculiar ligereza y rapidez debido a estar alejado durante tanto tiempo del ring. Dempsey se muestra muy abatido y se ha negado en absoluto a hacer declaraciones a los periodistas. Parece, sin embargo, que ha reconocido que su preparación había sido insuficiente, no reconociendo la importancia que en realidad tenía su adversario. Los partidarios de Dempsey, que en el país son en gran número, están verdaderamente consternados por la derrota de su favorito y, sobre todo, por la pobre impresión que este causó en los últimos instantes del combate. Son muchos quienes afirman que si la lucha hubiese durado unos rounds más, Dempsey habría sucumbido por abandono, pues en el noveno round dio la impresión de hombre totalmente inconsciente. Taney terminó relativamente fresco, aunque se resiente también de la fuerte herida que le produjo un golpe en la ceja. Los críticos están unánimes en considerar que Taney se ha revelado un boxeador de gran clase y que verdaderamente no ha perdido el hábito del ring. Todo al revés de su adversario, que demostró no poseer ya el vigor de antaño y que nada pudo a pesar de la fiereza con que se tiró en los primeros rounds contra el hombre científico y bien preparado que ha sido el actual campeón.
1: Clar, s'havia de donar molts pèls i senyals perquè...
0: Clar, perquè no era una retransmissió directa,
1: aquí.
0: Com després va arribar.
1: Exacte.
0: I fa gràcia que l'afició, la gran afició que hi podia haver, amb aquestes explicacions.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com devien imaginar-se, gràcies a les explicacions que feien a través dels diaris, del que era un combat en directe.
1: Sí, sí, sí. Alguna imatge, no?
0: Alguna fotografia, sí.
1: Sí,
0: però...
1: sí, en el diari, però tret d'això, clar, no podies veure-ho. Ja no les xarxes socials, ni tan sols els informatius, clar, perquè els informatius era la ràdio el que explicava i bueno, igual que el que eren les primeres retransmissions, algun event, no?, que era tot, doncs, la imaginació de com t'ho explicaven. És fabulós poder fer aquests viatges i costa molt, no?, desprendre's de les convincions que tenim avui dia sobre això, no?, igual que ja no podem imaginar un món sense internet, sense televisió, sense cinema o sense ràdio fins i tot, no? Fantàstic. Doncs anem amb d'altres històries que ens explica el David i l'entrevista del dia per començar aquest dilluns 28 de setembre.
0: Hi ha pel·lícules que neixen d'una bona idea i d'altres que neixen perquè dos genis del terror es queden sense feina al mateix temps. Aquesta pel·lícula que comentem avui és una mica d'això últim. George Romero, el pare dels zombis moderns, i Stephen King, que per aquell llavors ja era l'home que feia por a mig planeta amb una màquina d'escriure, s'havien conegut arran d'un projecte que mai va arribar a bon port, l'adaptació de Salem's Lot. Quan Warner Bros. Va decidir convertir-la en sèrie de televisió i no en pel·lícula, Romero se'n va quedar fora, però la relació amb King ja havia quallat, i quan el següent intent, portar la gran pantalla a la novel·la apocalíptica The Stand, va topar amb un pressupost que feia esgarrifar fins i tot els productors, Romero va proposar un pla B força més assumible, fer un homenatge col·lectiu a les revistes de terror que tots dos havien devorat de petits, a Creepshow.
2: Diviértase temblando de miedo con...

0: de terror. Pánico. Escalofríos. ¡Ah! ¡Ah!
1: La idea de Romero, fer aquest homenatge a les revistes de terror que tots dos devoraven de petits, els famosos còmics de la EC Comics dels 80 amb el seu Tales from the Crypt i companyia. King va acceptar encantat i, segons explica el productor Richard Rubinstein, quan li va preguntar quan trigaria a escriure el guió, King va respondre 60 dies. I efectivament, 60 dies després va lliurar el primer esborrany. Així va néixer el debut de King com a guionista de cinema i, de pas, la confirmació que aquest home escriu més de pressa del que la majoria llegim. I parlant de famílies, per exemple, Creepshow té un cert aire d'assumpte domèstic dels King. El nen protagonista de la història, aquell que el seu pare castiga per llegir còmics de terror, està interpretat per Joseph Hillstrom King, que avui coneixem com l'escriptor Joe Hill. I si això ja és simpàtic, espereu, perquè Romero va convèncer el mateix Stephen King de protagonitzar un dels segments, The Lonesome Death of Jordy Verrill, on interpreta un pagès una mica curt de gambals que es converteix en una planta després de tocar un meteorit. La interpretació de King, per dir-ho suaument, és exagerada. I no és casualitat, segons el mateix Romero, l'única indicació que li va donar va ser: actua com el correcamins dels dibuixos animats de la Warner, exagera-ho tant com vulguis. I clar, el resultat va fer que alguns crítics qualifiquessin la interpretació de poc subtil. Cosa que, evidentment, era exactament la idea. King mai no li ha perdonat del tot a Romero, eh? Però tampoc cal patir gaire per ell. L'home ja s'ho va perdonar a si mateix fa temps i de tant en tant encara en fa bromes en entrevistes. I ja que parlem de càsting amb anècdota, no podem deixar Leslie Nielsen de banda. L'home que després seria mundialment famós per Aterriza como puedas, interpreta en aquesta pel·lícula un milionari sàdic que enterra viva la seva dona infidel i l'amant d'ella, interpretat per un jove Ted Danson, encara lluny de convertir-se en el cambrer simpàtic de Cheers. Doncs bé, segons l'equip tècnic, Nielsen es passava el rodatge sencer amb una màquina de pets a la butxaca, fent-la servir constantment per fer riure a tothom, fins i tot als restaurants, un cop acabada la jornada del rodatge. El maquillador Tom Savini va arribar a confirmar que la rialla histèrica i una mica desbocada de Nielsen al final del seu segment és en bona part resultat real d'aquest atrezzo particular. Un detall que, ben mirat, diu molt sobre l'ambient de rodatge, un equip que es prenia el terror amb la seriositat justa, és a dir, gens. I parlant de Ted Danson, per filmar l'escena en què el seu personatge s'ofega lentament sota la sorra i la marea, l'equip va construir un petit aquari, li van posar un vestit de neoprè i li anaven passant una mànega d'oxigen entre presa i presa perquè pogués respirar sota l'aigua. Glamour de Hollywood en estat pur.
2: ¿Quién va a venir, Cass?
3: No me digas que Cass no te ha hablado de nuestra querida tía abuela Bedelia, la patriarca de nuestro clan.
2: No es la que se supone que... Bueno.
4: Se supone que mató a su padre, sí. Bedelia es mi tía. Lo que significa que es la tía abuela de Richard y Cass. Lo que también significa que tiene más años que Matusalén. Pero su padre, Nathan Granham, aún era más viejo y mezquino que ella.
5: Sois todos un atajo de buitres que estáis esperando para echarle el guante a mi dinero.
3: Sintió verdaderos celos de Bedelia durante toda su vida. Una relación típicamente freudiana. Cuando tenía aproximadamente unos 184 años, sufrió un ataque. Y la pobre Bedelia tuvo que cuidarle durante todo el tiempo. Luego, ella conoció a un individuo. Sí, señor, un verdadero idilio otoñal.
6: ¿Idilio otoñal? Yo más bien diría invernal. Él tenía 75 años. ¿Y la tía Bedelia?
4: Eso poco importa. La cuestión era que Bedelia estaba enamorada de su maduro pretendiente y que su padre hizo que lo asesinaran.
3: El pretendiente se llamaba Yarborough y se supone que murió en un accidente de caza. Por lo menos eso es lo que dicen los escritos.
6: Aquello para Bedelia fue la gota que colmó el vaso. Le hundió el cráneo a su padre con un cenicero de mármol.
1: Parlant de coses inesperades que apareixen en una capsa, Tom Savini, l'efectista responsable que la pel·lícula sembli sortida directament d'un còmic, va haver de crear The Creep, l'anfitrió esquelètic que ens guia per les diferents històries. I per fer-ho, de manera realista,

0: Sabini va recórrer un esquelet veritable. Quan la capsa va arribar al taller, anava etiquetada com producte de l'Índia. Sí, ho heu sentit bé, sota el terror de cartró-pedra de la pel·lícula hi anaven literalment ossos humans de debò. I ja que parlem de capses per dissenyar la criatura que protagonitza el segment The Crate, aquell bestiar pelut i famolenc amagat sota unes escales de la universitat, Sabini va necessitar fer una llarga trucada de consulta amb ni més ni menys que Rob Bottin, el mag dels efectes que aquell mateix any estava enllestint la criatura de The Thing, dues bèsties mítiques del terror dels 80, nascudes en converses telefòniques entre col·legues de gremi. Parlant de detalls amagats, si heu vist la pel·lícula i us ha semblat que un cendrer de marbre fosc apareixia massa sovint, no és cosa vostra. Aquest cendrer, l'arma homicida del primer segment, Father's Day, reapareix discretament a totes les altres històries, sobre un escriptori, en una tauleta de nit, convertit fins i tot en sabonera. Una mena de broma interna de l'equip de producció que es va convertir en una mena de tradició de malabarany. Si el cendrer apareix a la teva escena, alguna cosa horrible està a punt de passar-te. De fet, és l'únic personatge que sobreviu sa i estalvi els 5 episodis, cosa que ja és més del que es pot dir de la majoria del repartiment.
1: ¿Cuánto me darán por él en la universidad? ¿Cuánto me darán por él en la universidad?
2: Departamento de Meteoritos.
3: Vaya, un magnífico ejemplar, señor Bertin. ¿Qué le parece $50?
1: Ni un centavo menos de 200 pavos.
3: $75.
1: ¡200! Mi madre no trajo al mundo a un idiota. Siga contando, ni un centavo menos de 200.
4: Mi meteorito, mi precio.
1: Pagaré el préstamo del banco, sí, señor. ¡Ese es el precio, eh!
0: Ara bé, si parlem de rodatges difícils, l'autèntic infern logístic de Creepshow va ser l'últim segment, They're Creeping Up On You, protagonitzat per un excèntric milionari que mor envaït per paneroles. La producció necessitava milers i milers d'aquests insectes i els van encarregar a uns entomòlegs que es van convertir de fet en els oficials encantadors de paneroles del rodatge. Aquests experts van viatjar fins a Trinitat per recollir directament els animals a les coves i en van portar al voltant de 18.000 que es van instal·lar i van començar a reproduir-se alegrement en un remolc dels 7 que l'equip va batejar amb molt d'enginy com el Roach Motel, el motel de les paneroles. El problema és que les paneroles, per molt que els hi expliquessis el guió, no en tenien d'interpretació. S'escapaven per tot arreu, es ficaven dins dels telèfons, dels ordinadors, fins i tot per parets pintades amb vaselina perquè no poguessin enfilar-s'hi. Segons el mateix Romero, n'hi havia tantes que en 20 segons ja no se'n veia ni un, però que pastaven per tot arreu. Un cop acabat el rodatge, la versió oficial diu que tots els insectes van ser exterminats, ja que eren una espècie importada. La versió no tan oficial, segons el compositor de la pel·lícula John Harrison, és que molts van escapar. Que cadascú faci volar la imaginació com vulgui. Però no vull ni imaginar-me si algun dia he de passar una nit en un hotel de carretera dels Estats Units.
5: Llegando a Comfort Point. Mi casa de la playa la llamo Comfort Station. ¿Qué te parece?
6: Una estupidez.
5: Oh, qué poco amable, Harry. Qué poco amable. Bueno, no te lo tendré en cuenta. Vamos, por aquí. ¡Harry! La rubia doncella está esperando a su caballero de brillante armadura. ¡Vamos! ¡Harry! Ahí abajo hay algo que creo que te va a interesar. ¿Lo ves? ¿Qué? ¿La tumba de mi bella dama? Podría ser.
0: Del rodatge de Creepshow em va sortir, de manera ben curiosa, una de les carreres més importants del terror modern. Un adolescent de Pittsburgh, fan de Romero, va visitar el set durant el rodatge, gràcies a una trucada del propi director. Aquell noi es deia Greg Nicotero. I aquella visita li va canviar la vida. Va començar a col·laborar amb Tom Savini en maquillatge i efectes especials i acabaria convertint-se anys després en una de les figures clau de The Walking Dead i fins i tot en el responsable de la sèrie de televisió que va revifar Creepshow el 2019. Tot per haver dit que sí a una visita d'institut. Abans d'arribar a les sales de tot el país, Creepshow va passar per una mena de prova de foc particular. Durant 4 setmanes del juliol del 82, Warner Bros. La va estrenar només a Boston per intentar temptejar una mica el terreny.

0: de dòlars només el primer cap de setmana, suficient per desbancar First Blood del primer lloc a la taquilla nord-americana. En total, va arribar als 21 milions de dòlars i es va convertir en el film de terror més rendible de la Warner Bros. Aquell any, amb un pressupost relativament modest de 8 milions.
1: Sí, pero parecía como si algo se moviera solo.
2: Si en algún momento hubo especímenes vivos ahí, dudo que sigan teniendo ganas de moverse después de 147 años.
1: Oh, sí, claro. Supongo que he estado demasiado tiempo al sol, doctor.
2: Bien, vamos a abrirla, ¿eh?
1: Sí, tengo las herramientas en el armario. Un momento, voy a buscarlas.
0: La crítica, això sí, va quedar dividida de manera bastant entretinguda. Roger Ebert, un dels grans crítics cinematogràfics nord-americans, li va donar 3 estrelles sobre 4 i va destacar l'enginy i l'efecte amb què Romero i King tractaven el material macabre. El New York Times, en canvi, va ser més tebi, lloant l'estètica de còmic, però queixant-se de certa lleugeresa narrativa. I la revista Time va arribar a dir, amb la seva habitual ironia, que l'únic segment que combinava rialles i sang en la mesura correcta era precisament el de les paneroles devorant l'empresari E. Jean Marshall. Avui dia, Creepshow és considerada una peça de culte indiscutible del terror dels 80. Va tenir una seqüela el 87, encara amb la participació de King i Romero, i després 2 continuacions més allunyades ja de l'original, sense cap dels 2 creadors al capdavant. També va inspirar un còmic oficial dibuixat per l'artista de l'autèntica EC Comics, Jen Kamen, que va tancar el cercle d'homenatges de la manera més bonica possible. La pel·lícula que imitava els còmics acabava convertint-se ella mateixa en un còmic de debò. I si encara us queden ganes de paneroles i nostàlgia vuitantera, sapigueu que el llegat continua viu gràcies a la sèrie de televisió que es va emetre a la plataforma Shudder entre el 2019 i el 2023, demostrant que els monstres de paper de Romero i King encara tenen molta corda per estirar.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet doncs, ja inaugurar, estrenant tota la seva extensió, el dilluns 28 de setembre de 2026. Però abans d'acabar, abans de donar el relleu a Más de Uno, va, una notícia d'aquestes que ens fa gràcia, David Morales, a veure quina has triat.
1: Anem cap a Istanbul, cap a Turquia, i hem de parlar d'un ciutadà turc, d'en Tugrul Basar, que va ser condemnat al 2000, va ser condemnat per tres robatoris comesos al 2010, fent-se passar per funcionari públic. Al 2008, en el moment en què va sortir la condemna de 3 anys de presó, va aconseguir escapar. Des de llavors, les autoritats l'han estat buscant, però recentment han aconseguit identificar-lo en un districte d'Istanbul, durant una operació especial destinada a portar davant de la justícia fugitius amb condemnes pendents. El que va fer que el cas de Basar destaqués entre d'altres resolts durant l'operació familiar va ser el descobriment de com havia estat amagant-se durant aquests anys. I és que va estar vivint com una dona durant anys.
0: Ostres!
1: Adoptant la identitat de la seva germana.
0: Ai, va!
1: Canviant d'aparença fins al punt de tornar-se irreconeixible. No està clar com va ser que la policia, després de tants anys, va aconseguir trobar-lo. Es creu que va ser a través de sistemes de vigilància per controlar la seva família i els seus coneguts, quan el van arrestar. El fugitiu portava amb si un document d'identitat de la seva germana, però clar, va ser amb les proves d'empremtes dactilars que es va confirmar la seva identitat. Clar, va fer la seva aparença femenina

0: feia que realment semblés una dona. De fet, era un senyor calb, portava una perruca, de manera que, una mica calb i amb barbeta,
1: sí.
0: La barba completament afaitada. Vaja, hi ha fotografies de la transformació que no diries que és ell, veient la fotografia. Clar, un canvi tan dràstic va complicar molt el trobar-lo, però finalment sembla que gràcies a això, gràcies a estar una mica doncs, investigant i seguint a familiars i amics, es va aconseguir donar amb ell.
2: Impressionant, eh? O sigui, vigilen sus vecinas, que poden ser vecinos, perquè sempre allò que el món no deixa mai de sorprendre'ns. I en aquest cas, doncs, clar, jo el que em pregunto és la germana, si es feia passar per ell llavors, o com anava, o la germana ja no hi era, bueno, en fi, d'aquestes històries, perquè clar, s'havia d'anar...
0: Igual feien veure que eren bessones.
2: Ah, aquí, això pot ser. No, ho dic perquè si no pots fer tu... Mira, fes tu l'examen de conduir, o fes tu, presenta't a les oposicions per mi. Bueno, hi ha germanes i germans que ho fan, això d'aquestes històries, o sigui que bé, sempre fins i tot us pot donar idees, per si voleu fer alguna novel·la o alguna història que us desperti la imaginació. Fantàstic, la realitat sempre supera la ficció. David Morales, que tinguis molt bon dilluns.
0: Bon dia.
2: I a tots vostès a gaudir d'aquest 28 de setembre. Ja tornem a aquesta propera matinada a 2:15, com sempre, per acompanyar-vos tot fent nits de ràdio. Que vagi molt bé, adeu-siau.

0: Onda Cero Lleida, 94.1 FM.
1: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
2: Cuando trabajas, mientras cocinas, cuando vuelves a casa, dicen que la radio hace compañía y nos gusta creer que es verdad. Pero la verdad completa es otra. La radio hace compañía, pero vuestra compañía hace la radio. Gracias por estar siempre al otro lado. Onda Cero, tu radio.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Tania Hit, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York i que va acabar convertint-se en una de les veus més visibles dels supervivents reals. Quique Maillo, bona tarda, què tal? Benvingut a La brúixola.
5: Era la perfecta heroïna, no? Algú que després de sofrir un cop tràgic, bestial, era capaç de posar-se dempeus, de treure un somriure i d'explicar entre llàgrimes, però somrient, la seva història. El que fa tan magnètic el personatge, tan atractiu, és que fent el mal, perquè dir aquesta classe de mentides és una metàfora de l'ètica, de la moral, però fent-ho va acabar ajudant a un munt de gent.
3: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
6: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentes AMI, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
3: Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
7: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar

0: el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratge, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
1: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
0: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
1: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir per parlar lliurement sense que la persona doncs es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.

0: negocia l'executiu espanyol. Precisament aquest cap de setmana, Sánchez ha fet una crida als partits perquè facilitin l'aprovació del text i ha apel·lat directament al cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada recentment a Madrid, convertida en símbol de les dificultats d'accés i manteniment de l'habitatge que s'està visibilitzant ara mateix amb l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid. I mentrestant, continuen les negociacions amb els socis parlamentaris per garantir-ne la convalidació al Congrés. Junts condiciona el seu suport a reforçar la protecció dels petits propietaris i a limitar l'activitat dels fons voltors. Jordi Turull és el secretari general de la formació.
1: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
0: Per la seva banda, Sumar i Esquerra reclamen mesures més contundents contra l'especulació i més garanties per evitar desnonaments de persones vulnerables. El PP, en canvi, ja ha avançat que votarà en contra del decret i és que asseguren que no arreglarà res del problema actual d'habitatge. Doncs coincidint amb la visita d'avui del president Pedro Sánchez a Barcelona i amb la protesta que ja fa dos dies que dura a Madrid, el Sindicat de Llogateres de Catalunya ha convocat una concentració avui a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya. L'entitat reclama que el futur decret d'habitatge inclogui contractes de lloguer indefinits i la renovació automàtica dels arrendaments. Carme Carazo, portaveu.
2: És que no volem un decret farsa, no volem engrunes. Ara el que cal és el decret Mari Carmen, un decàleg de 4 mesures que realment puguin garantir que millorem una mica. Evidentment, amb el decret Mari Carmen no acaba tot, no? Calen moltes més mesures. Però si realment ens plantegem un decret d'urgència en matèria d'habitatge, si aquest decret no inclou les 4 mesures, el que demanarem és que no es tiri endavant.
0: Com a prèvia, aquest diumenge al vespre, el sindicat ha organitzat una trobada davant del domicili d'una veïna de l'Eixample en risc de desnonament per preparar la mobilització. Els convocants adverteixen que consideraran insuficient qualsevol reforma que no incorpori mesures estructurals per garantir l'estabilitat dels llogaters.
3: Más de uno Catalunya.
0: Més notícies d'aquest dilluns 28 de setembre. Avui se celebra una reunió extraordinària de la taula agrària al Departament d'Agricultura amb l'amenaça a l'horitzó de noves protestes dels pagesos catalans a Barcelona. Ricard Jiménez, bon dia.
4: Bon dia, Montse. Una trobada que arriba enmig d'un ambient crispat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, vol centrar-la en la situació complexa del sector del vi, però els sindicats que hi assistiran volen abordar altres qüestions. Per exemple, reclamen repartir entre 8.000 i 17.000 euros a cada pagès per compensar l'increment de costos derivats de les adversitats climàtiques. Ordeig, però, ja els ha avisat que no poden absorbir totes les pèrdues.
5: Seria una manera que s'ajudaria a tots els pagesos de Catalunya i que farien que sortíssim d'aquesta situació de crisi.
6: No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible.
4: Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, ha convocat tots els pagesos catalans a mobilitzar-se el 14 d'octubre a Barcelona si no arrenquen més compromisos.
0: Gràcies, Ricard. Sàpiguen també que la tardor comença a fer-se notar i els serveis meteorològics alerten d'un episodi de pluges que podria ser intens entre avui i demà. Els primers avisos ja estan activats davant la possibilitat de xàfecs localment forts al litoral i al prelitoral, també a l'àrea de Barcelona. I un últim apunt, sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys per un robatori violent relacionat amb la compra-venda de rellotges de luxe a Barcelona.
3: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, repassem l'actualitat esportiva amb l'Albert Arranz. Albert, bon dia.
7: Bon dia. El central del Barça, Eric García, i el mig a punta de l'Espanyol, Javi Hernández, abandonen les concentracions de les seleccions espanyoles absoluta i sots 21, respectivament, a causa de lesions musculars i tornen a Barcelona per rebre tractament. El Barça d'handbol jugarà dijous la final del Mundial de Clubs a Egipte, després que els d'Antonio Carlos Ortega superessin ahir el Zamalek del país anfitrió per 39-29. L'altre finalista és el Bet pren hongarès. A la Lliga CB de bàsquet, primera jornada, victòries de Barça, FIAC Girona i Llerna Lleida i derrotes de Quinsanans Manresa i Assisa Joventut en la jornada inaugural més anotadora de la història amb 94,8 punts per partit. I l'Indústria Santa Coloma perd 5-0 a la pista del Manzanares a la tercera jornada de la Liga Nacional de Futbol Sala.
0: Gràcies, Albert. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
3: Onda Cero Catalunya.
8: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
9: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Amb l'arribada de la tardor arriben els grans descomptes a Conforama, com el seu 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Només del 25 de setembre a l'1 d'octubre. Conforama.
11: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya.
12: Seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
13: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
14: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
12: Es lunes 28 de septiembre de 2026 y hasta ahora les contamos las principales noticias de la actualidad con Jessica Pascual y Ana de Gracia. Segunda noche de acampada en la Puerta del Sol, en protesta por el desahucio de Mari Carmen.
15: Cientos de personas de todas las edades amanecen en esta sentada que aseguran están dispuestos a extender incluso más allá de mañana martes si las medidas del decreto que apruebe el gobierno no responden a sus peticiones. La concentración, que comenzó el sábado por la noche, se ha desarrollado sin incidentes, con actuaciones musicales y charlas. Hasta ahora hay más de 300 tiendas de campaña allí ubicadas en un campamento consolidado y organizado con reparto de comida y bebida entre los asistentes. Pese al ambiente tranquilo, el Ayuntamiento de la capital acusa al gobierno de negligencia y de dejación de funciones y le exige volver a la normalidad. Desde el hospital, Mari Carmen mandaba este mensaje.
16: Os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro, seguir acampado, hacer vuestro cuerpo, aguante y vosotros lo deseéis.
12: Bueno, pues ahora sí, 8 años después, Pedro Sánchez asegura trabajar a contrarreloj para aprobar el decreto de vivienda en el Consejo de Ministros.
17: Aumenta la presión entre los socios de gobierno para sacar adelante un paquete de medidas con la amenaza de Sumar de volver a plantarse ante la reunión, como ya hizo en marzo, si las medidas resultan descafeinadas. Hoy el presidente del gobierno estará en Barcelona, donde el sindicato de inquilinas ha convocado una protesta para reclamar contratos de alquiler indefinidos. Podemos exige la expropiación de miles de viviendas de fondos buitre y Junts y PNV piden contención y no ir a máximos para lograr el consenso. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reaparecía este domingo llamando a la movilización si hiciera falta por primera vez en contra de su propio gobierno.
18: Y como podemos ganar, empecemos a movilizarnos. Empecemos a movilizarnos. Si hay que movilizarse, como dice Pacheco y Pepe, contra el gobierno de España, contra el gobierno de España, movilicémonos.
12: Que es extraordinario, es la manifestación vertical, el gobierno contra el gobierno, en el asfalto y la moqueta, claro, es que no se pierden una. La policía desaloja a los inmigrantes de la playa Benítez que estaban ubicados junto a la desaladora de Ceuta.
15: Por motivos de seguridad, ya que esta se considera una infraestructura estratégica, y les han trasladado a la explanada del Guano, donde permanecerán de manera provisional. Jornada marcada por una nueva manifestación de los ceutíes que ha culminado en la frontera del Tarajal en protesta por la situación que vive la ciudad autónoma. A punto de cumplirse 2 meses de la entrada masiva, el gobierno dice estar preparando un decreto para acelerar las deportaciones de los inmigrantes a Marruecos que prevé aprobar el martes. Un día después, el miércoles, comienzan las comparecencias de la investigación de lo ocurrido. El primero será el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.
12: La policía británica detiene a 5 personas acusadas de terrorismo por el ataque con explosivos cerca de la base de Fairford.
17: Un operativo que Trump ha celebrado por la buena colaboración con las autoridades del país. Asegura el presidente de Estados Unidos que los sospechosos querían causar graves daños a la base y que estaban en el punto de mira estadounidense desde hacía mucho tiempo. Ahora se investiga si los detenidos tienen vínculos con Irán por la advertencia de Teherán de considerar a Reino Unido un objetivo legítimo si Estados Unidos usaba esa base para atacarles. Este lunes es probable que escuchemos al primer ministro británico, Andy Burnham, pronunciarse sobre lo ocurrido en la segunda jornada de la conferencia anual del Partido Laborista.
19: La Guardia Latorriana avanza incólume

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Aquest diumenge ha tancat portes la segona edició de la Fira Most Sant Miquel de Lleida, una fira que ha defensat el recetari tradicional català, amb l'acollida aquest diumenge al migdia de la final de la Lliga del Porc i la Forquilla, una competició que ha reunit els millors esmorzars de forquilla amb participants de les quatre demarcacions catalanes que han elaborat plats amb porc com a element central. Tot plegat en una jornada on l'afluència de públic ha estat constant al conjunt del recinte firal. La Fira Most de Lleida és el certamen que transforma l'antiga fira maquinària agrícola de Sant Miquel en el gran aparador agroalimentari de Catalunya. Ha comptat amb la participació d'una setantena d'expositors i l'impuls d'activitats com tastos i show cookings durant tot el cap de setmana. De manera paral·lela, els pavellons 4 i 5 de la zona i la zona exterior de Fira de Lleida han acollit el segon saló de l'automòbil amb la participació d'una vintena de concessionaris de cotxes i un de motos. El director de Fira de Lleida, Eduard Martín, explicava aquest diumenge que s'havien aconseguit vendre prop de 180 automòbils en el marc d'aquesta fira, una xifra que supera lleugerament les 160 vendes que es van registrar l'any passat en la primera edició. I també tot plegat en paral·lel a les festes de la tardor de Lleida, uns 120 bastoners vinguts arreu de Catalunya han omplert de cultura popular i tradició el centre de Lleida per commemorar els 325 anys de Ball de Bastons a la capital del Segrià. La celebració s'emmarca en la trobada nacional infantil d'aquesta dansa popular i col·lectiva que enguany ha reunit 8 colles. Totes elles han desfilat amb ballades en una cercavila des de la plaça de la Catedral fins a la plaça Sant Joan, on han fet aquest diumenge una ballada conjunta. L'esdeveniment ha coincidit amb les festes de la tardor i ha representat un dels actes més destacats de la jornada d'aquest cap de setmana, la qual també ha tingut espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museu, entre d'altres, unes celebracions que s'allarguen fins demà dimarts. I la manca de relleu generacional deixa en l'aire el futur dels cinemes Guiu de la Seu d'Urgell, que han deixat de fer programació habitual després de més de 75 anys d'història amb la jubilació de les propietàries, les germanes Irene i Montse Guiu. L'equipament únic cinema comercial de la comarca combinava sala de cinema i sala de festes, un espai que ha estat durant

cada punt de trobada de la gent de la capital de l'Alt Urgell i també dels pobles del voltant. L'Ajuntament ha descartat comprar l'immoble valorat en 6 milions d'euros després d'un llarg període de negociacions, però manté converses amb la propietat per evitar que l'activitat s'aturi del tot. Les 8 del matí continua l'actualitat. Hem de fer en 20 minuts. Ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. La Fira Mos Sant Miquel de Lleida reivindica el receptari català. Ho ha fet amb la final de la Lliga del Porc i la Forquilla aquest diumenge, un dels actes que ha clausurat la Fira Mos amb la participació d'una setantena d'expositors durant tot el cap de setmana, convertint el recinte firal en el gran aparador agroalimentari de Catalunya, amb més de 600 persones que han passat pels tastos i les activitats dirigides. Avui és dilluns, és 28 de setembre de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero a Lleida repassant les notícies més destacades del cap de setmana, però abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 20 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 17 graus a Cervera, 19 a Balaguer, les Borges Blanques i Mollerussa, 18 graus a Tàrrega. Al Pirineu, 15 graus a Tremp, 9 a Sort. La situació meteorològica que ens espera avui, aquest dilluns, ens l'avança Noelia García. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana amb temps inestable. S'espera un canvi de temps important amb el pas d'un front. Avui dominarà el cel molt ennuvolat i s'esperen ruixats i tempestes. Durant la tarda podran ser de més intensitat amb calamar-se i es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora. Avui baixen les temperatures. Màximes de 30 graus a Lleida i a Balaguer, 29 a la Seu d'Urgell, 28 graus a Tàrrega i 27 a Viella. Bufa vent fluix, augmentant a moderat. És una informació d'AM.
1: Gràcies, Noelia, pel que fa a la situació del trànsit. Hores de la normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana, com sempre, recomanem precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 0005.
1: Aquest divendres 25, la ciutat d'Onda Cero es trasllada a l'estand de Gust de Lleida, a Fira Mos. Gust de Lleida és la marca que posa en valor el territori, la seva gent i la tradició de Lleida, Pirineu i l'Aran amb mirada de futur, impulsada per la Diputació de Lleida. A partir de 4:45, vine a conèixer els protagonistes d'històries de qualitat, origen i compromís amb Gust de Lleida. I el dia 28, a la 1 del migdia, escolta el programa sencer a Onda Cero Lleida amb el suport de Gust de Lleida i l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Lleida.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Set minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem la Fira Mos Sant Miquel de Lleida. Defensat el receptari tradicional català amb l'acollida aquest diumenge de la fase final de la Lliga del Porc i la Forquilla. La competició ha reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de les quatre demarcacions catalanes que han elaborat plats amb el porc com a element central. Tot plegat en una jornada on l'afluència de públic ha estat constant al conjunt del recinte firal. La Fira Mos Sant Miquel de Lleida és el certamen que transforma l'antiga Fira de Maquinària Agrícola de Sant Miquel en el gran aparador agroalimentari de Catalunya, amb la participació d'uns 70 expositors i l'impuls d'activitats com tastos i show cookings, que han superat la participació de les 600 persones. De manera paral·lela, els pavellons 4 i 5 i la zona exterior de Fira de Lleida també han acollit, en aquest cas, el segon saló de l'automòbil, amb la participació d'una vintena de concessionaris de cotxes i un de motos,

0: superen les vendes que hi va haver l'any passat, segons ha explicat el director de Fira de Lleida, Eduard Martín.
1: Més de 176 vendes d'automòbils, l'any passat es van fer 160, per tant, un lleuger increment, l'associació estava bastant satisfeta i creiem que el volum de negoci, encara que els propers dies s'ajustaran les xifres, ha sigut d'uns 6 milions d'euros. Per tant, la fira, en el cas del Saló d'Automòbil, crec que compleix amb el paper de ser l'espai de negoci, l'espai de networking, l'espai de relació que li pertoca com a entitat a Lleida, i també la fira contents d'oferir a les institucions un espai on mostrar tots els grans productes de Lleida i la seva vàlua.
0: Tot plegat en el marc també de les festes de la tardor de Lleida, que entre els actes destacats el cap de setmana ha tingut la commemoració dels 325 anys del Ball de Bastons a la capital del Segrià. Uns 120 bastoners vinguts arreu de Catalunya han omplert de cultura popular i tradició el centre de la ciutat per commemorar aquesta efemèride. La celebració s'emmarca en la trobada nacional infantil d'aquesta dansa popular i col·lectiva, que enguany ha reunit 8 colles. Totes elles han desfilat amb ballades en una cercavila des de la plaça de la Catedral fins a la plaça Sant Joan, on han fet una ballada conjunta. Xavier Ramon Molins és el president de la colla bastonera del Pla de l'Aigua de Lleida.
2: La veritat és que nosaltres som una colla molt jove i sí que hem recuperat les danses històriques de Lleida, i és un gran honor poder dir que la nostra Vall de Bastons té tants anys d'història i té tanta trajectòria. La nostra colla sí que és molt jove, però hi ha hagut altres colles que han mantingut la història viva aquí a Lleida.
0: Durant el cap de setmana i també fins demà dimarts, les festes de la tardor preveuen espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus. I la manca de relleu generacional deixa en l'aire el futur del cinema Esguiu de la Seu d'Urgell, que han deixat de fer programació habitual després de més de 75 anys d'història amb la jubilació de les propietàries, les germanes Irene i Montse Guiu. L'equipament únic cinema comercial de la comarca combinava sala de cinema i sala de festes, un espai que ha estat durant dècades punt de trobada de gent de la capital de l'Alt Urgell i dels pobles del voltant. L'Ajuntament ha descartat comprar l'immoble valorat en 6 milions d'euros després d'un llarg període de negociacions, però manté converses amb la propietat per evitar que l'activitat s'aturi del tot. Les germanes, de la seva banda, defensen la intervenció municipal. Montse Guiu és una de les propietàries.
3: A nivell pirinenc estan tots municipalitzats. Potser la municipalitat local tindria que fer també un pensament davant de tot aquest espai que, com he dit molt bé, com a ciutadana em preocupa la seva
0: El complex Guiu inclou dues sales de projecció, una sala de festes i 5 habitatges als pisos superiors. L'aturada va començar a l'estiu, coincidint amb el període de vacances que la propietat feia habitualment. Amb l'arribada del mes de setembre, però, l'activitat no s'ha reprès. Només es manté un cicle de cinema en francès contractat prèviament, que continuarà fins al desembre, mentre que la sala de festes es lloga puntualment per a actes privats. I el ple de la Paeria de Lleida va aprovar en la sessió plenària de divendres la modificació inicial de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta va tirar endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i dels grups municipals de Junts i Vox. El PSC defensa que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix les llibertats. Vox i Junts han celebrat que el text reculli la prohibició de portar burca i niqab a l'espai públic, mentre que el Partit Popular hi ha votat en contra perquè considera que aquesta norma no prohibeix aquests elements, sinó que els permet i els regula. Tampoc hi han donat suport Esquerra i el Comú de Lleida, que han criticat la visió punitiva del text. I els Mossos d'Esquadra van tornar a detenir divendres el fisioterapeuta lleidatà de 30 anys acusat de tocaments a clientes després que el cos hagués rebut 6 denúncies més, que eleven de moment a 9 el total dels casos. L'home va passar novament a disposició judicial i la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Lleida el va tornar a deixar en llibertat, ja que cap de les parts havia sol·licitat presó provisional ni cap altra mesura cautelar, segons ha informat el Tribunal de Justícia Superior de Catalunya.
4: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
5: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973-21-0005.
4: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals nacionals.

0: Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: Aquest divendres 25, la ciutat d'Onda Cero es trasllada a l'estand de Gust de Lleida, a Firamós. Gust de Lleida és la marca que posa en valor el territori, la seva gent i la tradició de Lleida, Pirineu i l'Aran amb mirada de futur, impulsada per la Diputació de Lleida. A partir de 4:45, vine a conèixer els protagonistes d'històries de qualitat, origen i compromís amb Gust de Lleida. I el dia 28, a la 1:00 PM, escolta el programa sencer a Onda Cero Lleida amb el suport de Gust de Lleida i l'àrea de promoció econòmica de la Diputació de Lleida.
2: Aquest setembre a Solglas t'ajudem a renovar la teva llar. Canvia les teves finestres i estrena casa. Més llum, millor disseny i més confort. Solglas, Ton Cirera 2, 973-267700 o a solglas.es.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista. La història era pertorbadora, però sobre el paper en el que va passar a darrere les càmeres va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena.
5: A mi em costaria molt treballar en aquest context.
6: Sí, tu, Lola, ho tens això, que a vegades quan veus senyals de l'univers,
5: sí,
6: dius, això deu
5: no
6: passar per alguna cosa.
5: Sí.
4: Va ser tal les coses que van succeir que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer beneir
5: el set
4: de rodatge.
3: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 8:45 del vespre. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: No podrem pagar la IA, i llavors ja tornarem a l'època de l'edat de bronze. A la de coure no, perquè ja ens l'han robat tot.
8: El coure no, perquè l'edat de coure devia durar molt poc. Devia sortir algú a dir, ha començat l'edat de coure, i de cop i volta el van mangar i va dir, bueno, pues posa l'edat de bronze, l'edat mitjana ja, perquè la de coure ha durat poc. De fet, no es podien ni transportar, perquè...
7: Va començar problemes de rodalies d'aquella època ja.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre amb places limitades.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribes.
2: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
3: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs, són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
1: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
4: Estás en la cola del súper. Tienes 7 personas delante, o lo que es lo mismo, tienes 15 minutos de Julia en la Onda.
5: Claro, visto así.
4: Onda Cero, tu ràdio.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
7: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
6: Qué maravillosas las reflexiones de He-Man y
8: la filosofía actual, ¿no?
6: La filosofía del
8: ya
6: nostre
8: temps.
6: Ya no
8: es planteja res de l'existència, ¿no? Ya no. Ya es.
6: D'aquestes coses de que la gent doncs, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
8: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
6: Ja t'entenc.
8: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè de fet ja ho diuen, no? Que la taula, ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
9: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
6: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
9: No, el mòbil ha d'estar fora.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
1: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
2: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este sábado 3 de octubre, Onda Viajera se realizará desde la cooperativa de Copvaco en Alcázar de San Juan. Descubre los secretos del vino con uno de los grandes grupos cooperativos de España. Patrocinan denominación de origen La Mancha, Junta de Comunidades Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este sábado desde las 12, Onda Viajera en la octava fiesta de la vendimia, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Lleida, 94.1 FM.
4: A Mobles La Ganga ara et financem les teves compres.
5: Sí!
4: T'ajudem amb un finançament a mida. No renuncis a fer un canvi a casa teva. Nosaltres sempre t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu. Mobles La Ganga.
6: Taxi!
7: ¿A dónde va?
6: Hola, al auditorio, por favor. Tengo mucha prisa, ¿puede atajar por ahí?
7: Claro.
8: Cuando llegamos al Valle de los Dinosaurios, en el norte de
7: Perú, pues
8: era casi con Ecuador, buscando un arte rupestre que hasta entonces no había sido catalogado, esas pinturas en las que aparecían...
6: Bueno, oiga, ¿le importa dar una vueltecita más? Es que no quiero quedarme sin saber el final de la historia.
8: Yo os puedo decir
7: por supuesto.
6: Disfruta de historias inesperadas, sin prisas. Onda Cero, tu radio.
9: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
10: Gabriel Jesús.
11: Què? M'encanta el fitxatge.
10: Ah, sí?
11: Jesús. M'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, hòstia. No, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
12: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
13: L'Arsenal, per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
10: Ah.
13: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
10: També.
9: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
14: Tenemos el caballero pesado.
15: El caballero pesado, que és que et va donar molta conversa, et va dir... Oye, yo no iría, que te he contado alguna vez lo de taxi, ya me lo has contado, que sería el caballero pesado, ¿no, una amiga?
14: Podría ser, pero va más porque tiene mucha fuerza y mucha vida.
15: Vale. No, el que yo digo también tiene mucha vida, mucha calle, que es diu, ¿no? Pero bueno, en un videojoc igual no té la mateixa utilitat, ja t'entenc.
9: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. En bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
16: Perquè hi ha aquí en Pitu Sitges. Pitu, bon dia.
17: Molt bon dia.
16: Què ens posa en forma?
17: Ara farem uns petits tips perquè sigui més fàcil retornar a la... 1. Posar-se metes assolibles. 2. No fa falta anar cada dia, ni la sensació de matxacar-se i acabar baldat és correcta. És a dir, 3 dies està bé. Després, entrenaments, començar amb entrenaments suaus i progressius i mica en mica anar posant una miqueta més d'intensitat i d'assistència al centre esportiu. També jo afegiria una miqueta els hàbits de menjar, que clar, això t'ajuda molt.
16: Això ho anirem tractant aquí en el programa, en aquesta tercera temporada, amb els experts i les expertes en nutrició.
9: En bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
18: A veces quieres aprender algo, a veces quieres informarte y a veces solo quieres entretenerte y desconectar. Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano, para alimentar tu curiosidad, descubrir historias y entretenerte con todo eso que no sabías que te interesaba. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
9: Onda Cero Lleida, la teva radio.

0: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.
1: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
2: Aquest setembre a Solglass t'ajudem a renovar la teva llar. Canvia les teves finestres i estrena a casa. Més llum, millor disseny i més confort. Solglass, Ton Sidera 2, 973 26 77 00 o a solglass.es.
3: Oye, control, ¿podemos programar la rosa de los vientos para el jueves por la mañana? Es que María de Cáceres tiene cita en la ITV y bueno, es que va para largo.
4: Con Onda Cero, la programación la decides tú. Entra a nuestra web o app y escucha lo que quieras, cuando quieras. Onda Cero, tu radio.
0: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
5: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de les connexions.
6: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
5: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
6: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
0: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: Todo el mundo te va diciendo que ha visto Obsesión y te la recomienda y tal. En el caso de la Odisea era como si te tuvieras que poner la medalla, ¿no? De que yo he visto la Odisea.
8: Y me ha gustado.
7: Y por supuesto me... Vamos, claro. No me ha gustado, me ha parecido
8: Yo sí
7: increíble.
8: La entiendo. Eres tú que no la entiendes, ¿eh?
7: Siempre... Ha habido como un patrón en ese sentido que me hacía cierta gracia, ¿no? De decir, primero el hecho de sacarlo como tema de conversación.
8: Y ya si lo has visto en el IMAX, ya bueno.
7: Bueno, ya es el colmo. Y entonces, claro, tú empiezas luego a rascar suavecito, sin presionar, ¿eh? Pero pero no te pareció un poco larga. Y no te pareció que en el fondo le faltaba un poquito eso de conexión entre las historias, que no sé qué tal. Y sí, todo el mundo te acaba diciendo, sí, es verdad. Pero tenías como la misión de este verano era ver la Odisea y desde luego que te gustara.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, 94.1 FM.
9: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dilluns 28 de setembre i tot i que sabem que la notícia del dia és l'accés a l'habitatge, avui volem posar la mirada en el final de la vida. I és que el Departament de Salut ha fet públiques les dades del volum de catalans i catalanes que han pres consciència per decidir com volen que siguin els seus últims moments de vida. De seguida en parlarem abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i el Dariel Sánchez al control tècnic, i aquí al meu costat Robert Calvo, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, bona hora, bon dilluns.
1: El Gerard Sanz, que el tenim fent feina. També tinc el Víctor Llucià, què tal? Molt bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Míriam.
1: I esperant que arribi de seguida la Montse Valls per explicar-nos l'actualitat.
4: Sobretot perquè el primer tema...
1: Avui ve carregadet.
4: Sí.
1: L'actualitat ve carregadeta. Escolta, com que...
4: Ja està aquí la Montse.
1: Ja arriba la Montse, de seguida la saludem, però és que l'actualitat mana. Montse Valls, bon dia.
5: Hola, no sé si està encès aquest
1: sí,
5: micro,
1: està encès,
5: però
1: està encès.
3: La gent fa quilòmetres, ja, la redacció.
1: Sí, home.
3: No ho veu.
4: Jo penso,
3: però...
4: abans sí, nosaltres sí. Estàvem físicament a prop d'aquests estudis i ara ja estan els companys d'esports i de tècnica.
3: Clar.
4: I jo sempre penso, mal moment en el que ens van fer córrer d'aquesta manera.
1: Oh, és la regla d'or. No es pot córrer abans d'entrar en antena. Perquè,
5: he vingut corrents,
1: si no, fas això i és horrible.
3: No, però després, si has de buscar talls per la secció del divendres,
4: sí,
3: etc., va perfecte.
1: Bueno, sí, clar, mira, però...
5: Com li agrada riure's de la gent,
1: clar,
5: eh?
1: Clar, mira, si és mala persona, eh? Sí, clar.
5: No he de dir, i per aquestes coses, per venir a fer el xau-xau de la ciutat, sí que m'atreveixo a córrer, perquè si
1: sí,
5: necessito respirar, em deixeu respirar.
1: Però per un
5: però
1: informatiu, no. Butlletins
5: informatius i coses, no. Ja ho vaig fer una vegada, que tu m'anaves dient per darrere, no, es corre,
1: no
5: abans d'entrar en directe.
1: I, bueno, i totes ho hem après a les males. Vinga, avui, com que tenim el Gerard ocupat, tant

0: Carregues tu de la cançó
1: sí,
0: del
1: per
0: dia?
1: Sí, per això deia que hem d'esperar la Montse Valls, perquè la cançó
0: o
1: avui...
0: O la Montse avui, no sé jo.
1: Clar, perquè ja no hi ha hagut pressió per part d'ella, però és que avui la protagonista del dia és aquesta dona.

0: Aquesta és Taylor Swift,
1: que va... Papa, la millor. Papa.
0: I és que, per què és protagonista de l'actualitat avui dilluns? Perquè s'ha posat darrere de les càmeres per dirigir el seu darrer videoclip que acaba d'estrenar. Es diu Patient Zero, és a dir, Pacient Zero. Onda Zero? Pacient Zero. Com diem, no és la primera vegada que la cantant es posa en el paper de directora. Ho va fer per primera vegada amb The Man el 2020 i també ho ha fet amb alguns dels seus temes del darrer disc, The Life of a Showgirl, que ara ha ampliat a 4 noves cançons. És allà fa discos de 20 cançons, de 18 cançons, no?
2: Espera, que m'he oblidat de posar aquesta. Posa-la.
1: Sí, sí, sí. Els Descartes els acaba posant després en una versió extendida.
2: Això era un Descarte? Perquè em sembla un...
3: Ja, no, no, però típica persona que tot el que fa ho ha de monetitzar, sí, sí. O sigui, no pot sobrar absolutament res. Esto pa dentro, ja està.
2: No, no, clar, ja que ho has fet.
3: Pensava que seria notícia perquè ha anat un altre cop a buscar el pa en el seu jet privat, però no, és perquè...
1: Ai, què passa?
3: És perquè ha tret una cançó, no? Com
2: dius això?
1: Com si altres artistes no ho fessin, saps?
2: On ha anat?
3: Es va fer famós perquè va anar a buscar l'esmorzar un dia en el seu jet privat.
2: A París, un croissant.
3: No, com a 15 minuts de casa seva. Que sí, no són fake news, eh?
2: Miami me lo confirmó.
1: Exacte,
2: o...
1: sí.
0: Aquesta cançó que estem escoltant és Patient Zero, que estem escoltant-la, com deia, i que aquesta nit passada està la triomfadora als Video Music Awards, que són de la MTV, són els premis de la MTV de tota la vida, i que compta, aquest videoclip, dic, amb estrelles a la talla de com Dakota Johnson i Colin Farrell. La cançó explica la història d'una dona, ella, que va ser la pacient zero d'un home, Farrell, en una història d'amor que ara ja està repetint la seva amiga, la Dakota Johnson, a la que s'assembla sospitosament. Durant una discussió al cotxe, en tornar d'una festa, es veu a la cantant sobre el vehicle recordant que tots els moments pels quals travessa ara Johnson els va passar ella mateixa fins que el seu marit va acabar matant-la. Per evitar que la història es repeteixi, li envia un missatge a la seva amiga. Run! És a dir, corre! Un tema que està lamentablement a l'ordre del dia.
2: M'has embalat una història fantàstica.
1: No, és que té... Que es fica, jo crec que hi ha un cert punt de masclisme amb la Taylor Swift, que és inevitable al final, com passa també amb moltes altres artistes que poden dir, vull dir, també amb l'Olivia Rodrigo, tots aquests. Mm-hmm. El que passa quan fan música així més pop, que està encarat cap a adolescents, se'ls pot criticar un munt i tal, però jo, en paraula de cançó, sempre us he vingut aquí a reivindicar Taylor Swift, perquè és una tia que al final ha estudiat, té una filologia...
0: I encara no ho has fet.
1: I és una tia, de veritat, que per mi és molt intel·ligent i que fins i tot quan se la critica per certs aspectes, ella s'aprofita com molt d'això per encara ser més coneguda. Sí que és veritat que hi ha un tema d'ambició i d'ego que el té molt potenciat i que sempre vol ser la millor i la número 1 en tot. Però després trobo que té certs missatges com aquests amb Patient Zero, amb The Man, que també va ser el primer videoclip que ella va protagonitzar i va dirigir, que té missatges, almenys relatius al feminisme, que per mi són molt importants, la veritat.
0: I vull dir que encara que no tingués tota aquesta formació, que està molt bé que la tingui, vull dir, simplement que tingués aquest talent i el volgués explotar, a mi
1: no,
0: em
1: no, és una tia
0: bé.
1: Molt llesta i és una tia que sap el que val i que vol potenciar-ho.
2: Home, composa les seves cançons, protagonitza els videoclips, fins i tot es posa a dirigir-los, vull dir, sí, que sí. No tothom pot dir això, eh? I a més amb temes, sí. Pues això, en profunditat, amb temes interessants per totes les edats, no només per adolescents, vull
1: exacte.
2: Dir, això ens toca a totes, per desgràcia. Em sembla, mira, jo que no sóc gaire Swifty. Aquesta cançó m'ha agradat molt el missatge i com l'ha tractat, no? Una mica...
1: Sí, sí.
2: Thriller, eh?
1: Bastant.
2: Potser sí, per això m'ha agradat.
1: Semblava que sí, una novel·la una mica així de...
2: Més sí. A la Dakota, que està amb la pel·lícula Verity, que si no s'ha estrenat, s'estrenarà d'aquí poc. I, bueno.
1: Molt bé.
2: Doncs molt bé, aquesta és la cançó del dia. Què preguntes?
1: Cada dia podeu portar la Taylor, si voleu.
0: Absolutament.
2: Jo crec que ja fins al desembre...
1: ja no toca.
2: Ja la bueno, paraula de cançó, ja, tu la pots portar la setmana que ve, si vols.
1: No, va.
0: Segur hi ha alguna cançó
1: mica,
0: de...
1: Que si no us cansareu.
2: No, mai.
0: Mira, avui parlem una mica de nosaltres, de les persones que oferim la informació i de les persones que la reben, perquè al cap i a la fi totes i tots som receptors d'informació. El 28 de setembre, és a dir, avui, se celebra el Dia Internacional del Dret d'Accés Universal a la Informació, que té com a objectiu procurar l'accés a la informació. Perquè com tots

0: Bé, sabem, hi ha llocs del món on la ciutadania no rep informació veraç.
1: Que important, eh? Sembla una tonteria de dia i és importantíssim.
0: Sí. Aquesta data coincideix al calendari amb el Dia Mundial de les Notícies.
1: Sabríeu fer aquest vídeo?
0: Petit cap de jefe.
1: Ells no saben de què parlem, però...
0: No.
1: Tu sabies?
0: No.
1: No?
0: Petit cap de jefe. Petaca bodega. Sí, home.
1: No, això és la meva... No, però ja, aquest és un videoclip, si no m'equivoco, del...
0: Sí. L'Heroi...
1: No, Lewis, del... De l'humorista.
0: Jerry Lewis.
1: Jerry Lewis, que feia, sense màquina d'escriure, feia aquesta cançó.
0: Uh-huh.
1: I feia tots els gestos, i ara s'ha posat de moda a les xarxes socials.
0: Ah, molt bé.
2: No he vist aquest tren, no.
1: Doncs busca'l. Busca'l perquè hi ha una... A més, hi ha una noia que el fa... Clara, busca primer l'original, vale. I després...
0: Això ho dic que tot torna, estava veient fa un moment aquí tot a la pantalla torna, de l'estudi, al canal 24 Hores, que hi ha una acampada a la Porta del Sol de Madrid, tot torna.
1: És a dir,
0: fa 11 anys n'hi havia una i n'hi torna a haver una altra. Bé, l'any 2018 la iniciativa d'aquest Dia Mundial la van tenir el Fòrum Mundial d'Editors, l'Associació Mundial d'Editors de Premsa i la Fundació Canadenca de Periodisme. L'objectiu és destacar la importància de la credibilitat del periodisme basat en fets i en notícies fidedignes i fiables, en el contrast, en l'aportació de dades. Això que avui va tan a la baixa, perquè el que importa és la realitat que un veu i no la que sigui. És a dir, la pel·lícula com la tinguis tu al teu cervell. Sigui com sigui, volem començar la setmana en positiu i per tant busquem bones notícies.
3: Quisiera buenas noticias entre tantas malas.
1: La Chenoa?
2: Anava a dir, és la Chenoa, no?
0: Bones notícies, que també van molt escasses, sobretot perquè solen tenir millor premsa les dolentes. Per això preguntem a la nostra audiència, de totes les notícies que qualsevol de nosaltres o dels nostres col·legues de la resta de mitjans podríem explicar, quina li faria més il·lusió o l'emocionaria més que fos això, notícia? Pensi, perquè n'hi pot haver de molt bones. Jo penso que en aquest país en què hi havia l'assot del terrorisme, doncs tothom buscava el final d'ETA, no? Uh-huh. Si és el final d'ETA. Però segurament hi ha alguna notícia del món de l'esport que a en Víctor Llucià li encantaria que succeís.
2: No, i explicar-la. Sí, home, segurament. Vull allunyar-me de l'esport. Jo crec que se m'acudeixen moltes que són irreproduïbles a la ràdio, algunes notícies. Bueno, no sé, algun...
1: A veure,
2: no,
1: ara m'has deixat amb intriga,
2: Víctor. No, però perquè la meva ment treballa negativament i llavors se m'acudeixen moltes. Però, per exemple, m'agradaria una, que és que l'altre dia vaig llegir un tuit que deia... No és otoño ni en el Corte Inglés. És a dir, m'encantaria que...
1: Sí que ho és, eh?
2: Que tornés a fer una mica de fred ara al setembre. Sí, m'encantaria explicar.
0: Aquesta setmana...
2: S'acaba la calor, però definitivament...
1: Bueno, aquesta setmana hi ha pluges, baixar de temperatures...
4: Des de principis de setembre.
2: Però que això ja va passar fa dues setmanes, va tornar la calor...
1: No, jo crec que ja està.
2: Bueno, sí, ja està.
1: Ja hem passat el veranillo de Sant Martí, no?, que es diu.
0: Sí, Sant Miguel, sí.
1: Sant Miguel?
0: Sí.
1: Però jo li diu Sant Martí.
4: Que romanticona aquest.
1: Sant Martí. Sí,
0: a Catalunya, no, a Catalunya és l'estiuet de Sant Martí, a la resta d'Espanya és el Benillo Sant Miguel. Sí.
2: Em disfresso d'home del temps per... m'agradaria dir que ja s'ha acabat definitivament la calor.
1: Doncs espero poder donar-te aquesta notícia d'aquí poc, Víctor. I tu, Montse?
4: Mira, jo m'agafo bastant a l'actualitat, però també perquè és un tema que m'afecta i que vull solucionar-lo com abans millor que se solucioni el problema d'habitatge que hi ha. I que baixin els preus dels pisos, que una propietat no sigui al final tampoc un luxe, no? Almenys ni buscar lloguer, és que no es pot ni lloguer ara mateix.
1: Totalment.
4: Llavors espero això, unes mesures, un
1: algo.
4: Un grito divino del cielo que digui, venga, farem accessible.
2: Un que faci fallida Urbagestión, Blackstone, tot això, no? Que faci una mica de fallida, bueno.
1: Bueno, que els joves, bueno, i no tan joves, perquè hi ha gent que no és tan jove i encara està vivint a casa dels pares, que puguin accedir a un habitatge digne. Robert, tu què voldries? Tu algú de salut?
0: M'agradaria acabar un any, el 31 de desembre, dient no hi ha hagut cap dona morta per violència masclista.
1: Ai, això seria... Ai, mira, m'has posat la pell de gallina, eh? Mira, lligat amb la cançó de la Taylor, també, tant de bo que ho poguessin dir.
0: T'imagines?
1: Seria fantàstic.
0: Que cada any és, quan anem pel mes de novembre, ja n'hi ha 56 o 58.
1: Sí, sí. Sí, és que a vegades comencem gener i ja hi ha unes quantes, eh? Que el càncer ha passat a ser una malaltia com una grip,
0: Sí, sí.
1: Que s'ha de passar,
0: que no existeix.
1: O que no existeix. Seria fantàstic. M'encantaria que s'hagi trobat la solució perquè tothom es mori el dia que fa 100 anys, sense malalties. Sense malalties, sense preocupacions. No, el dia que fa 100 anys, jo sempre he dit, fas una gran festa.
2: Ja no hi hauria rècord.
1: I a Madeu, Andreu.
2: El rècord de la dona sense de 115, ara ja tots...
1: Tothom el dia que fa 100 anys i ho fa amb una gran festa i apa. I no has estat tota la vida patint, ai, m'acabo de fer una analítica, a veure si em surt alguna cosa, o això em fa mal, a veure què és... No, res. Salut, salut, que és el més important que tenim a la vida. I vosaltres, quina és la notícia que us agradaria que expliquéssim aquí als mitjans de comunicació, notes de veu, al 676-76-09-08. Mentrestant, no sé si seran bones notícies, però les hem de repassar, Montse.
4: Som-hi.
1: Comencem explicant que Pedro Sánchez és a Barcelona presidint un acte on a hores d'ara estan presentant un informe perquè projecta l'Espanya del 2050, tot plegat quan encara no està garantida l'aprovació del decret d'habitatge.
4: Sí, de fet aquest informe encara no ha sortit a la llum perquè Pedro Sánchez encara no ha fet la seva intervenció. Primer ha estat el torn del president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Tots dos han defensat limitar la compra dels fons d'inversió i la regulació dels preus intervenint al mercat, tal com s'està fent a Catalunya.
5: Límits per dir-ho amb totes les paraules a l'especulació. Cal posar límits.
6: Las políticas públicas funcionan, las instituciones actúan y si decides tomar ese camino, no otro, el otro es dejar que el mercado siga dictando sus reglas, podemos encontrar soluciones entre todos y todas.
4: Tot plegat quan l'habitatge s'ha convertit en un dels temes d'actualitat, després que el desnonament de la Mari Carmen hagi obligat de nou al govern d'Espanya, format per PSOE i Sumar, a crear un estat social per evitar més episodis d'aquestes característiques. Per ara, el decret d'habitatge no està tancat i la seva aprovació no està garantida.
1: Doncs coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, aquest matí s'han produït protestes defensant el dret de l'habitatge. El sindicat de llogateres ha tallat durant una hora l'Avinguda Meridiana i també hi ha hagut mobilitzacions al carrer Còrsega i a Creu Coberta, per pressionar el govern espanyol abans de l'aprovació del nou decret d'habitatge.
4: Els convocants reclamen l'anomenat decret Mari Carmen en referència a la dona de 87 anys desnonada recentment a Madrid i exigeixen contractes indefinits, la congelació dels lloguers, mesures contra els lloguers de temporada i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. El sindicat alerta que no acceptarà mesures cosmètiques i fins i tot planteja convocar una vaga general si les seves demandes no s'incorporen al text final. Enric Aragonès, portaveu.
7: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
4: El sindicat recorda que aquesta tarda hi ha convocada una nova concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on intervindrà el president espanyol amb motiu dels Premis La Vanguardia.
1: I acabem explicant que els Mossos investiguen el que seria el tercer segrest que coneixem en les últimes setmanes.
4: La detenció il·legal s'hauria produït diumenge a la nit als afores de Calella. Segons els testimonis que van alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. La víctima encara no hauria aparegut. Dimecres passat, la Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir un home per haver-se intentat endur dos menors en ple centre de Tarragona mentre es feia un acte a les festes de Santa Tecla. Però el cas més conegut és el d'un segrest a la P7 que recordareu per part d'uns falsos policies, un afer que, segons el Departament d'Interior, podria estar relacionat amb el tràfic de drogues.
1: Doncs desplegat ho ampliarem al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
4: A vosaltres.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva, començant pel Barça, que està pendent de l'estat físic d'Eric García.
2: Sí, perquè el polivalent futbolista de Martorell va abandonar ahir la concentració de la selecció espanyola. Dissabte, a l'escalfament de l'Anglaterra a Espanya, va notar unes molèsties i ja no va jugar al partit. El comunicat de la Federació Espanyola no especifica quin tipus de lesió pateix Eric García, que se sotmetrà a més proves aquí a la capital catalana, però en principi no hauria de tenir problemes per jugar contra el Getafe el dissabte 10 d'octubre al Camp Nou, un cop acabi l'aturada de seleccions. El central de l'Atlético de Madrid, Robin Lenormand, l'ha substituït a la convocatòria, i és que el conjunt de Luis de la Fuente ha realitzat aquest matí l'últim l'últim entrenament abans de jugar demà contra Croàcia al Ramon Sánchez Pizjuán de Sevilla, la segona jornada de la Nations League. Aquest vespre, a les 8, rodes de premsa oficials d'aquest Espanya-Croàcia, rodes de premsa del seleccionador i també del migcampista del Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz. Avui es juguen dos partits de la Lliga A de la Nations League, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia, tots dos a 3:15 del vespre. Ahir, Xavi Hernández va aconseguir la primera

victòria com a seleccionador dels Països Baixos, derrotant Sèrbia per 1-2. D'altra banda, Alemanya va perdre 0-1 contra Grècia i Portugal va derrotar Noruega per 1-2. I de la mateixa manera,

0: jugadores del primer equip de Pere Romeu, Aixa Camarà i Carla Julià. A més, Rosalía Domínguez, de només 17 anys, també jugadora del Barça, va ser escollida com a millor jugadora del torneig, com la MVP. La portera Laia López, heroïna de la final, parant dos llançaments a la tanda.
1: Este equipo se lo merecía, el fútbol nos debía una, encima en penaltis, creo que no hay mejor manera de ganar. Estamos súper contentas y de verdad que este equipo me deja sin palabras. Todo es estrategia, cada parte del fútbol es importante. La zona de los penaltis también la habíamos entrenado. Yo iba segura de que me iba a parar más de uno, las jugadoras confiaban en mí y al final eso se siente. Y nada, ansiosas por celebrar. El equipo, hemos hecho un gran trabajo atrás, sabíamos que era el equipo más difícil, el segundo que más goles llevaba en todo el torneo. Iba a ser un partido complicado, lo ha sido, y yo al final las promesas las cumplo.
0: I aquesta tarda, a 3:45, la Federació Espanyola la retrà homenatge a les Rozas en un acte amb la plantilla, familiars i amics. Espanya, que ja és campiona del món absolut, ho va aconseguir el 2023, doncs ara també dues estrelles a la categoria sub-20. Recordo que l'any que ve, a l'estiu del 2027, hi ha Mundial Absolut també al Brasil. I un últim apunt de futbol. Aquest vespre acaba la setena jornada de segona divisió amb el duel que disputaran Leganés i Castelló a Butarque a 9:15. El Girona és cinquè en posicions de playoff després de guanyar divendres. Té 13 punts i el Sabadell, que va empatar dissabte contra el Celta Fortuna a domicili, és setè amb 12 punts, així que els dos equips catalans col·locats en bones posicions.
2: I obrim ara la plana poliesportiva amb bàsquet, completada la primera jornada de la Lliga CB.
0: I la presència catalana es va tancar amb una victòria de prestigi de l'Ilerna Lleida a la pista de l'actual campió, el València. Els de Gerard Encuentra, amb 23 punts de James Bateman, es van imposar per 100-105 al Roig Arena. El FIEC Girona també va guanyar a casa, en el seu cas contra el Lucam de Múrcia, per 84-77, mentre que la Sisa Joventut va perdre davant el Breogán a domicili per 110-104. Dissabte el Barça es va imposar el Leima Corunya al Palau i el Kitchen es Manresa va inaugurar la temporada amb una derrota contra el Bilbao Bàsquet. Precisament, el conjunt manresà ha informat avui que el base Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit produït en el partit de dissabte. Sí, sí, el jugador es troba hospitalitzat i, a més, recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica.
2: I en handbol, el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs.
0: El conjunt culer es va assegurar la presència en el partit decisiu pel títol després de superar ahir el Zamalek Egipci, que exercia d'anfitrió per un contundent 39-29 a la segona jornada de la fase de grups. Per tant, dues victòries en dos partits i rumb a la final del torneig. En parla l'entrenador blaugrana, Carlos Ortega.
3: Sí, sin duda, ¿no? Era un equipo que era un entrenador nuevo, jugadores de bastante desconocido, teníamos poca información. Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante, bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
0: Demà dimarts el Barça jugarà la tercera jornada contra el Muntada marroquí, però ja amb el bitllet assegurat, així que és un pur tràmit. Una final que es disputarà el dijous 1 d'octubre contra el Veszprém hongarès.
2: Víctor Llucia, gràcies.
0: Que vagi bé.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Com et dius?
7: Berenguer Adrià.
6: Quina és la teva experiència com a cuiner?
7: Has estat a alguna escola?
6: Has tingut algun mestre?
7: Això és una altra lliga.
6: Això són dos estrelles Michelin.
4: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
8: Estàs posant a tots al límit.
9: Andreu tots mal.
4: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT. A Onda Cero, La Ciutat.
2: Avui que volem destacar aquelles bones notícies que a l'audiència li agradarien que passessin, en portem un parell d'informacions que són positives, tot i que tenen a veure amb el final de la vida. La primera és que hi ha més consciència col·lectiva sobre deixar escrites de manera oficial les últimes voluntats. I l'altra és que cada vegada hi ha més persones que volen morir dignament i que poden acollir-se a fer-ho.
9: Emma Pams, tot plegat ens ho explica el Departament de Salut, que acaba de presentar l'informe sobre el registre de documents de voluntats anticipades de l'any 2025. Durant aquest any es van registrar 52.560 documents. És la xifra més elevada.

0: aprovada des de la creació del Registre de Voluntats Anticipades l'any 2002. Augmenta un 52%, en només en un any. En paral·lel a això, Salut ha publicat l'informe anual sobre l'aplicació de la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia durant l'any 2025 a Catalunya. Durant aquest any, 499 persones, gairebé 500, es van sol·licitar la prestació per la prestació d'ajuda per morir dignament durant l'any 2025, un 39% més que l'any anterior.
1: Cristina Vallès, bon dia.
2: Bon dia.
1: La Cristina és la presidenta de l'entitat Dret a Morir Dignament, que, Cristina, amb aquestes xifres m'imagino que us congratuleu, no?, de la situació que vivim a Catalunya amb aquests dos temes.
2: Sí, pensem que Catalunya és, dins de l'Estat, un dels llocs més afortunats per poder demanar aquests drets de final de vida, i això és una cosa que ens honora i ens omple de joia, perquè realment és un dret d'aquests que són absolutament clars, vull dir, els necessitarem tots, perquè encara que potser per l'hora i el sol que ara estic rebent no és el que toca més, però morint-nos ens morirem tots, o sigui que val més fer-ho a la primera bé, perquè no hi ha segona oportunitat.
0: Clar, separem una mica les dues coses perquè s'entengui. D'una banda, Cristina, parlem de l'èxit del document de voluntats anticipades, que això no té res a veure amb l'eutanàsia, eh? Això és un document que vostè, com a ciutadà, com a ciutadana, pot redactar davant del seu metge de capçalera, fins i tot amb la infermera, i que l'únic que fa, per dir-ho col·loquialment, és deixar un escrit que no deixi el marrón a ningú quan aquí arribi al final de la vida. Deixes per escrit.
2: Exacte.
0: Què vols que passi amb tu una vegada tu no puguis decidir què passa amb la teva persona, no?
2: Exacte, és només per si tu no ho pots dir-ho de viva veu el que vols i el que no vols respecte al teu final de vida. Perquè quan una persona està en final de vida no vol dir que no hi hagin coses a decidir, n'hi ha moltes. Perquè a vegades els finals de vida s'allarguen moltíssim en el nostre país i en tot el que és el món occidental. Realment és com ha de ser, perquè és que tenim una medicina que funciona, tenim uns pal·liatius que funcionen i per tant doncs, hi ha finals de vida que són realment pues, llargs, però hi ha persones que potser no volen que sigui tan llarg perquè les seves circumstàncies de patiment o les seves circumstàncies de malaltia fan que puguin valorar que potser aquest últim mes no el volen passar d'una manera determinada sinó d'una altra. I aquí està la gràcia del document de voluntats anticipades, que tu pots dir què vols i què no vols respecte a l'eutanàsia, però bàsicament respecte a tots els altres drets que tenim al final de vida.
0: Clar. I deia això de no deixar el marrón a ningú, perquè a vegades es dona la situació que aquest document no s'ha fet, aquella persona d'un dia per l'altre cau malalta, no pot defensar-se a si mateixa, i els hi queda aquest mal de cap als fills o filles i també als professionals mèdics.
2: Absolutament d'acord. El document de voluntats anticipades serveix, evidentment, perquè la persona porti fins al final el que ella considera que és els seus valors i com vol fer les coses també quan estigui en final de vida. Però, sobretot, serveix perquè la família no hagi de decidir cosa en aquest final de vida quan realment no sap què vol la persona que està en malaltia. Moltes vegades ens fa tanta por parlar del tema de la mort que no en parlem, i quan en volem parlar ja és massa tard. I això és horrorós, haver de decidir segons quines coses per una altra persona. Jo vaig haver de decidir per la meva mare i no ho aconsello a ningú que sense haver parlat del tema hagis de decidir qüestions com aquestes.
1: Clar, i potser hi ha gent que sí que parla el tema, però si no queden escrites aquestes últimes voluntats, hi ha decisions que el personal sanitari no pot prendre, potser, no?
2: Exacte. Hi ha gent que confon una mica, per exemple, jo ja ho he parlat amb la meva filla, et diuen, o el meu metge ja sap de què va. Bueno, però si no està escrit i formalitzat amb una signatura i registrat a nivell de registre de la Generalitat, després el professional mèdic no té cap eina per portar a terme el que tu has deixat escrit. Ai, el que has deixat dit, només dit i no escrit. Per tant, doncs, el fer el document és el que garanteix que la teva voluntat, que tu has expressat lliurement, doncs, sigui la que es faci.
0: Un document, Cristina, que es pot

0: modificar al llarg de la vida, m'imagino.
1: Sí, bé, no es pot modificar, sinó que s'ha de tornar a fer. Això és com els testaments aquests patrimonials. Sí. Es pot rectificar les vegades que vulguis i, a diferència del patrimonial, és un document que és gratuït de fer. En aquest moment, tal com heu dit, es pot formalitzar davant d'un professional mèdic i, per tant, doncs, no hi ha un cost econòmic. És senzillament poses, penses, reflexiones, parles amb la família, parles amb el professional mèdic si així ho vols i a partir d'aquí el redactes, vas a un CAP qualsevol, el teu CAP o un altre, si hi ha gent que és de mútues o de monfaces, però en el mateix CAP de la Seguretat Social demanes hora, el metge et signa el document i en el mateix lloc, a l'administració del CAP, és on tu demanes que, on sol·licites que es registri dins dels Registre General de Documents de Voluntats Anticipades de la Generalitat. Vull dir, és així de fàcil. I la veritat és que estem contents per aquest augment important de més d'un 50% respecte a l'any passat, però amb nombres reals no us creieu que sigui molta gent això, eh?
2: Clar. De fet, aquesta que ara ens explicaves és la novetat del registre d'enguany i que explica potser aquest augment i és la consolidació de la formalització d'aquest document davant de professionals sanitaris. No sé si creieu que aquesta ha estat la clau per aquest 50%.
1: Sí, i tant, és exactament com ho dius. La clau ha estat en això, que es pugui formalitzar davant del teu metge o metgessa, fins i tot del teu infermer o infermera i fins i tot davant de la persona de treball social a l'àmbit de la salut. O sigui que ara el ventall de llocs on ho pots formalitzar és una cosa que ha facilitat moltíssim que es pugui haver-hi aquest augment de documents de voluntats anticipades.
0: Deia la Cristina, que no són tantes persones les que ho han formalitzat, però la xifra és prou important, perquè d'aquest 2025, la xifra d'aquest 2025 són 44.365 documents. Aquests els que s'han fet davant del professional sanitari del centre d'atenció primària. Després n'hi ha uns altres que s'han formalitzat davant de notari i després alguns altres molt pocs davant de tres testimonis.
1: Sí, exacte. Per tant, si estem molt contents amb aquest augment i estem molt contents també i agraïm moltíssim la tasca no només dels professionals sanitaris que s'han implicat totalment, sinó la tasca de fins i tot dels administratius que han tingut un canvi en la seva funció i l'estan complint perfectament els administratius dels CAPs. La xifra és important, però per un país com Catalunya, el que hi hagués molta més gent, molta més d'aquest 3% que podríem arribar a ser, no?, de persones que hem signat i que hem registrat el document de voluntats anticipades, això donaria també un àmbit de seguretat en els professionals que quan et reben saben exactament què vols i què no vols. Val? O sigui que hi ha coses importantíssimes en aquest informe que ha sortit ara. Per exemple, que el nombre de centres que registren els documents de voluntats anticipades s'ha duplicat. Això vol dir que hi ha una implicació importantíssima per part dels professionals sanitaris. Això a nosaltres és una cosa que de veritat que ens sembla important. De tota manera, tingueu en compte que llocs com, per exemple, Navarra, en què van fer una campanya informativa a la ciutadania, una campanya informativa que en els autobusos, sabeu, les marquesines aquestes dels autobusos, sí, hi havia una fotografia d'una senyora que deia: tu ja has fet el document de voluntats anticipades, saps el que és? Ves al teu centre sanitari i t'informaran. Aquesta campanya va fer pujar no només el nombre de documents de voluntats anticipades, és el lloc on tenen més documents registrats en general, sinó una cosa molt important, que és que va baixar l'edat en què es feien. Clar, perquè ens trobem que hi ha moltes persones que no es fins quan són molt grans, quan estan molt, ja molt, molt, molt allò, a les últimes, que fan el document de voluntats anticipades i, per desgràcia, és un document que és necessari a partir de...

0: d'una edat molt jove. A partir dels 18 el pots fer. I a partir del 18, dels 18 és quan un s'ho hauria de plantejar. Sembla estrany, perquè els 18 anys realment
1: ningú
0: no estàs
1: pensa
0: per
1: en
0: pensar.
1: Està, està
0: clar, claríssim. Però després existeixen circumstàncies, sí, sí, per desgràcia, sí, sí, que ens hi fan posar. I són els casos més difícils.
1: Clar.
0: Són els casos en què ningú sap què volia o què no volia aquell jove. Evidentment, la urgència mèdica és importantíssima igualment i es fa tot el necessari perquè aquella persona jove sobrevisqui i sobrevisqui amb les millors condicions. Però si hi ha una cosa que et deixa en una situació vegetativa i toquem fusta que no li passi a ningú, però passa, doncs hem de saber què hem de fer. I la família ja està desesperada per altres qüestions i si a més ha de pensar què voldria, què hauria volgut aquella persona, aquell jove, doncs... I a més és que pensar en la mort està bé, quan ets jove, perquè et fa veure les coses d'una manera diferent, et dona una perspectiva diferent de lo que és el perill, de lo que és el que vols aprofitar la teva vida. O sigui que pensar en que un dia o altre s'acabarà és una cosa molt sana i
1: totalment,
0: que no és agobiada, sinó que és sana. Dir, bueno, això s'acabarà, doncs anem a aprofitar-ho bé. O això s'acabarà i, bueno, vols dir que ens hem de tirar d'aquest penya-segat de cap per fer-se el xulo amb els companys? No.
1: Cristina, estem parlant d'aquest document de voluntats anticipades, però a l'altra cara de la moneda hi ha la prestació d'ajuda a morir, i és el que coneixem com a eutanàsia. Entenc que cada vegada s'hi pugui acollir més gent, més persones, també és una bona notícia, no?
0: Clar, és anar normalitzant un servei de salut més. Vull dir, nosaltres tenim un nivell prou saludable, no?, de salut pública. Som un lloc on, afortunadament, tenim una sanitat pública que funciona. Quan una persona entra en una situació oncològica, no s'ha d'arruïnar tota la família, com, per exemple, pot passar als Estats Units. No? No, nosaltres tenim una salut pública que et protegeix. I un d'aquests serveis és que, quan tu, pel que sigui, perquè tens una malaltia terrible, intolerable, que ja no pots més de dolor, o quan tu tens un patiment gravíssim, que el que et dones és unes ganes de dir prou terribles, ho puguis fer. Clar, amb una malaltia tothom té clar el que és. No? El meu pare, molt estimat, per cert, va morir d'un càncer de pàncreas. I això és una malaltia greu, que sabem que té una... sobretot quan ja tens una edat determinada, no té una curació i és molt dolorós. Doncs el meu pare podria haver demanat en el seu moment i estalviar-se, tot i que va morir molt bé, després d'una sedació, però ell hagués pogut demanar-ho i no hi hagués hagut problema, tothom ho hagués tingut clar. Una situació de patiment és una mica més complicat, però tenim tots la imatge del Ramon Sampedro, si més no els que tenim una edat determinada. El Sampedro, que és un noi que es va tirar, no?, aquell penya-segat que dèiem, no?,
1: sí,
0: va tenir un accident i va quedar paralitzat del coll cap avall.
1: Tetraplègic, sí.
0: Exacte. I després de 25 anys d'estar en llitat i que el cuidaven molt bé i que tothom se l'estimava, etc, etc, va dir, ja en tinc prou, ja en tinc prou de que em cuidin. Això és una situació de patiment greu. I que no té cura.
1: I que ningú vol patir i tampoc volem veure patir a les nostres famílies. Cristina Vallès, presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Frank.
1: De seguida arriba el butlletí de la una, però com sempre connectem amb els nostres companys de Tarragona i Lleida, Pablo Alcaraz, Núria Mora, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Pablo, què ens espera avui al programa?
4: Doncs parlarem del cas Efial, que és aquesta presumpta trama de corrupció, d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals, sí, que ha arrencat el judici avui justament a l'Audiència Nacional, i hi ha diversos municipis de la província de Tarragona que estan implicats i que estan demanant a aquests municipis també que els hi tornin els diners que van sortir sense cap tipus de justificació.
1: I a Lleida, Núria?
3: Doncs a Lleida tenim un programa especial i diferent. Divendres

0: lo que posteriormente ocurriría.
1: Reconoce el derecho de los ceutíes a protestar, pero denuncia una campaña de acoso insoportable.
2: Donde no cesa la presión migratoria en las Islas Canarias. Durante la mañana, Salvamento Marítimo ha desembarcado en el Hierro a 557 personas. Solo en uno de los cayucos interceptados viajaban 268 personas. Canarias, Fernando Castellano.
3: Una embarcación de la Salvamar ha sido la encargada de socorrer el cayuco que habría partido desde Guinea-Bissau hace 11 días. Entre las personas, de origen tan variado como Mali, Gambia o Costa de Marfil, se encuentran 17 mujeres y 4 menores, y uno de los migrantes ha sido derivado a un centro hospitalario. Salvamento ha trasladado también al puerto de La Restinga otras 2 embarcaciones con más de un centenar de personas, y por otro lado, hoy hemos sabido que las autoridades mauritanas han rescatado otros 260 migrantes en 2 embarcaciones localizadas frente a sus costas cuando se dirigían al archipiélago.
2: En el exterior, las autoridades de Gaza han cifrado en más de 74.000 los palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva israelí sobre la franja. Diana Rodríguez.
4: Según las autoridades gazatíes controladas por Hamás, desde que entró en vigor el alto el fuego hace casi un año, cerca de 1.500 gazatíes han sido asesinados y unos 5.000 han resultado heridos por disparos del ejército de Netanyahu, a los que hay que sumar otros 830 cadáveres recuperados en las zonas donde las tropas israelíes finalmente se han replegado. Tregua, recordemos, vinculado a la propuesta de Donald Trump para el futuro de Gaza y la creación de una junta de paz.
2: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Mercedes Albelda.
5: Este martes hay Radio Estadio con Edu García.
6: Y con un equipo campeón que es, sobre todo, inagotable.
7: Es que comparan de querer ser mejores. Es muy difícil hacer lo que está haciendo este equipo, muy difícil.
6: Pues iremos a por más desde el Sánchez Pizjuán en el segundo choque de la Nations ante Croacia.
8: Radio Estadio Selección, este martes desde las 8:30. Te invitamos a seguir soñando.
6: No vale despertarse, ¿eh?
9: Como te escucha la torre.
5: Onda Cero, tu radio.
10: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
11: Què tal? Molt bon dia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
10: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
11: Una ciutat, la d'avui, la d'aquest dilluns 28 de setembre de 2026, especial, perquè divendres ens vam traslladar a l'Espai Gust de Lleida, la Fira Mossa en Miquel de Lleida, per viure en directe la fira i preparar un programa especial per explicar la realitat agroalimentària de les nostres comarques, resseguint tota la cadena agroalimentària, del productor al plat i del plat al consumidor. Un programa que hem fet amb el suport de la Diputació de Lleida i que ens apropa als aliments que es produeixen a casa nostra, a Lleida, Pirineu i Aran, perquè darrere d'un aliment hi ha molt més que el producte que arriba a taula. Hi ha territori, hi ha persones, hi ha oficis, hi ha empreses, hi ha pagesia, hi ha cuina, comerç, restauració, consumidors. Ens explicarà en uns instants el president de la Diputació de Lleida, Joan Talar. Iniciarem també aquest camí des del territori, des del producte local, per seguir avançant per arribar als consumidors, ja sigui a través dels restauradors o dels canals de venda de proximitat, per acabar centrant-nos en la capacitat de connectar el producte local, per exemple amb l'esport, perquè esport i agroalimentació comparteixen valors com l'esforç, el compromís, el treball en equip i l'arrelament. Tot això amb la veu de qui? Doncs dels restauradors, que són els que cuinen, d'una nutricionista, la Naila Martínez, que ens explicarà també doncs, la vinculació que hi ha amb l'esport. Una esportista com és l'Ona Moreno del Club Hockey Alpicat i a més de diversos elaboradors, l'Erika García de Bellvís, la Romina Polo de Good Bio Foods o també el Ferran Alemany de Torrons i Mel Alemany o el Toni Vila dels embotits Ciervo, l'Enric del de la DOP Oli Les Garrigues i president de la cooperativa de Cervià. Tot això fins al punt de les 2 de la tarda, però com sempre, abans un primer cop d'ull a la informació de serveis, ens dona tots els detalls de quin temps ens espera avui des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Jordi Urios, bona tarda.
12: Bona tarda. Avui les temperatures màximes en descens lleuger a Lleida, avui amb màximes de 30 graus a Balaguer i Lleida, 29 a la Seu d'Urgell, 28 a Tàrrega, 27 de màxima a Viella. Pel que fa al cel. cel avui ennuvolat, amb baixa probabilitat en general d'algun ruixat feble ocasionalment acompanyat de tempesta a la zona del Pirineu i situació que s'espera més inestable a últimes hores de la jornada, especialment cap a la mitjanit. Demà continuarà aquesta situació inestable des de la matinada amb ruixats acompanyats de tempesta que poden ser forts a l'extrem sud de matinada amb acumulats de 20 litres per metre quadrat en menys d'una hora. També es pot donar calamarsa petita i ratxes

0: molt fortes de vent de fins 70 o 90 km per hora. La situació tendirà a millorar a partir del migdia, tendint a quedar el cel amb intervals de núvols. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes en descens localment notable no passaran dels 26 graus a Lleida i la Seu d'Urgell, 23 de màxima a Viella. Pel que fa a les mínimes, en descens lleuger. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Jordi. Pel que fa a la situació del trànsit, hores d'ara normalitat a les carreteres de la xarxa viària lleidatana. Segons informa el Servei Català del Trànsit, com sempre recomanem precaució als conductors. Fem una petita pausa i ens hi posem de seguida amb la ciutat d'avui en aquest viatge que divendres vam fer traslladant-nos a Firamós Sant Miquel des de l'Espai Gust de Lleida en aquest programa especial amb el suport de la Diputació de Lleida per descobrir i fer tot aquest recorregut de la cadena agroalimentària i saber què és el que hi ha darrere dels aliments que es produeixen a Lleida, al Pirineu i a l'Aran.
2: Onda Cero Lleida.
3: A Mobles La Ganga ara et financem les teves compres. Sí, t'ajudem amb un finançament a mida. No renuncis a fer un canvi a casa teva. Nosaltres sempre t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu. Mobles La Ganga.
4: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
2: Onda Cero Lleida.
1: Comencem parlant de la xarxa que hi ha darrere del producte que identifica Lleida, el Pirineu i l'Aran. Gust de Lleida és la marca agroalimentària impulsada per la Diputació de Lleida per posar en valor els productes de qualitat del territori, connectant productors, elaboradors, restauradors i consumidors, és a dir, totes les baules de la cadena de valor agroalimentària. Per entendre què representa aquesta xarxa, aquesta marca, Gust de Lleida, i com es vol projectar també aquesta realitat agroalimentària de Lleida, Pirineu i Aran, ens acompanya el president de la Diputació de Lleida, Joan Talar. Què tal? Benvingut.
5: Hola, què tal? Perfecte.
1: Comencem pel principi, quan estem parlant de Gust de Lleida, de què estem parlant i què és el que vol representar i projectar aquesta marca?
5: El Gust de Lleida vol representar tota la cadena de valor que genera l'agroalimentació a les Terres de Lleida. Des de la terra, el productor, el elaborador, el restaurador, o sigui, tot allò que genera, que al final al seu entorn genera moviment econòmic, però que al mateix temps també genera sentiment de pertànyer a un lloc on es cultiva on el cultiu és de qualitat. No? Jo crec que això és important. O sigui, el que volíem amb Gust de Lleida és que tot allò que representa la nostra demarcació, des de l'Aran, el Pirineu i les Terres de Lleida, tingués una marca que l'identifiqués, perquè la gent quan la vegués diria això és qualitat, això és per quilòmetre zero, sabem que això és bo.
1: Diem que és una xarxa que connecta el territori, que connecta la tradició i que també connecta aquesta part més d'innovació, i perquè això tingui sentit necessitem uns actors, necessitem uns agents que ho sostinguin. Quins són els agents que formen part d'aquesta xarxa?
5: Doncs bàsicament productors, restauradors, els productors és bàsic, que evidentment són aquells que generen el producte, però també és veritat que el que reelabora aquest producte, ja sigui a través d'una empresa agroalimentària o ja sigui a través d'un restaurant, també té un paper fonamental perquè el producte final tingui aquesta qualitat. I aquests són els màxims actors d'aquells per què volem treballar. Però, de fet, quan parlem dels actors i diguéssim i qui és el que rep, quina és la missió real, no? On volem anar? Bàsicament és fer que la gent arregli el territori, que sapiguem aprofitar aquella oportunitat que tenim en el sector agroalimentari, és el que sabem fer a Lleida. Som molt bons fent de pagesos i fent de ramaders. Doncs el que volem fer és portar-ho un pas més endavant i ficar-hi innovació i fer-ho encara més empresarial, o sigui, fer-ho amb una visió clara de voler que el producte arribi a tothom, i amb això el que fem és que la gent arreli, que es quedi a viure, perquè hi haurà projectes de vida d'aquells que fan l'empresa, però també d'aquells que treballen en aquella empresa, o sigui, projectes de vida per aquells que són els treballadors. Això, aquesta és la nostra idea. Un element clau perquè la gent es vulgui quedar a viure és que hi hagi treball, i el treball el podem generar així.
1: Clar, si posem el focus en el que és l'origen, al final el que estem fent és donar valor i donar importància econòmica al productor per a que tingui les eines que el mantinguin aquí.
5: Exacte. Al final és una mica una cosa d'orgull. Això ja s'ha fet en altres llocs. No ens inventem res, però hi havia aquella idea de que bé, a Lleida, allò, per Lleida ja està bé, o a Lleida fem el que podem. No, no. A Lleida ho volem tot perquè ens ho mereixem, igual que qualsevol altre ciutadà, i d'un altre costat el que fem té una qualitat immensa. Hi ha pocs llocs que els

0: productes que es fan en la qualitat en què estem vivint, en què s'està elaborant les Terres de Lleida, Pirineu i Aran. I això ho demostra, per exemple, que empreses agroalimentàries de primer nivell d'àmbit estatal i fins i tot internacional les tenim aquí, a la nostra demarcació. Crec que això hem de ficar en valor i ens ho hem de creure primer nosaltres. O sigui, que amb orgull, això és gust de Lleida, perquè després, quan parlem amb algú que no sigui de la nostra demarcació, li diguem, home, és que això és gust de Lleida, per això ho trobes bo.
1: I perquè nosaltres ens ho creguem, ho hem de posar fàcil per accedir-hi, no? I aquí també, doncs, una línia que ens anirà acompanyant avui durant el programa i que anirem veient és aquesta cadena, no? Comencem des de l'origen, des del producte, per arribar al consumidor. Per arribar al consumidor, doncs, tenim els restaurants que hi parlarem i tenim les agrobotigues. Necessitem aquest comerç de proximitat, sí, que sigui fort, que sigui potent i que sigui fàcil accedir.
0: Exacte. Volem arribar a tot arreu i volem arribar, i hem parlat amb grans cadenes d'alimentació perquè també tinguin gust de Lleida. Però això no vol dir que no oblidem els nostres petits municipis, perquè al final és la base de la nostra demarcació i el que des de Diputació de Lleida ens hem proposat ja hem iniciat, de fet ja ho tenim pressupostat i podrem començar a treballar, aviat sortiran les bases, és que a tots els municipis de la demarcació hi hagi una botiga. Ja sigui feta per l'Ajuntament, o ja sigui feta per una cooperativa, que són els dos. Hem fet una línia de suport, tant amb uns com els altres, perquè allà on no hi ha una botiga, hi ha 60 municipis petits que no tenen un comerç,
1: sí. Doncs
0: aquest comerç hi sigui. Que hi sigui perquè sabem que la gent es queda a viure en un lloc quan té serveis, la botiga són serveis, però també perquè amb aquella botiga s'hi vendrà producte de qualitat, producte gust de Lleida, s'hi vendrà producte de quilòmetre zero. I aquesta és l'aposta de decidir de la Diputació, hem ficat 500.000 euros enguany, 500.000 euros l'any vinent ja ho tenim preparat, per inversió, o sigui, perquè es faci aquesta agrobotiga i quan aquest any l'hagin fet, l'any vinent els ajudarem a tenir un manteniment, no? Perquè, clar, l'agrobotiga la podràs donar a alguna empresa que la tiri endavant, o el mateix Ajuntament podrà contractar algú perquè la tingui oberta.
1: Sí. Bé,
0: el que sigui. L'important és que la botiga estigui oberta i donarem suport als ajuntaments perquè això sigui possible.
1: En aquest context d'aparador, que també són les agrobotigues, perquè els consumidors puguem accedir, doncs tenim les fires, no? Fira Mos, aquest cap de setmana, ho estem veient, és un aparador que atreu a la gent i que també és una oportunitat per poder mostrar tota aquesta diversitat de productes que venen d'arreu de les comarques de Lleida, Pirineu i Aran.
0: Sens dubte. Les fires són molt importants. Fira Mos ho és més, evidentment, es fa a la capital, és la gran fira de la gastronomia lleidatana, però és cert, hi ha més de 200 fires a la demarcació en les quals participa la Diputació de Lleida, ajuda que es puguin tirar endavant. La meitat una mica més són agroalimentàries, no? Algunes no són de l'àmbit alimentari, però les que ho són, mirem de sèrie a totes. Ja sigui, aquí, evidentment, a Fira Mos tenim l'estant més gran, com podem ser després de la Fira de Borges, a la Fira de Mollerussa, però a les fires petites també volem tenir alguna presència, i el que fem és que a tot arreu es parla de gust de Lleida, perquè és el gran aparador, com tu deies, i un aparador econòmic, però les fires també serveixen perquè allò que també ens aporta gust de Lleida, que és orgull, identitat, també ho fem, perquè allà ens trobem tots. A Fira Mos hi passaran molts lleidatans que fa temps que no es veuen, es retroben a la fira, es troben, i això a les fires comarcals, a les fires locals també passa. O sigui, la fira té aquest paper econòmic, però també té un paper social important per teixir la xarxa que ens fa Terres de Lleida, que fa que quan ens veiem ens reconeguem, no? I aquesta també és una idea molt important per nosaltres, de les fires.
1: I a Fira Mos el que hem vist també és aquest orgull que alimenta el talent amb aquesta recerca dels nous públics, tenint els esportistes, els clubs com a grans ambaixadors que a través dels propis esportistes, de les seves famílies, de les seves aficions, poden anar ampliant aquesta xarxa també.
0: Sí, la intenció que tenim amb Gust de Lleida és que aquest any 26, que ja acabem o que tirem cap al final, el 27, siguin els anys de consolidació de la marca. I buscàvem eines per poder arribar com més lluny possible. Ho estem fent, doncs, a través de la publicitat, a través de les fires, però vam creure que una fórmula que seria molt bona és a través de l'esport. L'esport arriba a tothom, sobretot als més joves, com molt bé deies, i aquí vam fer una aliança entre productors i esportistes, perquè al final tenim uns productors molt talentosos i tenim uns esportistes talentosos. Tenim magnífics equips a la demarcació que porten el nom de Lleida amunt i avall, des del Pirineu fins a la Plana, i vam creure, doncs aprofitem que ells porten el nom de Lleida amunt i avall, i ho porten sobretot a la resta de l'Estat, quan fan els seus partits, juguen amb categories que surten de la nostra demarcació, doncs que portin també aquest paper, que siguin ambaixadors del gust de Lleida. I això és el que estem fent amb els clubs esportius, 14 clubs esportius en aquest moment, segurament se n'afegirà algun més, que d'una manera o altra porten el concepte de gust de Lleida. Quan surten de les nostres fronteres, doncs el que fan és explicar que ells també són gust de Lleida al final, però que darrere de gust de Lleida hi ha uns productes, hi ha una manera de fer i hi ha una qualitat.
1: Comentàvem, quan surten de les nostres fronteres, o sigui, tenim la dosi d'autoestima que ens hem de creure perquè el producte el coneixem i el provem, però també hi ha aquesta intenció de projectar-se.
0: Sí, sí, aquesta és la idea. Un, per poder-se projectar, el primer que ha de fer és creure-s'ho ell. Per això hi ha aquesta

0: primera fase de gust de Lleida, que és més interna, més a les terres de Lleida, però la idea és que anem més enllà. Quan nosaltres tinguem clar, quan tinguem l'orgull de dir gust de Lleida, i llavors el que volem és que s'expandeixi molt més enllà. De fet, ja hem començat, com deia, amb els clubs esportius, però també pensem que amb les victòries dels clubs també això ens donarà orgull de gust de Lleida. O sigui, quan algú vegi la victòria del club i que al darrere hi tenim el logo de gust de Lleida, ah, gust de Lleida, aquests som nosaltres, no? Jo crec que és important. No vol ser un petit nacionalisme, diguéssim, no, nosaltres som catalans, no? El que vol ser és l'orgull del territori on vius. I jo crec que això és molt important, perquè ens ho hem de creure si volem que aquesta terra tingui futur, perquè si tu mateix no creus en una terra, els altres tampoc no hi creuran, i quan nosaltres ens ho creiem ho expliquem, i això ho noto molt quan vaig, quan surto fora. Avui acabo d'arribar de Sevilla. A Sevilla m'ha explicat tot el que s'ha fet aquí a les terres de Lleida pel que fa a l'agenda compartida, el G10, tots els projectes econòmics que tenim a la demarcació. Les altres províncies de l'estat espanyol deien, ostres, això esteu fent a Lleida? I jo els explicava, sí, perquè és que som molt bons, és que ho sabem fer, i aquest orgull que ens transmetem a nosaltres també sabem transmetre'l després a la resta de la gent.
1: Doncs aquest orgull intentarem transmetre també al llarg del programa d'avui. Joan Talarn, president de la Diputació, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies a vosaltres també per fer que aquest orgull de gust de Lleida arribi a tot arreu.
2: La ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
3: Este septiembre en Solglass te ayudamos a renovar tu hogar. Cambia tus ventanas y estrena casa. Más luz, mejor diseño y mayor confort. Solglass, Ton Sirera 2, 973-267700 o en solglass.es.
4: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
2: Onda Cero Lleida.
1: Doncs hem situat el territori, hem situat la idea de la xarxa sobre què és gust de Lleida, i ara fem el pas següent. Què passa amb aquest producte quan surt de casa seva, del seu origen, com arriba al plat, com arriba a la cuina, com aconseguim també que aquests productes de proximitat arribin als consumidors. En parlem amb en Toni Vilà, d'Embotits Ciervo de Cervera. Què tal, Toni?
5: Hola, bona tarda.
1: Tenim la Erika García del Fort Santa Maria de Bellvís. Erika, què tal?
6: Hola, bona tarda.
1: Tenim els cuiners Sergi de Meià i Jesús Jimena, què tal?
7: Molt bé, bona tarda.
1: Com estem?
8: Hola, bona tarda.
1: I l'Enric Dalmau, que és president de la cooperativa del Camp de Cervià i president de la DOP Les Garrigues, què tal?
9: Molt bona tarda.
1: Vinga, avui comencem i a més, parlàvem abans amb el president una mica d'aquesta cadena de valor de l'agroalimentació, situant-nos a l'origen. L'origen és el producte, i aquí, Toni, doncs, comencem amb tu, una empresa familiar més que centenària dedicada als embotits artesans. Quan un consumidor veu un embotit a l'aparador de casa vostra, veu el producte final, però què hi ha darrere de tot això? Quina és la feina que feu?
5: Bueno, darrere d'ell hi ha un esforç i un carinyo, no, diguéssim. Mimem el producte, treballem amb matèria prima de proximitat i, bueno, pues, amb molta cura perquè surti un producte excel·lent.
1: Matèria prima, de qualitat, de proximitat, aquests podríem dir que són com els ingredients més bàsics per a que allò que estem elaborant, doncs, sigui un producte bo?
5: Home, tot ajuda. Si fa servir una matèria prima excel·lent i una bona manipulació, has de ser una mica dolent per no fer un bon producte, no?
1: Quina importància tenen, doncs, això, l'origen dels productes que escolliu a l'hora, doncs, d'elaborar els vostres embotits?
5: Bueno, en aquest cas, doncs, bueno, fer unes tries amb unes característiques per cada producte que sigui necessari, en aquest cas sigui necessària, no? I, bueno, i a part de la manipulació, doncs, bueno, uns paràmetres perquè es faci un bon confitat i, bueno, i no tenir pressa, molta paciència i molt carinyo, diguéssim.
1: Això suposo que ho heu après, no? Generació rere generació, perquè ets la quarta generació que
5: correcte,
1: està aquí al capdavant.
5: El
1: no?
5: meu besavi, el 910, es va implantar, es va ficar a Cervera, i, bueno, tal com comentes, soc la quarta generació, no? El 93 vam ubicar a les afores de Cervera unes instal·lacions que complien la normativa actual, diguéssim, i, bueno, i batallant

0: per fer un producte excel·lent i, bueno, i a la lluita, que diuen.
1: Clar, perquè imagino que aquí moments n'hi ha hagut de tots colors, no?
0: Bueno, sí, sí, a veure, clar, n'hi ha hagut de tots colors, però bueno, dir productor, doncs bueno, els grans entenc que tenen, clar, nosaltres tenim 10 operaris a la indústria, no? Llavors, doncs bueno, vulguis o no vulguis, no tens la mateixa carga que una multinacional que tingui 1.000 persones, perquè ens entenguem,
1: clar.
0: No? Però bueno, està tot molt complicat, les coses com són, no? Llavors, doncs, no et pots relaxar mai. Ja?
1: Resiliència, aquí quarta generació i les que convingui, no? També
0: exacte.
1: Per seguir davant.
0: Correcte.
1: Parlant d'aquest producte de proximitat, d'aquesta elaboració, d'aquesta qualitat també de les matèries primeres, i Erika, tu aquí també saps molt bé de la importància d'això que estem parlant.
2: Almenys el Fort Santa Maria és essencial. Nosaltres, com ja sabeu, que ho hem explicat alguna vegada, treballem amb productes 100% del territori. Les farines d'aquí, de la Segarra, la sal de la Noguera, l'oli de les Garrigues.
1: Pa artesanal, massa mare, fermentacions lentes, producte de proximitat, això és una manera també d'entendre l'ofici, no? És una filosofia de vida.
2: Evidentment, és portar tota aquesta ancestralitat en format pa.
1: I com fas aquest procés?
2: Bueno, aquest procés comença primer en una idea, no? Quin objectiu vols? Nosaltres, avui que presentem el pa proteic,
1: sí.
2: La idea era un pa destinat per a persones esportistes, així que la idea principal era que havia de contenir cigró, no? Una proteïna, en aquest cas vegetal, i vam decidir que el cigró seria una part fonamental en el nostre pa. El cigró, com bé sabem, pertany als conreus de relleu, que
1: sí.
2: Diuen regeneradors, no? I bueno, això també fa que aquesta part tan primogènia, no? del cultiu passi al pa, no? Llavors nosaltres, l'elaboració d'aquest pa és tot artesanal. L'única intervenció de la màquina és en el tema del pastat, però bueno, nosaltres... el que és la massa mare és de cultiu propi, amb espelta integral.
1: I amb una matèria prima, com deies, també de proximitat, és a dir, que estem parlant d'un pa totalment de casa nostra.
2: És de quilòmetre zero, sí, sí. El nostre pa de Prapotreic és un pa que porta un 40% de farina de cigró, a banda porta un 16% de chia i de quinoa, que això li dona també unes propietats tant a nivell nutricional com organolèptiques, no? El cigró, com bé sabeu, és un cereal, és una llegum, sí? Que fa que aporti uns aminoàcids també amb aquest pa. El que buscàvem amb aquesta conglomeració d'ingredients era que la persona que ho consumia tingués un aport extra de proteïna. És un pa molt indicat per persones esportistes o persones que estan començant a perdre aquesta massa muscular. Bàsicament és un pa per tot el públic, sí? Així mateix, al portar aquest tipus de proteïna vegetal, estem introduint l'omega 3 vegetal, sí? Tan important a la nostra salut avui en dia. I bueno, el recomanem moltíssim per la recuperació post-esportiva, després de fer un esforç físic, amb una mica de tofu o una mica d'albocat, una truiteta francesa, sí?
1: Se't està obrint aquí la gana.
2: Sí. O amb els embotits del company, seria ideal, o l'oli de les Garrigues, sí, seria ideal per poder fer una recuperació post-esportiva.
1: Tenim productes de proximitat i tenim els cuiners que s'ho estan mirant i que imagino que també, doncs això és com tenir un catàleg obert, no? I fas la carta als reis, ara vull d'això i vull d'allò. Com arriba aquest producte també a les cuines, Sergi i Jesús?
3: Bueno, bàsicament, primer és tot una feina de mapejar el territori i sobretot començar des del que tenim al costat, no? Nosaltres, com estem basats a Vilanova de Meià, tenim la fundació com a Meià, tenim el restaurant escola que treballem amb nanos en risc d'exclusió social, el que fem primer és anar a buscar tot allò que tenim al costat de la porta de casa, al costat. Si no, ho anem a fer la recol·lecció nosaltres de l'ús salvatge, bolets, aquest any complicat,
1: que no està
3: però tot
1: plovent.
3: El que és herbes salvatges, enciams salvatges, tot el que podem trobar, fruita salvatge o dels nostres horts també, que enguany hem començat tot el projecte d'agricultura ecològica, on els nanos, doncs, no només aprenen a cuinar, sinó que també aprenen d'on venen les coses, i llavors ja anem estirant una mica més enllà. La Montse, que fa els formatges de Tòrrec, anem una mica més enllà a buscar el corder d'Algerri o les ovelles xisquetes una mica més amunt, al Pallars. Tots els vins són del voltant, també. El Montsec és un paradís, és el centre de l'univers, així que per nosaltres és fàcil. És fàcil tindre-ho. Bàsicament, som molt radicals amb l'origen dels productes i quins productes utilitzem. De fet, fa el 2007 vam crear, juntament amb l'Enric Millà i uns altres cuiners, vam crear el concepte quilòmetre zero, sí, Slow Food, sí, que vam ser els pioners en aquest aspecte, i el que fem nosaltres és ajudar els petits productors d'aquí, només utilitzar, jo sóc el més ortodox i radical de tots, i intento no utilitzar res que no estigui cultivat aquí. I si hem d'anar una mica més enllà amb les espècies i la xocolata, perquè de moment, amb el canvi climàtic ja veurem, de moment no cultivem cacaus ni cultivem altres espècies que hem d'utilitzar, com el cafè, etc. Doncs fem que siguin ecològiques i de comerç just com a mínim, bàsicament perquè l'impacte que tenim nosaltres més enllà és molt gran. O sigui, quan compreu xocolata, tingueu la consciència que el 80% de la xocolata que hi ha consum mundial es retira, hi ha sang, hi ha esclavatge infantil, per això nosaltres som tan radicals en aquest aspecte, i intentem buscar també sempre cultius que no malmetin el nostre entorn. Al final som suficientment rics a la Mediterrània per no haver de dependre d'això. I un altre producte que tenim absolutament prohibit, sota cap concepte, és el salmó. Ens sembla una aberració menjar salmó aquí quan tenim un dels litorals de pesca més meravellosos que hi ha a la Mediterrània. Tenim més de 100 espècies.
1: Sí, que a vegades, moltes vegades, desconegudes. Exacte. Per nosaltres mateixos.
3: Exacte. Eh? L'únic que sí que portem, que és un producte culturalment quilòmetre zero, que és el bacallà, que és el peix que fa més anys que es consumeix de manera habitual a Catalunya, i el seu pes, amb el seu transport, la petjada és molt petita, perquè com s'asseca pots traslladar moltíssim, i durant anys ha sigut el peix que es menjava a la muntanya, no? I la substitució del salmó, doncs, apostem per les truites de riu, i anem a Oliana, que tenim una piscifactoria extraordinària, i així és el que és com treballem, amb coherència i amb molt sentit comú, i sobretot amb la cuina catalana.
1: Jesús, aquest també seria una mica el secret, no? Apostar per aquest producte de proximitat, que al final també és el que vosaltres entreu a les vostres cuines i serviu als vostres consumidors.
4: Doncs totalment. La nostra filosofia intenta assemblar-se molt a la que comentava el Sergi, no l'hagués pogut transmetre millor, i és el que diu ell, no? Que al final és aquest sentit comú de... A vegades no és el producte com a tal, sinó tot el que l'envolta, tots els recursos que hi han invertits. Han trobat un sac de patates que totes fan la mateixa mida, que totes estan netes, tot i que després tu les hauràs de pelar, no? Doncs cada vegada ens estirem més dels cabells pensant per què la societat, doncs, té aquesta tendència de mirar el producte per la cara que fa o per la lluentor de la seva pell i no és capaç d'apreciar tota la feina i recursos que hi ha més ben o mal invertits al darrere, no? I al final, bueno, pues, és que és això. Nosaltres, al restaurant, una de les coses que venim a explicar aquí és que aquest compromís, d'alguna manera, el anem assolint en funció de que jo començo a fer hort, el meu hort particular, fa 4 anys, ja fa 4 temporades que el treballo, i allí te n'adones, no? Per exemple, ara tinc unes mates de pebrots que la gràcia es fa els vermells. Per fer un bon pebrot vermell n'has de treure 4 o 5 dels altres. Dius, on va parar això? Vale? Perquè jo amb això faig un sofregit, faig moltes coses, no? Aleshores, també està tot el tema que comenta ell, d'enciams salvatges... Vull dir, potser no es tracta tant de preveure una societat que ho respecti tot, sinó més de cadascú pel seu compte, no? Doncs tenir aquesta consciència, aquesta capacitat de reivindicar aquestes petites coses i bueno, i sobretot pues estar conscienciats, no? I això és el que intento.
1: Productes que s'elaboren al restaurant i que també el consumidor enric a través de les cooperatives, a través de les agrobotigues, doncs és important que puguin accedir-hi i que també es doni aquest reforç que precisament el president de la Diputació també ens explicava, no? Aquestes línies que hi ha perquè a cada poble hi hagi un establiment de proximitat on trobar aquest producte de proximitat.
5: Bueno, sí, això penso que és bàsic, i en els moments que estem encara més. Vull dir, estem a Europa, s'ha venut l'agricultura. Així de clar, s'ha venut l'agricultura, doncs, per poder vendre cotxes i maquinària i històries a tercers països, i aquí ens estan portant molta porqueria. Nosaltres aquí estem sotmesos i estem d'acord a fer-ho, a tindre pues, a hotel,

0: Ja els menys insecticides que sigui, feu tot el més natural possible i el millor que puguem fer. I en canvi trobes que et ve de fora fet de qualsevol manera, està al nostre supermercat, al costat dels nostres productes i al damunt molt més barat. I a sobre l'única cosa que tenim que realment ens pot ajudar, ens pot definir, és l'origen. Però cada vegada si tu mires qualsevol embalatge d'un aliment, que a vegades és més difícil saber d'on ve. Cada vegada està més amagat, com ara trobem en productes del Marroc, que si no saps que el deixar de barres comença en 6-11, no saps que és del Marroc.
1: Clar, però això a vegades el consumidor no ho coneix, a vegades.
0: No, però tot això està fet després, perquè realment la gent no sàpiga d'on ve el producte. Però els productors d'aquí, l'única salvació que tenim és aquesta, que la gent cada vegada té més consciència d'això, la gent cada vegada busca més aquest producte de proximitat, que vol saber com està fet, en quin lloc s'ha fet i de quines maneres, respectant el medi ambient, respectant el que faci falta. Vale? Però el producte que ve de fora, què respecte, no ho sabem, ben poca cosa. I al damunt resulta que ho fan d'una manera perquè la gent quan vagi comprant no sàpiga on és aquest producte. És vergonyós, però així ho tenim, eh? Amb l'oli mateix, els olis que s'estan fent a Garrigues, bueno, avui en dia no, ja és històric. Garrigues, la producció sempre ha sigut, a tot arreu del país produeix molt més un oliver que aquí a Garrigues. Nosaltres l'única solució que sempre hi ha hagut, no d'ara, des de fa 100 anys, ha sigut fer qualitat, pel damunt de la quantitat. I aquest sentit, això està a l'ADN dels pagesos de les Garrigues, i que a vegades les cooperatives què fan? Doncs pues treballen molt millor, s'ha millorat molt la maquinària, s'ha millorat molt el tema com fer un bon oli. Abans ho ha dit ell una cosa molt clara, si tu parteixes d'un bon fruit, un bon producte, faràs un bon aliment. Amb un mal producte no el faràs mai, un bon aliment. I a vegades que amb un bon producte també es fa molt bé, es fa mal aliment. Però la base és tindre aquests productes, saber aquest origen, saber com s'han fet, poder-los transformar i que després saber-los vendre a la gent. Abans doncs, era molt més difícil arribar a la gent. Avui en dia, amb el tema de les xarxes, tot això pots arribar molt més, pots informar molt més. Perquè moltes vegades te trobes, sobretot a ciutat, que hi ha molt, no vull dir ignorància, sinó vull dir falta de coneixement d'on surten els productes, de com se fan realment.
1: Bueno, clar, perquè se'ls presenten ja amb un prestatge.
0: Van a un pollastre i trobaran allí una bossa de plàstic amb quatre carns de dintre. No han vist mai córrer una gallina o un pollastre per casa, vull dir, pel corral. Això era el normal, no? Bueno, això és l'evolució que hi ha hagut. Clar, nosaltres estem en un punt que o tirem per aquí, o tirem pel producte de proximitat, a un gran producte de qualitat o tot, o haurem de plegar tots.
1: I el consumidor, és el que deies, està demostrant també aquest interès i està donant valor al producte de proximitat, això es percep.
0: Cada vegada te'n dones compte, com ara en fires així o quan a les cooperatives que sempre, cada any una o altra, sempre fan les seues jornades, tot és per informar la gent. I quan la gent ve allí i tu li expliques tot l'esforç que hi ha al darrere, com s'han fet, quin producte final ha sortit, la gent al final valore, dona valor al teu producte, que és el que busquem nosaltres. Una denominació d'origen al final és donar valor al producte que tens. Però això només ho pots fer comunicant. Sapiguem comunicar, sapiguem arribar a la gent i que després la gent això ho valori. I bueno, els pagesos de per aquí no tenim un altre sector, mai podrem competir amb els olis d'Andalusia o com ara que ens estan invadint d'olis del nord de l'Àfrica amb uns preus que rebentaran pel mercat. Bueno, això està fet després.
1: I aquest valor, aquest valor del producte de proximitat, per exemple, ara que tinc aquí a l'Èrica i al Toni, vosaltres ho noteu en els consumidors, en els clients, que volen saber què és el que estan consumint, què és el que estan comprant quan venen a casa vostra?
2: Nosaltres, al forn, el client que ve allí ve a buscar aquell producte de quilòmetre zero.
1: Perquè sap el que trobarà.
2: I tant, i em pregunten d'on és la farina, d'on és la sal, d'on és el llegum, ho pregunten tot, sí.
3: Sí, una mica la mateixa línia, sí. I saben, clar, els que venen a casa nostra doncs saben que és un producte de la terra i, bueno, i se'ls informa que, bueno, doncs que la matèria primera és de quilòmetre zero o de proximitat, en aquest cas, i, bueno, i clientela, doncs ja ve a buscar el producte perquè saben aquests factors, no?
1: Doncs amb clients, consumidors que poden anar a les botigues, als establiments, que poden anar a les cooperatives, que poden anar a les agrobotigues i que poden anar també als restaurants, perquè es trobaran doncs, amb aquest segell també de qualitat.

0: de proximitat i de valor que al final acaba revertint també en el nostre territori. Moltíssimes gràcies a tots plegats i que gaudiu de la fira.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: La ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mont.

0: Lleida.
1: Continuem parlant d'esforç, de constància, de disciplina, de treball en equip i també d'alimentació. L'esport i el sector agroalimentari comparteixen molts valors i precisament per això Gust de Lleida ha impulsat aquesta iniciativa Esport amb Gust de Lleida, l'orgull que alimenta el talent, que a l'inici del programa ens comentava el president de la Diputació de Lleida. Una iniciativa que connecta clubs esportius, productors agroalimentaris i que els converteix en ambaixadors del territori. Volem saber què necessita un esportista per alimentar-se, com podem convertir els bons hàbits esportius en hàbits alimentaris i quin paper pot jugar el producte local, de quina manera l'esport pot ser una porta d'entrada d'aquest producte també per als nous consumidors. Ens acompanya Ferran Alemany, de Torrons i Mel Alemany, dos de Balaguer. Què tal, Ferran?
2: Hola, bona tarda.
1: La Romina Polo, cap de màrqueting i comunicació de Good Biofoods.
3: Hola, bona tarda.
1: Tenim també a la Naila Martínez, que és nutricionista. Què tal, Naila?
4: Hola, bona tarda.
1: El Xavi Benet, del restaurant Hostal Benet, de les Borges Blanques. Xavi, benvingut.
5: Bona tarda.
1: I tenim a l'Ona Moreno, que és jugadora del club hoquei Alpicat. Què tal, Ona?
6: Hola, bona tarda.
1: Parlem d'esport, parlem d'alimentació, Naila, i si et sembla comencem per tu, perquè potser hauríem de començar a desmuntar alguns tòpics, no? Moltes vegades, quan parlem d'alimentació i parlem d'esport, doncs segur que les idees que ens comencen a venir al cap són aquestes idees preconcebudes de que un esportista doncs, necessita suplements o necessita certs aliments que s'escapen potser de l'alimentació més habitual que tenim totes les persones. Això és així?
4: Doncs no hauria de ser així. Un esportista hauria de cuidar primer la seva alimentació, és a dir, jo sempre dic que l'alimentació també s'entrena, no només l'esport, i per tant doncs, seguir uns hàbits o tenir uns hàbits de base bons. Després sumar-hi la nutrició esportiva, que és tot allò que hem de sumar a més d'una alimentació saludable per la pràctica esportiva i pel tipus d'esport que s'està practicant. I si no es pot arribar amb aliments, doncs allí és on la suplementació hi té cabuda.
1: Ona, tu això et toca de prop. Com és el dia a dia d'un esportista quan estem parlant d'hàbits alimentaris?
6: Doncs bé, jo no puc estar més d'acord amb el que acabo de dir. Al final penso que una alimentació bàsica i adequada a l'esport que es fa és base per poder fer un bon rendiment i també a nivell de lesions. I al final totes les esportistes del Picat no tenim com una pauta, tot és la mateixa, però penso que totes ens cuidem molt per al final doncs, poder treure no, el màxim profit dels aliments.
1: I en el dia a dia canvia l'alimentació respecte quan esteu, per exemple, en competició, a més, a màxima categoria?
6: Sí, al final, és el que he dit, al final no és el mateix un dia en el qual no tens previst fer una pràctica esportiva o no un exercici físic de força o del rendiment que un dia, per exemple, de descans. Llavors, en funció d'això o de les càrregues que tenim setmana a setmana, doncs, potser fiquem més carbohidrats o més proteïnes i canviem el tipus d'alimentació.
1: Naila, és important, no? Veure doncs, quin és l'esportista, quina és l'activitat que fa, quan té competicions, quan té entrenaments, per poder establir una mica doncs, què és el que necessita cada moment.
4: Totalment, s'ha d'adaptar l'alimentació a l'esportista, o sigui, de forma individualitzada a la persona que tenim a davant i a més doncs, adaptar-ho a l'esport que està fent i, com deies, doncs, a les càrregues d'entrenament i de competició.
1: I com es fa això? És a dir, què és el que tens en compte? Perquè imagino que no pots fer un patró que serveixi per a tothom.
4: Doncs no, s'ha d'individualitzar, no? I sobretot també doncs, tenir en compte l'entorn de l'esportista. No només feu esport, no? També teniu una vida. I per tant l'alimentació s'ha d'adaptar també als horaris, s'ha d'adaptar a les preferències i als gustos. No totes segurament mengeu el mateix, ni totes us agrada el mateix. Per tant, doncs, l'alimentació o la nutrició esportiva s'ha d'adaptar també als gustos i les preferències de l'esportista.
1: I aquí és on entrem també una mica amb els productes, perquè tenim el Ferran i tenim la Romina, que cadascú doncs, és de la seva parcel·la. Us heu fixat també una mica en aquest tipus de necessitats i amb la proteïna també com a protagonista. Ferran, comencem amb tu, de la mel, dels torrons, una cosa tan tradicional. Explica'ns sí. Què és el que esteu inventant ara.
7: Bé, nosaltres venim no estem amb la proteïna, estem amb els carbohidrats, evidentment, no? Perquè la mel és un producte ric en carbohidrats, jo sempre dic que és energia pura però és energia natural, no? Ve de les abelles, ve de les flors, i s'ha mantingut inalterable amb els últims milions d'anys, m'atreviria a dir. Per tant, és un producte al qual hi estem adaptats. I llavors, com a empresa, doncs, amb la mel anem fent productes amb valor afegit, fem la mel amb llimona, fem la barreja de la mel, el pol·len i la gelea, aquí afegim una mica de proteïna de les abelles, que és el pol·len, i llavors, últimament, el que hem fet és unes barretes energètiques, que són per la necessitat, perquè quan fem torrons, que també és una possible barreta energètica, una mica més gourmet, diguéssim, doncs quan s'acaba la campanya de Nadal, doncs l'obrador queda amb poca activitat i la barreta energètica doncs, pot complir aquesta funció. Llavors en fem unes amb els quals els ingredients

0: Són tots, diguem-ne, naturals i nobles, no hi ha ingredients ni sucre sofisticat, de fet no hi ha sucre. Evidentment l'endolcim amb mel, està feta amb cibada, i en fem unes de barretes que porten la pasta de cacau i porten, evidentment, la cibada i la mel, aquesta ja és més amb carbohidrats, i en fem una amb la proteïna de la llet i la proteïna del pol·len de les abelles i una més proteica. La fem una mica de gamma, una mica orientada amb aquesta nutrició esportiva. Fem un producte amb el qual no hi ha hagut cocció, per tant, intentem buscar bons ingredients i fiquem la capa social. Nosaltres sempre fiquem la capa social a lo que fem, perquè ens fem ajudar, ens ajuden molt centres especials de treball. I en el cas de les barretes, la Torxa de Lleida doncs agafa aquestes barretes grans que nosaltres fem, com una barra de torró, i ells ens l'ajuden a fer-les en petites porcions, envasar-les a la borsa al buit i posar l'etiqueta, no? I per tant, amb tot plegat, fem un producte que jo entenc que és prou rodó, però també val a dir que el mercat està complicat perquè hi ha molta oferta.
1: Molta oferta, que també hauríem de veure, Naila, si és saludable o no saludable.
2: Ara volia intervenir, perquè no, tinc les barretes aquí davant i m'estava mirant els ingredients i, clar, hem de tenir en compte que digerir aquests ingredients, no? Digerir aquestes barretes, és molt més fàcil per al nostre cos que està acostumat a prendre aquests aliments que segons quines barretes amb quins ingredients afegits, no? Per tant, és important anar a mirar també una alimentació doncs lo més natural o lo menys processada possible, com poden ser aquestes barretes, no? Que felicitats, no les coneixia, o sigui, me semblen genials. Doncs poder triar algo que doncs això, que el nostre cos ho pugui digerir millor.
1: I com s'arriba aquí? Perquè imagino que hi ha aquesta part de la mel de tradició, però que també hi ha molta innovació al darrere,
0: bé,
1: no?
0: Bé, aquí es tracta també de buscar-te gent que t'acompanyi al viatge. Aquest viatge com vam iniciar, com jo tenia molt clar, jo volia fer una barreta tipus torró. I algú em va dir, diu, escolta'm, amb fruitxecs, no? Fruitxecs i mel, sense cocció per no maltractar les ametlles, ni torrar, clar, ni coure la mel, ni... Ho farem sense gaire cocció, però em va dir, no, fruits secs no, perquè els esportistes necessiten un cereal. Dic, un cereal? I al final dic, la cibada. Bueno, però llavors comences a fer proves i no és tan fàcil. Llavors un nutricionista de Lleida, el Jordi Parés, d'Equilibrium Cosment, ens va ajudar a fer la formulació i amb un estudiant vam fer un projecte i va sortir aquesta barreta, doncs en base de cibada, que no porta gluten, i llavors van començar a fixar, a incrementar ingredients, doncs porta la gelea reial, porta la mel, evidentment, una porta nabius, l'altra porta cacau, gingebre, i una porta proteïna natural de les abelles, com és el pol·len. I tenim aquesta gamma de tres i aquí estem amb aquestes barretes i a veure si podem conquerir el paladar de més d'un esportista o l'estómac, no? Tal com diu ara la nutricionista. El tema és l'alta, aquí parlem d'alta digestibilitat. Això ens va dir el nutricionista, ens va aconsellar que ho podíem posar perquè ho era. No hi ha hagut una cocció, no hi ha hagut un maltracte dels ingredients, per tant, diguem-ne, conserven tots els seus atributs naturals, no?
1: Clar, i Romina, en el cas de Good Bio Foods passa una cosa semblant, no? Partiu d'una poma ecològica de proximitat, la convertiu en sucs i en begudes funcionals, que això també, doncs, de cara als esportistes, és un reclam important.
3: Sí, nosaltres en aquest cas el que fem és intentar cobrir les necessitats hídriques, perquè ara estàvem parlant més a nivell sòlid, i el que veiem també és que doncs, l'esportista té doncs, una necessitat, en molts casos, quan és esportistes com estan aquí acompanyant-nos amb un rendiment molt més alt, i després doncs, que també un cop fet l'exercici necessiten tornar-se a rehidratar. Partim, doncs, com molt bé sabeu, nosaltres naixem del suc de poma, natural, sense sucres, sense conservants, sense colorants, o sigui, com deia el Ferran, són o sigui, uns productes molt nobles, i vam veure la necessitat de poder cobrir aquestes necessitats de determinades persones amb el que seria una isotònica per poder fer la recuperació d'aquests electrolits. En aquest cas, nosaltres, a la manera de fer-ho és amb aigua de mar, posem la quantitat suficient per poder fer aquesta recuperació, aigua de mar, del Mediterrani, de la Costa Brava, vull dir que està tot molt ben certificat. També hi fiquem hibiscus i rosa mosqueta per a aquests processos més antiinflamatoris i creiem que és una manera de, sana, natural, sense sucre, sense conservants, de poder fer aquesta recuperació. I en el cas de les begudes energètiques, que també doncs, el mercat n'està ple, vam creure necessari de fer-ne una de forma totalment saludable, també sense aquests sucres i aquests conservants, i la manera de poder tenir aquesta energia és a partir d'un infusionat de té negre, ginseng i guaranà. I com els he comentat abans a les esportistes, nosaltres la diferència que tenim versus les energètiques que hi ha actualment al mercat és que l'absorció d'aquesta cafeïna és progressiva, amb la qual cosa no fa aquell pic tan, no, tan exagerat d'energia, però que després també suposa una caiguda molt més dràstica. Nosaltres és de forma més constant i permet una biocognitivitat més, no, d'una forma més moderada.

0: Llavors, nosaltres estem, un dels pilars de Good Bio és també estar al dia del, de lo que són les begudes i fer un desenvolupament amb I+D, i esperem doncs, poder cobrir no, totes aquestes necessitats que hi ha actualment al mercat. I està clar que l'esport és, de forma més amateur o de forma professional, està molt, molt present en la nostra societat.
1: Aila, què en diem d'aquesta forma d'hidratació que ens proposes?
2: Doncs com molt bé deia la Romina, quan ens hidratem no només necessitem aigua, necessitem sals minerals, i no he mirat la composició exacta, no puc dir, no, però al final doncs, tenir un producte, jo és que sóc molt creient del producte de proximitat, molt, o sigui, no, vull dir, al final saber d'on ve el que mengem és bàsic, no? I ara ho estàvem contant, o sigui, una poma, les pomes són d'aquí, no? Vull dir que millor que això per cuidar-nos a nosaltres i cuidar el nostre planeta també, no? Però doncs això, buscar la beguda o energètica o rehidratant que necessiti cada esportista, individualitzar-la també, però segurament hi ha esportistes doncs, que just aquestes els hi poden anar doncs, perfectament bé.
1: Parlem dels esportistes, Xavi, que tenim aquí, que anem escoltant, però els aliments, els hàbits saludables també arriben als restaurants, també arriba a la cuina, no?
3: De cada vegada més. De cada vegada s'està mirant molt el producte que s'utilitza. Hi ha hagut una evolució durant tots aquests anys d'intentar fer una cuina més saludable. Crec que en els últims 20 anys hi ha hagut un salt molt important, sobretot aquí, que ens hem cregut que tenim un producte excepcional, que és l'oli d'oliva, que ens ha apartat una miqueta dels altres greixos que estàvem utilitzant, que eren mantegues, eren a base de nates, de llards, i l'entrada de l'oli d'oliva dintre de la cuina ha fet que fos molt més saludable, que nosaltres com a restauradors a l'hora de dissenyar un menú te treu una problemàtica que es trobava en molts restaurants, que se feien menús molt copiosos, i a l'introduir l'oli d'oliva dintre d'aquests menús, inclús a menús degustació, que són menús llargs, acabes el menú degustació i la sensació al cap d'unes hores no hi és la de pesadesa. I és que estem tocant aquí diferents temes i que m'interessen moltíssim perquè m'agrada molt la nutrició, practico esport i a més
1: sí, les, que estem aquí com a guanyador.
3: Les barretes aquestes ja les coneixem i m'encanten, i la beguda isotònica també és genial, i són temes que m'estic passant superbé amb aquesta taula, i a més que puguem introduir a la cuina, més la cuina, cuinar de manera divertida i saludable aquí és genial. I també reivindico que els nutricionistes també teniu a la mà cuiners per poder fer que aquesta alimentació pugui ser més amena, més atractiva, perquè de vegades sembla que quan parles de cuina saludable tingui que ser avorrida. I això no hauria de ser així.
2: Estic
3: no
2: totalment,
1: és no és lluny, no, de la
2: totalment d'acord amb tu, i tornant amb el tema de l'esport, no? Moltes vegades pensem que l'esportista ha de menjar arròs, no? I pollastre, quan realment pot disfrutar també de la cuina, no? I intentar doncs, buscar aquests àpats que són menys copiosos, com dius, no? Que poden facilitar les digestions i que també després d'una competició puguin trobar aquests àpats. Moltes vegades competeixen fora de casa i hi ha molts esportistes que s'han d'endur la motxilla amb els seus aliments perquè no troben ofertes. És, o no, és així o no, Ona?
4: Sí. Dient una mica el que estàs seguint, trobo que avui en dia amb l'esport s'ha avançat molt en el que és tot la nutrició, i el fet de tenir productes, com comentàvem, no, de proximitat, o receptes que són senzilles però que ens ajuden a alimentar-nos bé i no de manera avorrida, és també un ajut per nosaltres els esportistes, diguem-ne, sortir d'aquesta rutina o aquesta idea que es té de no, és que estic a dieta, no puc, he de vigilar amb això.
2: Exacte.
4: I a les esportistes, sobretot ara també amb noies, que hem de vigilar molt en, doncs, en el tema menstrual o en el tema del mes en el que estem. Penso que és molt interessant, no?, el tipus de cuina i el tipus de productes que utilitzem.
1: Clar, i a part d'això també el que deies, que moltes vegades potser no esteu a casa, sinó que heu de sortir a fora. És a dir, que hi hagi doncs, aquesta opció dels restaurants en què s'aposti doncs, pels productes de proximitat i s'aposti per fer una cuina que sigui saludable però que també sigui atractiva. No? No sé si us hi trobeu quan sortiu a fora i heu d'anar a menjar que he de mirar a veure què sí i què no.
4: Sí, nosaltres la veritat ens hi trobem bastant, i més quan el que comentaves, no? Quan viatgem a fora, de a veure on vaig, perquè clar, tenim partit,

0: calcular les hores. Moltes vegades el que acabem fent és portar-nos cada un al nostre menjar, perquè al final, com has dit, tothom té les seves necessitats i totes mengem diferent, i acaba sent el més senzill portar-nos el menjar de casa. I estaria bé poder anar a llocs i tenir la certesa, no, de que podràs menjar bé i estar...
1: Clar, de tenir en compte que just abans de competir, doncs el menjar, a part d'aportar els nutrients que necessitem, no? Sobretot doncs, hidrats de carboni, alguna proteïna, alguna de greix, però sobretot és l'abundància, no? O sigui, com és de dens aquest àpat, no? per poder digerir-lo bé, ràpid, i que tinguem disponibilitat energètica als músculs i no a l'estómac fent la digestió.
2: Clar, sí, sí. Xavi, des dels restaurants, des de casa teva, per exemple, doncs també és un bon lloc per... poder explicar a aquest consumidor final, és una altra manera que teniu d'arribar al consumidor final, sobre quin és el producte que té a la taula, el producte que vosaltres elaboreu i que, doncs, si és producte de proximitat encara té molt més valor afegit, no?
3: Sí, i tenim la sort que estem en una comarca, com som les Garrigues, o una província com és la de Lleida, on tenim molta diversitat d'aquest producte sa, que el pots introduir dintre dels menús, que són productes molt bons, gens avorrits, i a més...
2: aquí tampoc s'estan avorrint, no, pel que veiem.
3: No, no, que estan aquí portant una bona festa.
2: S'estan passant molt bé, sota que és el context aquest de fira.
3: Bueno, també és el divertit, això. Sí. És el que té tindre un programa dintre una fira, i te trobes amb aquestes coses. Sí, bueno, i després també tenim... clar, nosaltres també som productors d'oli, i han portat molt d'Olis Més Art, han portat molt el fil conductor del restaurant a l'oli d'oliva. I vulguis o no, investigant les coses al darrere, formar-nos també amb dietistes per poder integrar dintre dels menús. Hosti, veus que amb un producte com el que tenim aquí a Lleida, que és l'oli d'oliva, que hi ha molts productors i moltes zones, mos aporta uns menús molt sants i molt, molt equilibrats.
2: I per part dels productors, de Romina Ferran, aquesta interacció també amb el sector de la restauració és una via a explorar?
4: A veure, en el nostre cas, el sector de la restauració és un altre canal de venda, nosaltres estem més al canal supermercat, botigues gourmet i tal, però sí que a poc a poc ens hi hem d'anar introduint. Alguns cops hem de trobar clients que puguin valorar, doncs, aquest producte de proximitat. Molts cops, clar, si el teu producte en un restaurant només entre, en el nostre cas, la mel pels postres o per algun cuinat, però que no es veu, doncs, el restaurador, alguns cops per practicitat, doncs, busca el que li ofereix l'empresa, que ja li porta molta gamma de producte, i molts cops, a vegades, entre el factor preu i llavors ja ens costa entrar en aquests circuits. Però cada vegada més estem intentant fent esforços per connectar amb distribuïdors. Hi ha restauradors, doncs, que valoren els productes d'aquesta proximitat o que puguin posar a la carta la marca, si és que és reconeguda. Nosaltres, en el cas de Catalunya, doncs, ho som, i cada vegada hi anem entrant poc més, però de moment poc a poc.
5: En el nostre cas, com diu el Ferran, és un sector més complex. Evidentment, el Ferran ja és una empresa amb solera, molt coneguda i amb un prestigi. Nosaltres som recient nascuts, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, en aquest cas, sí que veiem que hi tenim cabuda. L'altra cosa és que ens vulguin, perquè al final nosaltres tenim un producte d'una qualitat que no tothom està disposat a pagar, però, clar, un suc de poma encaixa perfectament com a beguda amb qualsevol restaurant, cafeteria, bueno, és que si serveixi algun tipus de beguda, i el que serien, doncs, per exemple, les begudes funcionals, també en centres esportius, cafeteries a prop de pavellons, doncs també hi tenen cabuda. Clar, nosaltres és veritat que tenim una feina, en aquest cas, de comunicació important, perquè hem de competir amb marques molt establertes, multinacionals, amb un poder econòmic, de publicitat...
2: Sí, sí, una implementació.
5: Llavors, clar, nosaltres hem d'anar a poc a poc, doncs, introduir-nos, i la manera que tenim és de fer un bon producte de qualitat i, sobretot, doncs, això, com deia abans la Neila, que és de quilòmetre zero, vull dir que és fet a Lleida.
2: Doncs alimentació, esport, és el que anem parlant una miqueta dels productes de proximitat, doncs, que fem aquí al territori. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a tots plegats i que gaudiu.
5: Moltíssimes gràcies.
6: Moltes gràcies. Adéu. A Onda Cero Lleida, escolta la

0: El govern espanyol haurà d'afinar molt en la lletra petita del text perquè hi ha interessos que són, en alguns casos, diametralment oposats. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, en primer lloc, els socialistes s'han de posar d'acord amb el seu soci de govern, Sumar i Podem, però a més també necessitaran els vots a favor de les formacions independentistes catalanes al Congrés. Mentre els republicans els sona bé la música del text, els juntaires han fixat les seves condicions.
2: El Reial Decret ha de fer compatible frenar el desnonament d'habitatges de fons voltors amb la protecció dels petits propietaris.
3: La nostra voluntat és, quan abans estigui el decret, abans tindrem una base jurídica, tindrem una llei per poder, un decret llei, tindrem la base per poder avançar i donar respostes a la ciutadania.
1: Paraules dels portaveus de Junts i d'Esquerra, Josep Rius i Isaac Albert, respectivament.
0: Junts feia referència precisament als petits propietaris. Què hi diuen, Ferran?
1: Doncs demanen a la formació de Carles Puigdemont que no es deixi portar per la politització del cas de la Mari Carmen. Escoltem el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
4: Entenem que Junts hauria de mantenir una postura d'equilibri buscant que no es perjudiqués de forma general els petits propietaris i especialment una política que serveixi perquè el mercat no perdi ja més dinàmica.
0: Més coses. Cada vegada més catalans deixen per escrit com volen que sigui el seu final de vida. Durant el 2025 es van registrar més de 52.500 documents de voluntats anticipades, un 52% més que l'any anterior i la xifra més alta des que existeix del registre. Montse Valls, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Aquest augment coincideix amb la possibilitat de tramitar-los directament als CAPs. La presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, ho atribueix a una major informació i normalització dels drets relacionats amb el final de la vida. Són declaracions a la ciutat d'Onda Cero.
6: Hi ha finals de vida que són realment llargs, però hi ha persones que potser no volen que sigui tan llarg perquè les seves circumstàncies de patiment o les seves circumstàncies de malaltia fan que puguin valorar que potser aquest últim mes no el volen passar d'una manera determinada, sinó d'una altra.
5: A més, segons Vallès, aquest document evita que les famílies hagin d'assumir determinades decisions en moments molt difícils.
0: I la parella de Josep Juan Pera abona la fiança i evita la presó.
1: Aquest dilluns, la dona, investigada per la mort de l'arquitecte barceloní, ha pagat els 80.000 euros fixats pel jutge. Tot i això, té prohibit sortir del país i haurà de comparèixer periòdicament davant la justícia.
0: I en la plana cultural us explicarem amb tots els ets i uts el nou element de seguretat que estan provant les colles castelleres.
1: Sí, es tracta d'un nou cas que inclou també protecció facial com si fossin unes ulleres. Les colles l'han provat en els concursos d'aquest cap de setmana, tot i que és un protector, de moment, voluntari.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi.
0: La selecció espanyola, ja sense Eric García, buscarà demà la segona victòria a la Nations League.
7: Sí, després de la remuntada contra Anglaterra a Wembley, l'equip dirigit per Luis de la Fuente rebrà demà la Croàcia de Luka Modric al Sánchez-Pizjuán de Sevilla en el duel de la segona jornada del torneig. Aquest vespre, les 8 rodes de premsa del seleccionador i del migcampista Fabián Ruiz. D'altra banda, Eric García, que va abandonar la concentració per unes molèsties al genoll, ha passat aquest matí per la ciutat esportiva Joan Gamper i els metges del club han confirmat que no existeix lesió i la seva baixa ha estat per precaució.
0: Entrem en la recta final del mes de setembre amb un canvi de temps sobtat. Durant les properes hores s'esperen pluges intenses i, per tant, també risc d'inundació a bona part de Catalunya. Ens en parla l'Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: Cada cara aquesta nit, matinada i també durant el dia de demà, tindrem un episodi que durarà aproximadament 24 hores, on es poden esperar que hi hagin xàfecs que s'esperen locals, però que poden ser molt intensos, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de tot el territori.
0: Això serà sobretot a partir d'aquesta matinada. Volem saber ara quina és la previsió del temps, sobretot per les properes hores. Jordi Oriós, bona tarda.
9: Bona tarda. Avui les temperatures màximes en descens lleuger a Catalunya serà més acusat al Pirineu i als prelitorals. Avui amb màximes de 30 graus a Lleida, 29 a Girona, 28 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, avui ennuvolat, amb probabilitat de precipitacions febles al litoral i al prelitoral, sense descartar-se a última hora ruixats acompanyats de tempesta, especialment que entraran per Tarragona i Barcelona i que poden ser forts o molt forts i persistents. Demà a la pròxima matinada, situació més complexa en general, la vista taronja fins al mig migdia de demà per acumulats en 2-3 hores superiors als 100 litres per metre quadrat als prelitorals i als prelitorals. A Tarragona, inclús de 150 litres per metre quadrat. També s'espera que la mar s'apetita a Tarragona amb ratxes molt fortes de vent en general als prelitorals i als litorals d'entre 70 i 90 km per hora. Pel que fa a la situació, tendirà a estabilitzar-se durant la jornada. A la tarda s'esperen intervals de núvols en general. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes baixen de forma notable a l'interior, a zones de Lleida, les mínimes amb canvis lleugers. Seran de 22 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Girona, 17 a Lleida. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Jordi. 7 minuts passen de 2:15 de la tarda. Al control tècnic, Dani Sánchez i Robert Atay.
10: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: Pedro Sánchez ha escollit Catalunya per tornar a defensar la intervenció del mercat de l'habitatge. Precisament el president d'Espanya ha situat aquesta crisi, la de l'habitatge, com el principal problema social a resoldre. Tot plegat quan el desnonament de la Mari Carmen a Madrid ha tornat a posar sobre la taula del govern d'Espanya la necessitat de preguntar-se si cal intervenir per aturar els desnonaments de persones vulnerables. A hores d'ara, però, no sabem si finalment el Consell de Ministres aprovarà demà un paquet de mesures en aquesta línia, ja que encara existeixen certes discrepàncies entre els ministres del PSOE i de Sumar. Marxem fins al Dihab de Barcelona, a la plaça de les Glòries, des d'on ha comparegut Pedro Sánchez, i qui ho ha seguit és el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
11: Bona tarda, Gavi. Sí, tothom esperava que Sánchez parlés sobre habitatge i així ha estat, tot i que no ho ha fet amb la contundència que es podia preveure, donat el context en què ens trobem. No ha fet cap nou anunci ni ha concretat si el seu govern preveu expropiar pisos de fons d'inversió, tal i com demana Sumar, o si preveu endurir les penes contra l'ocupació, com demana Junts. Sánchez, doncs, ha tornat a defensar la regulació del mercat i torna a demanar a les comunitats autònomes que apliquin la llei estatal d'habitatge, tal i com fa el PSC a Catalunya.
12: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido presidente, a que se utilice.
11: Abans de Sánchez ha estat el torn del president de la Generalitat, Salvador Illa, i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Tots dos han defensat limitar la compra als fons d'inversió i la regulació dels preus intervenint al mercat.
13: Límits, per dir-ho amb totes les paraules, amb especulació. Cal posar límits.
14: Les polítiques públiques funcionen, las instituciones actúan y si decides tomar ese camino, no otro, el otro es dejar que el mercado siga dictando sus reglas, podemos encontrar soluciones entre todos y todas.
11: Pedro Sánchez ha comparegut en el marc de la presentació d'un informe sobre una hipotètica Espanya de l'any 2050 que preveuen que estigui formada per persones i famílies més diverses. Per això, diu Sánchez, caldrà legislar, pensant en el futur. Ara, però, el principal repte que té és el de resoldre la crisi de l'habitatge. Un

0: no s'ha de perjudicar el petit propietari.
1: Així és, els juntaires marquen el seu propi text abans de conèixer els detalls del decret. Demanen un gran consens i que tothom surti, diuen, de les seves trinxeres per arribar a un acord col·lectiu, tot i que marquen les seves pròpies línies. La formació accedeix a una suspensió dels desnonaments d'habitatges propietat de fons d'inversió, també limitar que aquests fons puguin fer compres, limitar, però no prohibir, important aquesta diferència, i també demanant beneficis econòmics, com ara desgravacions de lloguers i també d'hipoteques. Escoltem el portaveu de Junts, Josep Rius.
2: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
1: Els petits propietaris. Rius demana que s'abordi diferent un desnonament que afecta a un petit propietari i un fons d'inversió. Tot i això, obren la porta a trobar un mínim denominador comú en aquest decret.
0: D'altra banda, l'altra pota de la política catalana, Esquerra, que veu amb bons ulls la seva aprovació, remarquen que no coneixen la lletra petita i no descarten aplicar-hi esmenes, però celebren que la pressió social obligui el govern a moure's.
1: Sí, tot i que critiquen les presses que tant el govern com els juntaires tenen, ara que la problemàtica ha derivat en manifestacions contundents, els republicans veuen amb bons ulls que el decret passi a la cambra baixa per després poder-hi fer millores. No tenim, diu el portaveu Isaac Albert, la lletra petita del document, però si el text és el que es preveu, hi haurà un vot favorable. Tot i això, remarquen baixar els impostos per la primera compra d'habitatge i seguir també treballant per prohibir la compra especulativa com a mesura.
3: Grans missatges, grans titulars, però tampoc tenim la lletra petita. Nosaltres no veiem que pugui haver-hi cap problema que faci que el nostre vot no sigui favorable, però fins ara tampoc tenim tota la concreció del decret.
1: Alhora que obren la porta a una nova proposta en aquest sentit, una reducció de l'impost de transmissió patrimonial per la primera vivenda, una mesura però que aniria via Parlament de Catalunya, demanen una reducció d'aquest impost i que també es pugui pagar fraccionat.
0: Mentrestant, des del PSC, la seva portaveu, Lluïsa Moret, assenyala directament Junts després que hi votessin en contra en el seu dia. Per això demana ara posar el focus en el decret.
4: Jo crec que el focus s'ha de posar a qui ha de permetre que aquest decret prosperi. I es diu dreta i ultradreta, i es diu PP, i es diu Vox, i es diu Junts. Perquè ningú parla en aquest sentit. I aquí a mi em preocupa profundament.
0: Encara hem de seguir parlant d'habitatge perquè aquest matí el sindicat de llogateres ha tallat alguns carrers de Barcelona per visibilitzar aquesta problemàtica. Uns talls que han durat pocs minuts, Ferran, però que han obligat a tallar carrers.
1: Amb proclames i crits en favor de la protecció de l'habitatge, membres del sindicat han fet talls durant uns 15-20 minuts, tot i que han tingut certa afectació, tenint en compte que era a primera hora del matí, a les 8 del matí, on el trànsit és intens. El sindicat ha tallat part de l'Avinguda Meridiana, una zona de Sants i també l'entrada de l'Avinguda Diagonal al carrer Còrsega. Com diem, talls de pocs minuts i amb poca participació de manifestants, però que serveixen per fer més pressió al govern de Pedro Sánchez. Des del sindicat no descarten noves mobilitzacions i una vaga general centrada en l'habitatge si el decret, diuen, és fum. Escoltem Enric Aragonès, portaveu.
5: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
1: Segons Aragonès, en els darrers dies tots els partits s'han vist obligats a moure fitxa davant l'escalada del malestar social de la societat, on a Madrid, de fet, ha derivat en una acampada.
0: Unes protestes, de fet, que encara no han acabat i que es preveuen intenses aquest vespre, coincidint amb la visita del president del govern, Pedro Sánchez, de Barcelona.
1: Sí, des del sindicat apunten, Barcelona no pot viure avui un dia normal, tenint en compte la presència del president del govern espanyol. Recordem que el president visita una promoció d'habitatge de lloguer assequible i després acudirà al Palau de Congressos. És aquí, a les 7 del vespre, on el sindicat ha convocat una gran mobilització per fer-se escoltar davant, diuen, Pedro Sánchez.
0: I mentrestant, els propietaris lamenten el que consideren una instrumentalització política del cas de la Mari Carmen. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha reclamat a Junts que no es deixi pressionar per les posicions, ha dit, extremistes i treballi per aprovar un decret que sigui equilibrat i no perjudiqui la dinàmica del mercat. Són declaracions a Onda Cero Catalunya.
6: Entenem que Junts no s'hauria de deixar impressionar ni pressionar per aquesta

0: instrumentalització que s'està fent del cas de la senyora Mari Carmen. En tot cas, les polítiques que es defineixin no han de ser polítiques curtterministes, sinó que han de tenir una visió a llarg termini.
1: Segons Gorgas, el cas de la Mari Carmen era conegut des de feia temps i no s'havia volgut solucionar per donar-li ressò mediàtic i condicionar la política d'habitatge del govern. I mentre els partits polítics intenten buscar una solució als problemes d'accés a l'habitatge, les hipoteques continuen en alça a Catalunya. El mes de juliol va registrar més de 8.800 préstecs, gairebé un 5% més que ara fa un any. A més, Anna, és la millor dada d'un mes de juliol des del 2010. Bona tarda.
2: Bona tarda. Són xifres de màxims, tot i que ja s'observa una moderació en aquesta corba de creixement en un context marcat per l'enduriment de la política monetària del Banc Central Europeu. Els tipus d'interès mitjans de les noves hipoteques sobre habitatges es van filar fins al 3,01% al conjunt de l'Estat. Això ha fet que el ritme de creixement d'aquests préstecs s'hagi alentit en l'últim any. En el 2025 i en el 2024 aquests increments eren superiors al 26%, pujant els tipus d'interès i també el capital prestat a Catalunya per les hipoteques. 196.000 euros de mitjana al juliol, un 4,76% més que en el mateix mes de l'any passat.
1: En una estona, a 3:45 de la tarda, se celebra una reunió extraordinària de la taula agrària al Departament d'Agricultura, una trobada que arriba en un context costerut per al sector.
2: Sí, els efectes de la sequera i del canvi climàtic, les malalties animals, la fauna cinegètica i ara, de nou, la pujada dels costos pel context geopolític actual. Una bateria de crisis, denuncien els pagesos, davant les quals no hi ha hagut resposta per part de l'administració. Per tant, exigeixen ajudes directes entre 8 i 17.000 euros per pagès per compensar tots aquests danys o amenacen amb mobilitzacions. La primera, el 14 d'octubre a Barcelona. De la seva banda, el conseller del RAM, Òscar Ordeig, està disposat a escoltar els pagesos i activar ajuts, però ja ha avisat que serà impossible absorbir totes les pèrdues.
1: Un informe del BBVA Research apunta que la Comunitat de Madrid i Catalunya són els territoris d'Espanya amb una concentració més elevada de treballadors amb ocupacions altament exposades a la intel·ligència artificial generativa. Els experts creuen que aquest impacte pot ser positiu per a la productivitat i fins i tot per a la generació d'ocupació.
2: Asseguren que fins ara no es pot observar una relació negativa entre l'exposició a la IA i la supressió de llocs de feina. Els economistes recomanen a les empreses no només facilitar l'accés a les eines digitals, sinó també acompanyar amb inversió tecnològica la formació i els canvis organitzatius. I també posen deures al sistema educatiu per tal que reforci les capacitats dels futurs treballadors en aquesta matèria. Això, independentment de la regulació que es faci de la IA, ha de permetre augmentar la productivitat i crear millors llocs de feina.
1: Aquesta és una de les conclusions d'aquest informe que s'ha presentat aquest matí a Barcelona. N'hi ha una segona. Els experts també veuen un cert canvi de model en l'economia catalana els últims anys, promogut pels serveis productius d'alt valor afegit.
2: Aquests àmbits, amb un creixement del 25% en els últims 6 anys, inclouen els serveis de comunicació, transport, serveis professionals, finances, assegurances i activitats de recerca. L'economista Josep Oliver explica les causes d'aquest increment.
3: Té a veure amb la creixent exportació de serveis no turístics, que estan augmentant i que pesen pràcticament igual o inclús per més que els serveis turístics estrictament, i que per tant hi ha un cert canvi de model que ojalà es consolidi i ojalà guanyi posicions.
1: En plana local, la criminalitat ha baixat un 16% a l'Hospitalet de Llobregat entre abril i agost. En aquest sentit, la consellera d'Interior, Núria Parlon, anuncia la continuïtat del Pla Bastió després dels bons resultats.
2: Sí, després d'analitzar, segons la consellera, els bons resultats obtinguts a partir de l'increment de les accions a la via pública i la col·laboració entre diferents cossos de seguretat. Les xifres mostren una reducció de prop del 16% en els fets delinqüencials i un total de 28 ingressos a la presó. Escoltem la consellera Parlon.
4: Menys delictes també vol dir menys víctimes. Hi ha hagut 1.596 victimitzacions menys que l'any 2025, una reducció del 13,1%. La millora s'ha anat consolidant més a més.
2: En aquest sentit, també deixa la porta oberta a la possibilitat de construir una segona comissaria de Mossos a l'àmbit de Fira.
1: Noves incidències aquest matí a la xarxa de Rodalies, i és que la circulació de l'R8 ha quedat interrompuda entre Granollers Centre i Martorell a causa d'un robatori de cable a l'entorn de l'estació de Granollers Centre.
2: Per minimitzar les afectacions, Rodalies ha hagut d'habilitar un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions mentre els tècnics han treballat per resoldre la incidència.

0: Escòcia. Els problemes també han afectat l'R2 Nord, on els trens han acumulat retards que han superat els 20 minuts de mitjana pel mateix motiu. A part, també hi ha hagut una incidència a la línia R7 de Rodalies, que ha circulat amb només un tren per hora i sentit entre les estacions de Cerdanyola Universitat i Montcada Bifurcació.
1: Ho dèiem en titulars, cada vegada més catalans deixen per escrit com volen que sigui el seu final de vida. El 2025 es van registrar més de 52.500 documents de voluntats anticipades, que és la xifra més alta des de la creació d'aquest registre, i un 52% més que l'any anterior, Montse.
2: Es tracten d'uns documents que permeten deixar decidits aspectes sobre l'atenció sanitària quan la persona ja no pugui expressar la seva pròpia voluntat. L'augment dels registres coincideix amb la possibilitat de formalitzar el document directament als CAPs davant de metges, infermeres o treballadors socials, una mesura que ha facilitat l'accés a aquest tràmit gratuït. Segons la presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, aquest document evita que les famílies hagin d'assumir determinades decisions en moments molt difícils. Són de declaracions a la ciutat d'Onda Cero.
3: Moltes vegades ens fa tanta por parlar del tema de la mort que no en parlem. No en parlem i quan en volem parlar ja és massa tard. I això és horrorós, haver de decidir segons quines coses per una altra persona.
2: En paral·lel, Catalunya també registra un augment de les sol·licituds d'eutanàsia. Durant el 2025, prop de 500 persones van demanar la prestació d'ajuda per morir, un 39% més que l'any anterior. Per a Vallès, aquesta evolució reflecteix una normalització dels drets vinculats al final de la vida i a una major informació de la ciutadania sobre les opcions disponibles quan una malaltia o un patiment es fan insuportables.
1: Gràcies, Montse. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha abonat els 80.000 euros de fiança que havia decretat el jutge per tal d'evitar la presó, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
0: Un cop efectuada la fiança, la dona està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial. Està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní a la seva segona residència de Baqueira el 26 de desembre. Va ser detinguda dimecres passat a Madrid.
1: Amb el Víctor i Llucià fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Comencem parlant de notícies tranquil·litzadores pel Barça. Eric García no està lesionat.
4: Sí, per tant, va marxar de la concentració de la selecció espanyola per precaució. El polivalent futbolista de Martorell va haver d'abandonar l'escalfament abans del duel contra Anglaterra dissabte a Wembley i ahir va ser desconvocat de la concentració per molèsties al genoll. Aquest matí, Eric García ha passat per la ciutat esportiva Joan Gamper i els metges han confirmat que no existeix lesió i que únicament es tracta d'unes molèsties. En principi, s'hauria d'incorporar als entrenaments la setmana vinent, dilluns, dia 5 d'octubre, i s'espera que pugui estar disponible pel dissabte 11 d'octubre, quan el Barça rebi el Getafe al Camp Nou. En clau selecció espanyola, el central de l'Atlético de Madrid, Robin Lenormand, l'ha substituït a la convocatòria i ja s'ha exercitat aquest matí a les ordres de Luis de la Fuente en l'últim entrenament abans de jugar demà contra Croàcia al Ramon Sánchez Pizjuán de Sevilla, la segona jornada de la Nations League. Aquest vespre, a les 8, rodes de premsa oficials del seleccionador i també del migcampista Fabián Ruiz. Avui es juguen altres dos partits de la Lliga A d'aquesta Nations League, el Bèlgica-França a Brussel·les i el Turquia-Itàlia a Bursa, tots dos a partir de 8:45 del vespre. Ahir, Xavi Hernández va aconseguir la primera victòria com a seleccionador dels Països Baixos, derrotant Sèrbia per 1-2, i d'altra banda, Alemanya va perdre 0-1 contra Grècia i Portugal va derrotar Noruega per 1-2.
1: Encara en futbol, la selecció espanyola femenina sub-20 també borda la segona estrella.
4: Les jugadores dirigides per David Aznar es van proclamar campiones del món després de superar Corea del Nord a la tanda de penals, havent empatat a 0 el partit i la pròrroga. Nombrosa presència blaugrana a l'equip espanyol, dues jugadores del primer equip del Barça, Aisha Camará i Carla Julia, a més de Rosalía Domínguez, de només 17 anys, que va ser escollida com a millor jugadora del torneig. La portera, Laia López, eufòrica.
5: Este equipo se lo merecía, el fútbol nos debía una, encima en penaltis, creo que no hay mejor manera de ganar. Estamos súper contentas y de verdad que este equipo me deja sin palabras. Todo es estrategia, cada parte del fútbol es importante, la zona de los penaltis también la habíamos entrenado. Yo iba segura de que me iba a parar más de uno, las jugadoras confiaban en mí y al final eso se siente. Y nada, ansiosas por celebrar. El equipo, hemos hecho un gran trabajo atrás, sabíamos que era el equipo más difícil, el segundo que más goles llevaba en todo el torneo, iba a ser un partido complicado, lo ha sido, y yo al final las promesas las cumplo.
4: D'aquí a uns minuts, a partir de

0: A partir de 3:45, la Federació Espanyola la retrà homenatge a les Rozas en un acte amb la plantilla, familiars i amics. I un últim apunt de futbol, el València ha presentat aquest migdia el seu nou entrenador, el mexicà Javier Aguirre, en la seva 7a experiència amb un equip de la Lliga. Després de protagonitzar un gran paper amb la selecció mexicana al Mundial, Aguirre no vol emetre missatges buits.
1: La gente estará cansada de mensajes. Ningún mensaje. Vamos a jugar contra el Racing de Santander, intentaremos ganar el partido. Ese es el mensaje mejor puede recibir la gente, ¿no? Una victoria, está ávida de una victoria de su equipo. Y en ese sentido, pues intentaré darles lo antes posible esa victoria, ¿no? Ese es el mejor mensaje. Lo demás, palabras, bueno, podría yo quedar muy bien, pero no es mi intención.
0: El primer rival del València después de la aturada será el Racing de Santander, el Sardinero.
2: Una victoria muy trabajada.
3: I ara de seguida escoltarem les declaracions d'aquest entrenador, però hem d'obrir la plana poliesportiva perquè en bàsquet victòria catalana de prestigi en l'estrena de la Lliga CB.
0: Sí, exacte, va ser la quarta jornada més anotadora de tota la història de la competició i aquesta victòria de molt mèrit la va aconseguir l'Ilerna Lleida a la pista de l'actual campió, el València. Els de Gerard Encuentra, amb 23 punts de James Bateman, es van imposar per 100-105 al Roig Arena, l'entrenador dels de la Terra Ferma, orgullós.
2: Una victoria muy trabajada y muy complicada, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo brutal. Hemos hecho muchas cosas bien, de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Creo que el inicio, pues, hemos salido con muy buena mentalidad, con muchas ganas, con mucha energía, corriendo, ¿no? Sabíamos que Valencia, pues, también había jugado recientemente un partido de Euroliga, más el viaje, que nos interesaba un ritmo alto, contento por la victoria y con los pies en el suelo, que es jornada 1.
0: El FIAC Girona també va guanyar a casa contra el UCAM de Múrcia, mentre que la Sisa Joventut va perdre davant el Breogán a domicili. Dissabte, el Barça es va imposar l'Eima Corunya al Palau i, sense solució de continuïtat, demà dimarts jugarà la segona jornada de l'Eurolliga contra el Dubai de Xavi Pascual a domicili a partir de les 6 de la tarda. I, d'altra banda, el Kitchener Manresa ha informat avui que el base Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit produït en el partit de dissabte. El jugador es troba hospitalitzat i recuperant-se d'una petita intervenció quirúrgica.
3: Víctor i Llucia, gràcies i bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
3: La Mercè ha deixat aquest any una novetat ben visible a les places castelleres. La canalla d'algunes colles ha començat a provar un nou casc amb protector facial pensat per protegir millor les zones més exposades del rostre. És un prototip desenvolupat per la coordinadora de colles castelleres, l'empresa NZI i l'Hospital Sant Joan de Déu. Ens ho explica amb més detall el Joan Valentín. Joan, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. Han calgut més de 2 anys de feina i una quinzena de prototips per arribar al model que aquests dies s'ha estrenat a Barcelona i Tarragona. La doctora Sílvia Simó explica a la brúixola que la principal novetat és protegir una zona que el casc tradicional deixava descoberta.
5: Aquest nou casc i aquest protector facial complementari bàsicament s'han dissenyat per protegir la zona del front, el pont nasal i els pòmuls. Una zona que fins ara, malgrat un casc ben ajustat, era una zona que fins ara no podíem protegir.
4: I ara arriba la prova més important, veure com respon la canalla en una actuació real. Els castellers de Barcelona l'han estrenat aquesta Mercè i detecten sobretot un aspecte a millorar. Ens explica la Marta Cabrero, cocap de canalla de la colla, també en declaracions d'aquesta casa.
6: S'enganxa perfectament, no pesa, el material és tou, el problema és que redueix la visibilitat quan mires a baix sobretot.
4: De moment el protector és voluntari, continuarà en fase de proves durant el final de temporada. L'objectiu és recollir les sensacions de les colles, corregir-ne els inconvenients i poder-ne fer una distribució més general a partir de la temporada vinent.
3: Gràcies, Joan. El Palau de la Música Catalana inaugura avui la temporada 2026-27 amb un concert extraordinari dedicat a Pau Casals, coincidint amb el seu 150è aniversari del seu naixement.
7: La vetllada vol retre homenatge al llegat artístic i humanista del violoncel·lista del Vendrell i marcar l'inici d'una temporada que tindrà la Pau com a fil conductor. El concert reunirà algunes de les principals formacions del país, com l'Orfeó Català o l'Escolania de Montserrat.
3: Doncs amb la música de Pau Casals i del Palau de la Música nosaltres posem el punt final a aquest temps de notícies. De seguida, resum de l'actualitat i després, per fin, Jaime Cantizano aquí a Onda Cero. Bona tarda.
8: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
9: Són les 3, les 2 en Canàries.
10: Notícies en Onda Cero.

0: Tania Hit, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York i que va acabar convertint-se en una de les veus més visibles dels supervivents reals. Quique Maillo, bona tarda, què tal? Benvingut a La Brúixola.
1: Era la perfecta heroïna, no? Algú que després de sofrir un cop tràgic, bestial, era capaç de posar-se dempeus, de treure un somriure i d'explicar entre llàgrimes, però somrient, la seva història. El que fa tan magnètic el personatge, tan atractiu, és que fent el mal, perquè dir aquesta classe de mentides és metàfora de l'ètica, de la moral, però fent-ho va acabar ajudant a un munt de gent.
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
3: Son 120,47. Efectivo, tarjeta.
4: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
3: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
5: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
6: La vida tiene sus misterios, y en el Colegio Invisible les buscamos un sentido a casi todos. Escucha El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Todos los martes y jueves a partir de la 1:30 de la madrugada. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Racers, arranquen motores y que gane la mejor drag queen o king.
1: Drag Race España, sexta temporada, ya disponible solo en A3Player y cada domingo un nuevo programa.
2: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. En bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
3: Perquè hi ha aquí en Pitu Sitges. Pitu, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Què ens posa en forma?
4: Ara farem uns petits tips perquè sigui més fàcil de tornar a la... 1. Posar-se metes assolibles. 2. No fa falta anar cada dia, ni la sensació de matxacar-se i acabar baldat és correcta. És a dir, 3 dies està bé. Després, entrenaments, començar amb entrenaments suaus i progressius i, mica en mica, anar posant una miqueta més d'intensitat i d'assistència al centre esportiu. També jo afegiria una miqueta als hàbits de menjar, que clar, això t'ajuda molt.
3: Això ho anirem tractant aquí en el programa, en aquesta tercera temporada, amb els experts i les expertes en nutrició.
2: En bones mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
5: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETESC.
6: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: No podrem pagar la IA, llavors ja tornarem a l'època de l'edat de bronze. A la de coure no, perquè ja ens l'han robat tot.
8: El coure no, perquè l'edat de coure devia durar molt poc. Devia sortir algú a dir, ha començat l'edat de coure. I de cop i volta el van mangar i va dir, bueno, pues posa l'edat de bronze, l'edat mitjana ja, perquè la de coure ha durat poc. De fet, no es podien ni transportar, perquè...
7: Va començar els problemes de rodalies d'aquella època ja.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.

0: Más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler seguro para todos. Alquiler seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
1: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este martes 29 de septiembre, Jaime Cantizano y su equipo realizarán el programa Por Fin desde la sede de Cooperativas Agroalimentarias de Alcázar de San Juan. Patrocinan denominación de origen La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este martes desde las 3 de la tarde, Por Fin, en la octava fiesta de la vendimia, con Jaime Cantizano. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre amb places limitades.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: Rodri está esperando con una caja de bombones a la chica con la que ha quedado esta tarde. Sí. Ella le había dado una cita, pero es su nutricionista. A ver quién le quita ahora la ilusión al chaval. Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.
5: La Liga está en los estadios. La Liga está en tu coche.
6: ¡Empieza el baile! ¡A todo fútbol!
5: La Liga está en tu casa. La Liga está en Radio Estadio.
7: ¡Ay, qué bonito es el fútbol, de verdad!
5: Disfruta de toda la Liga en Radio Estadio con Edu García. Onda Cero, tu radio.
8: Hay una noticia que dice que 9 de cada 10 personas que se van a la Mutua se quedan en la Mutua. 9 de cada 10.
9: Eso te hace decir que qué. Pero es que a veces llegas a un sitio y ya no quieres irte. Y ese sitio es la Mutua. Además, si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar al 91-555-5555. Y es que irse a la Mutua es quedarse en la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
10: Por fin.
8: Bueno, en el año 2020, un grupo de, pero también hubiera podido ser 1989, un grupo de investigadores de la Universidad de Berna, Fran, estudiaron a un grupo de trabajadores y registraron significativamente más fallos cognitivos los lunes que el resto de días de la semana laborables. Vamos, que los lunes nos cuesta mucho más, es evidente, no hace falta un estudio de la Universidad de Berna, por eso tú cada lunes nos traes de mal en mejor, Fran.
10: Exacto.
8: Ramírez.
10: Y me voy a quedar sin estudios. Yo quiero hacer de esta sección algo científico, entonces yo busco todos

No se li escapa a ningú que ens trobem immersos en una situació molt greu d'accés a l'habitatge. La imatge d'una dona de 87 anys sent desnonada de casa seva al Retiro de Madrid ha desembocat en una reacció social que reclama al president espanyol Pedro Sánchez l'aplicació d'un decret que sigui una vàlvula d'oxigen enmig d'aquesta crisi. Hem vist acampades a la capital espanyola i en una estona anirem a les portes del Palau de Congressos on s'hi troba el president i on el sindicat de llogateres ha convocat una manifestació. Aquest moviment social ha fet que ara, cames ajudeu-me, Sánchez vulgui portar al Consell de Ministres de demà un real decret llei pel qual encara no té els suports garantits. Des de Catalunya, Junts ha obert la porta a fer un consens, tot i que posa les seves condicions, i Esquerra Republicana veu amb bons ulls aquest decret. Però ara per ara Sánchez continua trobant un fre dins del mateix govern de coalició. Sumar alerta que per la seva banda el suport al decret està ben lluny. Està clar que queden unes hores per conèixer si tirarà endavant o no aquest decret, però el que ens preguntem és si feia falta tensar la corda al màxim i esperar que sigui la pressió social qui marqui el compàs i qui obligui el govern a mobilitzar-se en lloc de moure fitxa abans d'acampades i de manifestacions quan ens trobem enmig d'una crisi greu d'accés a l'habitatge. Cada novetat no en té res. Les agulles de la brúixola d'avui, com no pot ser d'una altra manera, assenyalen

0: A l'Aran, de manera molt directa a l'habitatge. Joan Valentín, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs sí, és una qüestió que analitzarem des del punt de vista expert, però també polític i comunicatiu. Ho farem amb el politòleg Adrián Caballero, amb qui repassarem el calendari polític de la setmana, que té com a protagonista el decret que demà portarà Pedro Sánchez al Congrés.
0: I com cada dilluns, destinarem una estona a parlar sobre salut mental.
1: Sí, perquè la salut física també és psicològica i per això avui parlarem de la higiene de la son i dels trastorns que ens impedeixen descansar i rendir correctament al llarg del dia. Ho farem amb el nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto.
0: Tot plegat en una brúixola que pilota el control tècnic Vicenç Armero. Pedro Sánchez escull Catalunya per tornar a defensar la intervenció del mercat de l'habitatge. Precisament el president d'Espanya ha situat la crisi de l'habitatge com a principal problema social a resoldre. En una estona acudirà als Premis Vanguardia que se celebren a les 8 al Palau de Congressos i el que volem ara és conèixer què està passant a les portes d'aquest edifici, perquè el sindicat de llogateres hi ha convocat una gran manifestació amb la intenció de fer-se escoltar davant el president. Marxem en directe cap als voltants d'aquest Palau de Congressos on hi tenim la nostra companya Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda. Quina és ara mateix la situació aquí?
2: Bona tarda, Lola. Doncs mira, sí, la manifestació estava convocada a les 7 en punt. A les 7 i 10 minuts els manifestants ja han tallat la Diagonal. Ara mateix això, aquesta via està tallada. Estem caminant per aquí pel tram central de la Diagonal, just davant del Palau de Congressos, on els Mossos havien desplegat un operatiu policial. Hi ha bastantes furgones dels Mossos d'Esquadra, en comptem ben bé una desena, aquí just davant de les portes de l'edifici, però com que impedien el pas dels vianants i dels manifestants per la zona de la vorera i pel carril lateral, doncs els manifestants han tallat aquest carril central de la Diagonal. Aquí diverses pancartes, per exemple, una que diu expropiar els rendistes, vaga general ja, és un dels reclams, tot i que no està dins de les principals peticions del sindicat de llogateres, que és el principal convocant d'aquesta protesta. El sindicat de llogateres demana, això sí, que Pedro Sánchez no marxi de Barcelona sense haver adoptat un compromís ferm per aprovar un veritable, diuen, decret Mari Carmen. Entre aquestes peticions que demana el sindicat, doncs, hi ha que hi hagi una renovació automàtica dels contractes de lloguer, per tal que els contractes siguin indefinits, com ho havien estat feia dècades, també la congelació de preus i la suspensió dels desnonaments de les persones vulnerables. També parlen de regular el lloguer de temporada i el lloguer d'habitacions i això és el que exigeixen quasi com a mínims el sindicat de llogateres per aquest decret Mari Carmen. Aquí ja et dic, els manifestants apunten al govern de coalició, al govern central, diuen que on està el govern progressista, és un dels càntics que ja hem pogut sentir per aquí, també els clàssics no s'entén, gent sense casa, casa sense gent, és un dels que estaven cridant ara mateix. I bé, diguéssim que aquesta és la rebuda que han preparat des del moviment de l'habitatge el president Pedro Sánchez, que com deies, a partir de les 8 ha de ser aquí al Palau de Congressos amb aquest acte dels Premis de la Vanguardia.
0: Doncs gràcies, Anna. Esperem d'aquí una estona que també coneixerem els parlaments que farà el sindicat de llogateres i els presents a aquesta manifestació i ens expliques una mica què és el que diuen. Moltes gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda, Lola, exacte. D'aquí un quart d'hora o així parlaran els portaveus del sindicat, sembla, i us ho explicarem de seguida.
0: Molt bé, doncs. Gràcies. Després tornem a connectar amb tu, gràcies també al suport tècnic de Robert Tatà i ens quedem amb aquesta informació que ens donava ara l'Anna, Diagonal tallada amb uns 10 furgons dels Mossos, amb aquesta amenaça de vaga general, tot i que no és la reclamació principal, i amb aquesta exigència, això sí, de que el president Sánchez no marxi de Barcelona sense doncs, adquirir un compromís doncs, que demà tiri endavant aquest decret al Consell de Ministres. Veurem si es pronuncia al respecte o no al llarg d'aquesta gala de premis La Vanguardia i tot plegat quan el desnonament de la Mari Carmen a Madrid ha tornat a posar sobre la taula del govern d'Espanya aquesta necessitat de preguntar-se si cal intervenir per aturar els desnonaments de persones vulnerables. A hores d'ara, però, no sabem si finalment el Consell de Ministres aprovarà demà aquest paquet de mesures i si anirà cap a aquesta línia, ja que existeixen certes discrepàncies, com deia ara, entre ministres del PSOE i de Sumar. Ens explica el Ricard Jiménez. Ricard, què tal?

0: Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Sí, tothom esperava que Sánchez parlés sobre habitatge i així ha estat, tot i que no ho ha fet amb la contundència que es podia preveure donat el context en el que ens trobem. No ha fet cap nou anunci ni ha concretat si el seu govern preveu expropiar pisos de fons d'inversió, tal i com li demana Sumar, o si, per contra, pretén endurir les penes contra l'ocupació, tal i com li reclamen des de Junts. Sánchez, doncs, ha tornat a defensar la regulació del mercat i torna a demanar a les comunitats autònomes que apliquin la llei estatal d'habitatge tal i com fa el PSC a Catalunya.
2: Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas, como se está haciendo aquí, querido president, a que s'hi utilice.
1: Abans de Sánchez, però, ha estat el torn del president de la Generalitat, Salvador Illa, i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Tots dos han defensat limitar la compra als fons d'inversió i la regulació dels preus intervenint al mercat.
3: Límits per dir-ho amb totes les paraules a l'especulació. Cal posar límits.
4: Les polítiques públiques funcionen, les institucions actuen i si decides tomar ese camino, no otro. El otro es dejar que el mercado siga dictando sus reglas. Podemos encontrar soluciones entre todos y todas.
1: Pedro Sánchez ha comparegut a la mar de la presentació d'un informe sobre una hipotètica Espanya de l'any 2050 que preveuen que estigui formada per famílies i persones més diverses. Per això, diu Sánchez, caldrà legislar pensant en el futur. Ara, però, els principals reptes que té per endavant el seu govern és el de resoldre, entre altres, la crisi de l'habitatge. Un primer pas per fer-ho pot ser el d'impulsar el decret per protegir les persones vulnerables de ser desnonades, per evitar reviure un desnonament com el de la Mari Carmen. Ara bé, Sánchez no ha fet cap referència sobre un decret que previsiblement s'aprovarà demà al Consell de Ministres.
0: Un decret que demà s'abordarà, com deies, en aquest Consell, Ricard, però que s'haurà de portar a tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats. Aquí el govern té feina a fer, tenint en compte la diversa aritmètica parlamentària entre aquesta diversitat política i té Junts i Esquerra. Els de Puigdemont obren la porta a fer un gran consens prohibint els desnonaments d'habitatges que estiguin en mans de fons d'inversió, però remarquen que no es perjudiqui el petit propietari. Ens en dona més detalls el Ferran Cuixart. Bona tarda, Ferran.
5: Bona tarda, així és. Els juntaires marquen el seu propi text abans de conèixer els detalls del decret. Demanen un gran consens i que tothom surti, diuen, de les seves trinxeres per arribar a un acord col·lectiu, tot i que marquen les seves pròpies línies vermelles. La formació accedeix a una suspensió dels desnonaments d'habitatges en mans de fons d'inversió, també de limitar que aquests fons puguin fer compres, limitar però no pas prohibir, important aquesta diferenciació, i també demanen beneficis econòmics, com ara desgravacions de lloguers i hipoteques. Escoltem el portaveu de Junts, Josep Rius.
6: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
5: Però, sobretot, com hem escoltat, sense perjudicar els petits propietaris, Rius demana que s'abordi diferent, un desnonament que afecta un petit propietari i un fons d'inversió. Tot i això, obren la porta des de Junts a trobar un mínim denominador comú en aquest decret d'habitatge.
0: Hem parlat sobre Junts, però d'altra banda, l'altra pota de la política catalana és Esquerra, que veu amb bons ulls l'aprovació d'aquest decret. Remarquen que no coneixen la lletra petita i no descarten aplicar-hi esmenes, però celebren, Ferran, que la pressió social obligui el govern a moure's.
5: Sí, tot i que critiquen les presses que tant el govern com els juntaires tenen ara que la problemàtica ha derivat en manifestacions contundents. Els republicans veuen amb bons ulls que el decret passi a la cambra baixa per després poder-hi fer millores. No tenim, diu el portaveu Isaac Albert, la lletra petita del document, però si el text és el que es preveu, hi haurà un vot favorable. Tot i això, remarquen que abaixar els impostos per la primera compra d'habitatge i seguir treballant per prohibir la compra especulativa són mesures essencials.
7: Grans missatges, grans titulars, però tampoc tenim la lletra petita. Nosaltres no veiem que pugui haver-hi cap problema que faci que el nostre vot no sigui favorable, però fins ara tampoc tenim tota la concreció del decret.
5: Alhora que obren la porta a una nova proposta en aquest sentit, una reducció de l'impost de transmissió patrimonial per la primera vivenda, una mesura però que aniria via Parlament de Catalunya, on demanen aquesta reducció d'aquest impost i també que es pugui pagar fraccionat.
0: Gràcies, Ferran. Mentrestant, des del PSC, la seva portaveu, Lluïsa Moret, assenyala directament Junts després que hi votessin en contra en el seu dia. Per això demana

0: Experiència com a cuiner?
1: Has estat a alguna escola?
2: Has tingut algun mestre?
3: Això és una altra lliga.
4: Això són dos estrelles Michelin.
5: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
6: Estàs posant a tots al límit.
7: Andreu tots anar.
5: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Lo cambias todo. Cambias la vida de Pablo, que puede estudiar lo que le gusta. Cambias la relación de Carlos y Marta, que con la nueva línea de autobús se ven mucho más. Y que Marcos acceda por las rampas sin problemas al trabajo. O cambias las mañanas de paz, que recibe ayuda y no las pasa sola. Su todo cambia, el de todos. Cuando contribuyes con tus impuestos, la sociedad avanza. Con tus impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
9: ¿Vamos de visita?
10: Hola, ¿qué tal?
9: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. ¡Arturo! ¿Qué tal la familia?
11: Bien.
9: ¿Y la pequeña qué tal?
11: Está bien.
9: ¿Y tu gato?
11: Bien, muy bien.
9: Esta es...
12: ¡Wow! Me encanta.
13: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
9: Bienvenida.
13: Century 21.
14: Tota l'actualitat de Catalunya, cada tarda, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
15: Vinga, continuem repassant algunes informacions de la jornada. La criminalitat ha baixat un 16% a l'Hospitalet de Llobregat entre abril i agost. En aquest sentit, la consellera d'Interior, Núria Parlon, anuncia la continuïtat de la Pla Bastió després dels bons resultats.
16: Després d'analitzar, segons la consellera, els bons resultats obtinguts a partir de l'increment de les accions a la via pública i la col·laboració entre diferents cossos de seguretat, les xifres mostren una reducció de prop del 16% en els fets delinqüencials i un total de 28 ingressos a la presó. Escoltem la consellera Parlon.
17: Menys delictes també vol dir menys víctimes. Hi ha hagut 1.596 victimitzacions menys que l'any 2025, una reducció del 13,1%. La millora s'ha anat consolidant més a més.
16: I en aquest sentit també ha deixat la porta oberta la possibilitat de construir una segona comissaria de Mossos a l'àmbit de Fira.
15: Ara que ja han acabat les festes de la Mercè de Barcelona, és moment de fer balanç i números. En aquest sentit, els Mossos i la Guàrdia Urbana han informat que un total de 53 persones han estat detingudes durant el dispositiu especial de seguretat de les festes.
16: I 46 dels arrestats ho van ser per delictes contra el patrimoni, principalment furts i robatoris. Els cossos policials han valorat positivament el dispositiu, ja que les principals nits de festes van desenvolupar sense incidències destacades. Durant la Mercè també es van reforçar els controls preventius per detectar armes blanques, prevenir agressions sexuals i garantir la seguretat als espais amb més afluència de públic.
15: Més coses. Cada vegada més catalans deixen per escrit com volen que sigui el seu final de vida. El 2025 es van registrar més de 52.500 documents de voluntats anticipades. És la xifra més alta des de la creació d'aquest registre i un 52% més que l'any passat, que l'any anterior. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
18: Es tracten d'uns documents que permeten deixar decidits aspectes sobre l'atenció sanitària quan la persona ja no pugui expressar la seva pròpia voluntat. L'augment dels registres coincideix amb la possibilitat de formalitzar el document directament als caps davant de metges, infermeres o treballadors socials, una mesura que ha facilitat l'accés a aquest tràmit gratuït. Segons la presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, aquest document evita que les famílies hagin d'assumir determinades decisions en moments molt difícils. Són declaracions a la ciutat d'Onda Cero.
19: Moltes vegades ens fa tanta por parlar del tema de la mort que no en parlem. No en parlem i quan en volem parlar ja és massa tard. I això és horrorós, haver de decidir segons quines coses per una altra persona.
18: En paral·lel, Catalunya també registra un augment de les sol·licituds d'eutanàsia. Durant el 2025, prop de 500 persones van demanar la prestació d'ajuda per morir, un 39% més que l'any anterior. Per a Vallès, aquesta evolució reflecteix una normalització dels drets vinculats al final de la vida i a una major informació de la ciutadania sobre les opcions disponibles quan una malaltia o un patiment es fan insuportables.
15: Gràcies, Montse. I els Mossos investiguen el que seria el tercer segrest que coneixem en les últimes setmanes. La detenció il·legal s'hauria produït diumenge a la nit als afores de Calella. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins del seu cotxe i se l'haurien emportat contra la seva voluntat en un altre vehicle. La víctima encara no hauria aparegut. Dimecres passat, la Guàrdia Urbana de Tarragona va detenir un home per haver-se intentat endur dos menors en ple centre de Tarragona mentre es feia un acte de festes de Santa Tecla. Però el cas més conegut és el d'un segrest a la P7 per part d'uns falsos policies, un afer que, segons el Departament d'Interior, podria estar relacionat amb el tràfic de drogues.

0: natural de tot el territori, eh?
1: Per ara, el Meteocat ha emès una alerta taronja de 4 de 6, s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat, però per ara no es donen les condicions per enviar un alerta i suspendre o restringir activitats, però no es descarta que les previsions puguin empitjorar al llarg de les hores i es conformi, s'apropi l'inici d'aquest episodi.
2: I doncs d'aquesta manera nosaltres anirem seguint aquest episodi de cara a demà, però important aquesta informació, aquesta petició de precaució que demanaven des de Protecció Civil. I en cultura, el Palau de la Música inaugura avui la temporada 2026-2027. Ho fa en un context extraordinari dedicat a Pau Casals, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement.
1: La vetllada vol retre homenatge al llegat artístic i humanista del violoncel·lista del Vendrell i marcar l'inici d'una temporada que tindrà la Pau com a fil conductor. El concert reunirà algunes de les principals formacions del país, com l'Orfeó Català, l'Escolania de Montserrat, el Quartet Casals i l'Orquestra Simfònica del Vallès, sota la direcció de Xavier Puig. Un dels moments més destacats de la nit serà la interpretació del quart moviment de la novena Simfonia de Beethoven amb l'Oda a l'Alegria en català, en la traducció de Joan Maragall, la mateixa versió que Pau Casals va dirigir per última vegada a Catalunya. El programa recupera així algunes de les obres més vinculades a la trajectòria del músic i reivindica els valors de fraternitat, concòrdia i pau que va defensar durant tota la seva vida.
2: I acabem amb el grup lleidatà Saxeni, que ha anunciat una aturada indefinida després de gairebé una dècada de trajectòria. I jo...

La banda assegura que ha arribat el moment de baixar el ritme, aturar-se i recuperar energia, tot i que deixa clar que no es tracta d'un comiat definitiu. En un comunicat, els músics expliquen que no hi ha una data fixada per al retorn, però sí la voluntat de retrobar-se en un futur amb nous projectes i noves cançons. Per acomiadar-se dels escenaris, Saxeni oferirà un últim gran concert el 15 de gener a la Sala Apolo de Barcelona, una actuació especial que servirà per repassar els principals èxits de la seva trajectòria.

0: Passant dos minuts de 3:45 del vespre, moment d'explicar-los una dada més que ens deixa el dia d'avui mitjançant un element. Avui és la xifra 85.
1: Sí, una xifra no pas positiva. 85 és el nombre de persones mortes per accidents laborals entre gener i agost d'aquest any. L'increment respecte a l'any passat en aquest mateix període és del 27%. Se'n van acumular 67 segons les dades de l'Observatori de Treball i Model Productiu del Govern. Per tipus d'accident, les persones que han perdut la vida durant la jornada laboral són 61 en comparació amb les 56 de l'any passat, i la diferència més clara és en els accidents mortals in itinere, és a dir, accidents durant el trajecte d'anada o tornada a la feina. Són 24 el 2026, 13 més que l'any passat. Per sectors, en el total d'accidents que van causar baixa, els serveis concentren el 64% de tots els casos, seguits per la indústria, amb un 21,5%, la construcció i l'agricultura.
0: Cop d'ullada a la plana internacional.
2: La brúixola, allà on et trobi la tarda.
0: Obrim la nostra finestra al món, ho fem a un indret habitual en aquesta secció. Fa unes setmanes explicàvem una de les promeses més cridaneres de Donald Trump, la de repartir $5,000 entre els nord-americans si els republicans obtenien un bon resultat a les eleccions de mig mandat. Doncs bé, ara les enquestes ajuden a entendre una mica més aquella promesa, Joan.
1: Sí, perquè falta poc més d'un mes per les midterms del 3 de novembre i el panorama no pinta gens bé per Donald Trump. La suma de diverses enquestes situa la seva aprovació al voltant del 37% davant d'un 60% que desaprova la seva gestió. Però més preocupant encara per als republicans és què preocupa als nord-americans. L'economia, l'encariment de la vida, el preu dels carburants o la guerra amb l'Iran apareixen entre els grans problemes, i en tots aquests àmbits Trump suspèn. Una de les dades més reveladores és la intenció de vot dels nord-americans, avantatge de 8,4 punts dels demòcrates respecte als republicans, la major distància des de l'inici del segon mandat de Trump.
0: Recordem que el 3 de novembre no s'escull el president, que són uns comicis que poden condicionar i molt, això sí, els 2 anys que li queden de mandat.
1: Exacte, perquè es renova tota

0: de la Cambra de Representants i una part del Senat. Per tant, si els demòcrates aconsegueixen prendre el control del Congrés, Trump podria trobar-se amb bona part de la seva agenda política bloquejada.
1: I ara mateix anem cap a Suècia, on les eleccions de fa dues setmanes les va guanyar el bloc de centre-esquerra, ho recordaran, ho vam comentar, però formar govern està resultant bastant complicat, més complicat que guanyar les eleccions, de fet.
0: La líder socialdemòcrata, Magdalena Andersson, la recordaran perquè vam posar aquell tall d'un dels membres d'ABBA, sí, cantant el seu nom amb el famós Mamma Mia, ha renunciat avui a intentar formar govern només 10 dies després de rebre l'encàrrec. El seu bloc va guanyar les eleccions, això sí, per la mínima, 176 diputats davant dels 173 de la dreta. El problema és que els partits que li haurien de prendre de permetre governar no es posen d'acord entre ells. El partit de l'esquerra exigeix entrar al futur executiu, mentre que els centristes rebutgen aquesta possibilitat. Davant d'aquest complicat trencaclosques, Andersson ha tornat l'encàrrec i ara serà el president del Parlament qui haurà de buscar un altre candidat.
1: Vaja, que van votar fa dues setmanes, però continuem sense saber qui governarà.
0: I encara podem tenir uns quants capítols més. A Suècia es poden fer fins a 4 intents per escollir primer ministre. Si tots fracassen, s'haurien de repetir les eleccions.
1: I viatgem per tancar la nostra finestra al sud-est asiàtic, perquè les pluges torrencials estan provocant greus inundacions a Tailàndia i a Birmània.
0: I el balanç provisional és d'almenys 16 morts i desenes de desapareguts entre els dos països. A Tailàndia les inundacions afecten ja més d'un milió i mig de persones i més de mig milió de llars repartides per una trentena de províncies. Setembre acostuma a ser el mes més plujós de l'any al país, però molts habitants asseguren que aquesta vegada la situació és especialment greu.
1: I a la veïna Birmània la situació encara és més complicada.
0: Les inundacions i les esllavissades s'hi afegeixen la guerra civil que viu el país, que està dificultant molt les tasques de rescat. Hi ha poblacions a les quals els equips d'emergències només poden arribar a peu. De moment s'hi han comptabilitzat almenys 8 morts i una trentena de desapareguts i les autoritats alerten que encara hi ha pobles sencers en zones de risc mentre continuen les pluges.
1: Passen 51 minuts de les 7 de la tarda. Fem ara una petita pausa per la publicitat i continuem amb aquesta brúixola. Avui ens toca parlar dels trastorns del son amb el psicòleg David Cueto. També l'agenda política de la setmana, molt marcada per l'habitatge, per aquest Consell de Ministres important demà en aquesta matèria, i evidentment també seguirem què és el que està passant a les portes del Palau de Congressos aquí a casa nostra.
2: Posem rumb a l'actualitat a la brúixola amb Lola Sorribas.
3: ¿Qué?
4: No me da facilidades de pago. Pues sabes qué, yo me voy a la Mutua.
5: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: ¿Qué? Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
7: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
8: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este sábado 3 de octubre, Onda Viajera se realizará desde la cooperativa de Copvaco en Alcázar de San Juan. Descubre los secretos del vino con uno de los grandes grupos cooperativos de España. Patrocinan denominación de origen La Mancha, Junta de Comunidades Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este sábado desde las 12, Onda Viajera en la octava fiesta de la vendimia. Con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
9: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
1: Vinga, moment de saber què ha donat de si la jornada d'avui en clau esportiva. Albert Arranz, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Lola Sorribas. Doncs comencem parlant dels dos clubs catalans de futbol de primera divisió, que tots dos s'han vist afectats d'una manera o una altra pel virus FIFA. Ja saps que s'ha aturat la Lliga i estem en jornada de partits internacionals, sí, pel que fa a Europa, els partits corresponents a la Nations League. Arrenco pel tema Eric García, el Barça, que ha rebut notícies tranquil·litzadores amb ell perquè el polivalent futbolista de Martorell no està finalment lesionat com ho semblava. Ahir Eric García va ser desconvocat a la concentració d'Espanya per les molèsties al genoll que el van obligar a aturar l'escalfament abans del duel de dissabte a Wembley davant Anglaterra,

0: era titular Eric García, però no va poder jugar ni un sol minut. El central de l'Atlético de Madrid, Robin Lenormand, l'ha substituït a la convocatòria aquest matí i ja s'ha exercitat a les ordres de Luis de la Fuente en el darrer entrenament abans de jugar demà contra Croàcia al Ramon Sánchez Pizjuán de Sevilla, la segona jornada d'aquesta Nations. I pel que fa a Eric García, aquest matí ha passat per la ciutat esportiva Joan Gamper del Barça i els metges han confirmat que no existeix lesió i que únicament es tracta d'unes molèsties. En principi, s'hauria d'incorporar als entrenaments la setmana vinent, ja amb Hansi Flick al capdavant, dilluns dia 5 d'octubre, i s'espera que pugui estar disponible pel dissabte 11, quan el Barça rebrà el Getafe al Camp Nou. I de la mateixa manera que Eric García ha estat desconvocat, el mateix ha succeït amb el mitjapunta de l'Espanyol Javi Hernández. A la selecció sots-21, el jugador perico tampoc no va jugar cap minut contra Finlàndia i ha tornat a la ciutat comtal per culpa d'unes molèsties musculars, encara que no es coneix l'abast exacte de la seva lesió. El migcampista ofensiu, que el curs passat va jugar cedit al Mirandés, està sent un dels millors en l'inici de curs del conjunt perico. Un altre jugador que torna a Barcelona, encara que sense estar lesionat, és Karim Adeyemi, l'internacional alemany del Barça. Va jugar 75 minuts en la derrota de la nova Alemanya de Jürgen Klopp davant Grècia per 0-1. I d'altra banda, João Cancelo també va ser titular i va completar els 90 minuts de la victòria de Portugal davant la Noruega de Haaland. Demà a les 12 del migdia, un altre amistós entre Austràlia i el Brasil, que s'espera una mínima o fins i tot nula participació de Rafinha a les ordres de Carlo Ancelotti, perquè recordaràs, va jugar els 95 minuts de la primera cita. Com explicàvem, la selecció espanyola amb el set internacional jugarà demà contra la Croàcia Luka Modric a Sevilla. L'altre dia a Wembley, el migcampista canari del Barça Pedri sumava 50 partits amb la selecció espanyola. Pedri.
1: Son bastantes, un logro muy, muy importante y la verdad que no me lo esperaba conseguirlos con tan temprana. Tenía un mal recuerdo de ese campo, sobre todo por la semifinal que perdimos, que fue un partido complicado, pero bueno, volver a un estadio así para cumplir los 50 partidos y sobre todo con la victoria del equipo, pues muy contento. Parece que fue ayer cuando debuté, pero han pasado muchas cosas, han pasado dos Eurocopas, un Mundial, hemos conseguido ganar una de cada, así que creo que hasta ahora pues llevamos un muy buen resultado y ojalá pues pueda seguir así. Sé que es complicado, pero será difícil.
0: I hem d'acabar explicant que 5 jugadores del Barça, parlant de seleccions espanyoles, es van proclamar ahir campiones del món en categoria sots 20. Les jugadores dirigides per David Aznar es van proclamar, com dic, les número 1 mundials després de superar Corea del Nord a la tanda de penals, havent empatat a 0 el partit i la pròrroga. De fet, hi ha dues jugadores en dinàmica del primer equip blaugrana, Aicha Cámara i Carla Julià. A més, Rosalía Domínguez, també del Barça, de només 17 anys, que va ser escollida com a millor jugadora del torneig. Escoltem la portera, guardonada amb el guant d'or del Mundial, Laia López.
2: Este equipo se lo merecía, el fútbol nos debía una, encima en penaltis, creo que no hay mejor manera de ganar. Estamos súper contentas y de verdad que este equipo me deja sin palabras. Todo es estrategia, cada parte del fútbol es importante. La zona de los penaltis también la habíamos entrenado. Yo iba segura de que me iba a parar más de uno, las jugadoras confiaban en mí y al final eso se siente. Y nada, ansiosas por celebrar. El equipo, hemos hecho un gran trabajo atrás, sabíamos que era el equipo más difícil, el segundo que más goles llevaba en todo el torneo, iba a ser un partido complicado, lo ha sido, y yo al final las promesas las cumplo.
0: La madrileña Laia és filla d'Álvaro López Corcera, jugador professional de bàsquet. Com a curiositat, li van posar Laia, un nom típicament català, en honor de l'exjugadora de bàsquet catalana Laia Palau. A Carla Julià, per cert, se li ha girat feina perquè demà mateix ja haurà de comparèixer en roda de premsa en la prèvia del partit de la segona jornada de la Lliga de Campions femenina que el Futbol Club Barcelona jugarà dimecres a l'estadi Trefontaine contra la Roma. És tot, Lola.
3: Doncs deixem aquí aquesta informació esportiva que ampliareu i bé a partir de 2:15 a Prosola del Radio Estadio.
0: Gràcies, que vagi bé.
4: Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
5: Con Verisur siempre estarás seguro, porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
4: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama a Verisur al 900-272-272.
6: Verisur. Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual.

0: En uns segons, ens plantem a les 8 del vespre. Aquesta temporada, els dilluns, ens agrada mirar l'horitzó i revisar què tenim apuntat a l'agenda política de la setmana. I qui s'assegura que no ens deixem res és l'Adrián Caballero, politòleg i director de Simple Política. Adrián, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: A veure, evidentment vam començar el setembre parlant de Ceuta i apuntant que la immigració seria un dels grans temes polítics del que queda d'any. Ara, el cas de la Mari Carmen l'ha mobilitzat milers de persones. En una estona anirem a les portes del Palau de Congressos de Barcelona i ha accelerat una resposta del govern que podria arribar demà al Consell de Ministres en forma de decret. Creus que l'habitatge pot desplaçar la immigració com el gran tema de l'agenda política i mediàtica en els propers dies?
1: En els propers dies segur, properes setmanes, propers mesos, potser és una mica més complicat, però si abans de l'estiu ningú pensava que Ceuta, la ciutat autònoma, seria notícia i seria el centre del debat polític, doncs l'habitatge tampoc ens semblava que en aquestes setmanes ho seria, o en aquests dies ho seria, però aquest desnonament ha sigut d'alguna manera l'espurna i sobretot un exemple de com els polítics ho intenten fer de manera voluntària, però moltes vegades de manera voluntària, el debat polític i d'allò que parlem a les tertúlies i també al bar, doncs canvia de la nit al dia.
2: Et volia preguntar per la posició de Pedro Sánchez amb tot plegat. L'hem vist responent directament a les demandes de la Mari Carmen des de l'hospital. Quin paper està assumint el president davant d'aquesta problemàtica?
1: Clar, al final la qüestió és que aquest tema és molt més llaminer, per dir-ho així, per al govern d'Esquerres, per al govern de Pedro Sánchez, que no tant continua parlant de Ceuta i de la situació que hi ha ara mateix envers la immigració, com bé deia la Lola. Per tant, el seu paper, bueno, és preponderant, en tant que al final és el cap de l'executiu. Precisament en la seva visita avui a Catalunya no només va a diversos actes, sinó que un d'ells té a veure amb l'habitatge públic, és a dir, al final està aprofitant qualsevol excusa, no només per mencionar Mari Carmen, com va fer aquest cap de setmana, sinó per tractar de continuar posant l'habitatge o que no deixi d'estar l'habitatge, aquest tema, a sobre de la taula i en tots els titulars. És Pedro Sánchez el cap del govern i, per tant, el veiem més, però és que és la intenció del govern. La intenció és posar aquest tema perquè és molt més, no diré còmode, perquè al final també és veritat que tenen molts problemes, ja els podem comentar, per al decret que demà, en principi, arriba al Consell de Ministres, però sí que és molt millor això que s'estigui parlant tota l'estona de migració.
2: Precisament la següent pregunta, que habitualment et fem amb els temes que portem aquí a l'agenda política de la setmana, és qui surt reforçat a tot plegat, perquè és veritat que en els reclams que veiem a les mobilitzacions arran del cas de la Mari Carmen, el posicionament d'Esquerres en general amb la visió de la crisi de l'habitatge dels manifestants, doncs el govern en aquest sentit s'hi sent més còmode i la dreta té menys a dir, i no sé en aquest cas l'oposició què prepara per, com deies, aquesta espurna de la Mari Carmen, doncs s'ha de traduir en mesures per combatre aquesta crisi.
1: Sí, al final la principal guanyadora és la mobilització i sembla una tonteria, però s'ha destacat molt en les darreres hores i els darrers dies, no?, de com l'esquerra ha trobat una altra vegada un motiu per mobilitzar-se d'una manera massiva, deixa'm dir-ho així, a la ciència política. Al final parlem de la teoria de l'acció col·lectiva i és com a l'esquerra a vegades li costa fer acció col·lectiva, és a dir, organitzar-se i manifestar-se. I en aquest cas el sindicat de llogateres ha aconseguit que l'habitatge desplaci Ceuta, els jutjats i tot aquest soroll polític. Evidentment també guanya l'esquerra, ho deia abans, no?, com a espai ideològic guanya perquè el debat es fa en el terreny, és a dir, no s'està parlant de l'habitatge com moltes vegades es fa envers l'ocupació, sinó que parlem de lloguers, de desnonaments, d'especulació, d'intervenció pública. Estan a favor o en contra, és a dir, des de les posicions de Sumar fins a les posicions de Junts, però s'està parlant de les qüestions que li agraden o que vol l'esquerra que es parli. Evidentment això no vol dir que guanyi el govern, perquè el govern al final queda sota aquesta pressió, no?, que ara en podem parlar de quin decret arriba demà, però sí, al final és que l'esquerra està guanyant a l'oposició, una oposició que tracta de tornar a parlar de Ceuta, tenim el Partit Popular anunciant una comissió d'investigació sobre aquesta qüestió al Senat, és a dir, intenta posar una altra vegada aquesta qüestió, Ceuta, la immigració, a sobre la taula, perquè estem veient altres respostes que s'estan fent envers a Mari Carmen que estan rebent molta crítica, des del tuit que Vox va fer aquest cap de setmana insinuant que depenent de la nacionalitat

0: ciutat de Mari Carmen, la situació seria una altra, fins a les paraules d'Isabel Díaz Ayuso, la contestació sobre aquest tema és més forta i, per tant, el Partit Popular o l'oposició de dretes en general el que tractaran i estan tractant és de que, bueno, pues que aquest tema acabi fins i tot, si pot ser, en una altra, diguem així, derrota parlamentària pel govern i, si no, com a mínim, que no quedi en primera plana.
1: A veure, m'agradaria parlar una mica de la viabilitat política d'aquest decret. Comencem per Junts, que trenca el bloqueig amb el govern, torna a la taula de negociació, rectificació, d'acord, però perquè no fer-ho, voldria dir posicionar-se amb la qüestió de la Mari Carmen, entenc.
0: Al final és la imatge, és la fotografia d'on vols estar. Aquell dia al Parlament, quan es voti aquest decret o la convalidació d'aquest decret, en el cas de Junts i en el cas de tots els partits polítics, però sobretot pensant en les que són més de centre, dintre dels socis, que serien PNB i Junts, en quin lloc de la fotografia volen estar aquell dia? Amb això està jugant una mica no només l'esquerra, sinó en concret el govern i Pedro Sánchez al capdavant i el PSOE al capdavant. Al final és aquesta la qüestió. És veritat que Junts parteix d'una premissa, no? I és que cal protegir el petit propietari perquè no se'l faci pagar tot el cost de les mesures que li demanen de l'esquerra, i al final és el govern, és Pedro Sánchez qui està fent mans i mànigues. Ho estem veient els darrers minuts, darreres hores, amb els diferents esborranys, i ho veurem demà quin decret surt d'allà, perquè una cosa és important: el decret que surti demà del Consell de Ministres és el decret que s'acaba convalidant o el que arribarà al Parlament. Vull dir, no es pot anar posant típex en les properes hores. Això és molt important. Per tant, aquestes hores, aquesta tarda nit, i jo ja dic nit perquè hi haurà molta gent que avui dels diferents partits, inclús Junts, no dormiran gaire, doncs serà molt important, perquè si Junts hi dona suport al final, no voldrà dir que s'hagi refet el bloc d'investidura, òbviament, però sí que la ruptura amb el govern no impedeix pactar qüestions concretes, i fins i tot diria que més enllà de si tenen a veure amb Catalunya o no, que recordem que era la premissa que Míriam Nogueras va apuntar ara fa uns mesos.
2: Clar, tothom va amb presses, diguéssim, ara, perquè tothom està d'acord que necessita un decret, però veure quin és el millor en poques hores, doncs sembla que no és l'escenari ideal, perquè clar, quan mires entre la gent que necessites perquè et donin suport i es pugui aprovar, doncs veu partits que tenen opcions i opinions diferents respecte a l'habitatge, i no sé si en tan poques hores, tot i que ja avança Adrián que s'allargaran fins la nit, es podrà arribar amb un decret que contenti les parts que es necessita perquè s'aprovi.
0: Al final contenta tothom, o diria que no, però bàsicament hi haurà moltes sessions. És a dir, ja s'està parlant de la pròrroga dels lloguers per 2 anys, s'està parlant també d'incentius fiscals tant als propietaris com als llogaters. És a dir, al final s'estan parlant de qüestions que contentaran a uns i altres, però que no deixaran totalment satisfets ni satisfetes ni a una part ni a l'altra. I espera't també, perquè haurem de parlar del sindicat de llogateres, que són els que han organitzat l'acampada que hi ha ara mateix a la Puerta del Sol. Per tant, també tenen una veu en tot això. Dit això, segurament hi haurà un acord d'aquí a demà. Per què? Perquè si demà no surt del Consell de Ministres un decret amb cara i ulls, perquè pot sortir qualsevol cosa, però un decret amb cara i ulls, sí, serà un fracàs del govern de Pedro Sánchez, i en podem parlar largo y tendido, com es diu en castellà. Però totes les parts quedaran senyalades. I bé, o sigui, vull dir, el fet de que Mari Carmen, aquesta dona, hagi posat el tema de l'habitatge en el centre de la taula, beneficia l'esquerra, sí, però a contrarrellotge, perquè demà ha de sortir un decret. Si no, home, jo no sé si l'acampada, no dic que l'acampada s'acabi convertint en un 15M, però és que és una, jo crec que una dels darrers trens que li queden a Pedro Sánchez per guanyar el relat. Deixa'm dir-ho així, que moltes vegades ja em coneixeu que he utilitzat aquesta expressió.
2: Sí, sí. Mira, ara que parlaves del 15M, perquè crec que és una cosa molt llaminera que està circulant per internet, no? Fer aquesta comparativa, sobretot perquè coincideix en l'escenari. És veritat, han passat 15 anys, estàvem a pocs anys o mesos gairebé després de l'esclat de la bombolla immobiliària. No sé si aquesta comparació té sentit i la situació és similar pel que fa a la crisi de l'habitatge.
0: És inevitable aquesta comparativa, però sí que és veritat que jo amb prudència marcaria dues diferències que jo crec que són bastant clares. La primera és que el 15M era una indignació general. Parlem de crisi econòmica, atur, retallades, corrupció, el no nos representen. Bueno, doncs el que tenim ara mateix a la Puerta del Sol és una demanda molt clara, molt més concreta. És l'habitatge, el lloguer i els desnonaments, i fins i tot amb uns punts molt concrets que han posat el sindicat de llogateres a sobre de la taula. I la segona gran diferència que jo et posaria entre el 15M i el que està passant avui a Puerta Puerta del Sol, és que si bé el 15M l'organització era molt més horitzontal i sense uns portaveus estables, podem dir que ara sí que hi ha

0: un actor molt identificable, precisament aquest sindicat de llogaters i llogateres, amb uns portaveus, amb un text, no? I amb unes demandes molt més articulades, amb una exigència molt més concreta amb el govern, però aquí, fins aquí les meves diferències. Evidentment, la fotografia que tots tenim al cap i el que hem vist a les imatges a la televisió, per dir-ho així, evidentment ens recorden molt a aquell 15M de l'any 2011.
1: Mm-hmm. Sens dubte, l'habitatge és el tema central de la setmana i qui sap si acabarà marcant també els pròxims mesos, ho deies tu també a l'inici, però no ens podem oblidar tampoc de la crisi a Ceuta, perquè encara està lluny de resoldre's, i ara, Adriana, el govern prepara una nova norma amb l'objectiu d'agilitzar la situació de moltes de les persones migrants que continuen a la zona. Explica'ns una mica què és el que planteja exactament.
0: Al final, el que està estudiant el govern és un decret per agilitzar els expedients de retorn, si al final són tecnicisme, no? És agilitzar els expedients de retorn d'aquelles persones que continuen a la ciutat després d'haver entrat a finals de juliol, el 30-31 de juliol. La idea és tractar d'agilitzar aquests expedients de retorn. Què passa? Aquí el repte és fer-ho de pressa, el més de pressa possible, però no pots buidar de garanties el procediment, perquè hem de recordar que ara fa uns anys ja va haver-hi fins i tot persones imputades per una qüestió molt semblant en quant a un retorn de persones migrades sense les garanties necessàries per a aquelles persones. Cal distingir entre retorn voluntari, persones que no demanen asil, aquelles persones que se'ls denega... És a dir, el procediment ha de tenir unes garanties i el problema, anem a dir-ho així pel govern, que li agradaria que tot això fos el més ràpid possible, és que bueno, doncs hi ha un procediment tècnic, un procediment jurídic que no es pot saltar. Aleshores, clar, quin és l'objectiu del govern amb tot això? El mateix que quan es va construir i es va barallar el govern amb la justícia perquè aquella instal·lació del port que havia d'allotjar unes 1.000 persones migrades, doncs tires endavant. Treure la imatge o treure de la platja i d'aquelles zones on ara mateix creen més conflicte als migrants, de tal manera que la situació, allò que dèiem de volver a la normalitat, que exigia el president de la ciutat, Vives, no? Doncs tractar de que arribi la normalitat entre cometes. Però això, com dic, serà complicat en tant que hi ha unes garanties en aquest procediment.
1: Doncs ho anirem seguint, com dèiem, setmana molt marcada per l'habitatge i, evidentment, també continua el taló de fons la situació que es viu a Ceuta. Com sempre, gràcies, Adriana, una abraçada, bona tarda.
0: Un plaer, fins la propera.
1: Doncs passant gairebé 12 minuts de les 8 del vespre, fem una petita pausa i parlem de trastorns del son amb el David Cueto.
2: A ver esa foto, decir patata.
3: ¡Hijolusa!
4: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
5: Puede que seas de los que vienen a Alcalá de Henares por Cervantes, pero serás de los que se queden también por sus patios, sabores, sus calles llenas de vida, o para descubrir el yacimiento de la ciudad romana de Complutum, porque las mejores historias necesitan más de un día. Alcalá de Henares, haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
6: Cariño, llegamos tarde. Bueno, vale, uno rapidito.
7: Con Sexpital siempre es buen momento. Toma Sexpital con maca y recupera tu deseo sexual. Sexpital.
8: ¿Qué, qué? Me traigo a mi hijo y cada vez no subes más el precio del seguro.
9: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
10: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
8: ¿Qué? Vente a la Mutua.
10: Condiciones en Mutua.es.
11: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
12: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
1: És dilluns i arriba el moment d'encetar l'espai que dediquem cada setmana a la salut mental aquí a La Brúixola. Quan parlem de benestar psicològic, hi ha un factor que apareix pràcticament sempre, que és la importància de dormir bé. Però què passa quan no aconseguim descansar com hauríem? Doncs avui volem parlar dels trastorns de la son i de la seva relació amb la salut mental. Ho fem com cada setmana amb el David Cueto, que també és psicòleg a Cepteco a León. David, què tal? Molt bona tarda.
13: Muy buenas tardes otra vez.
1: Definim si sembla primer.

0: Gènesi, cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.

0: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arrán.
1: Passen gairebé 5 minutets del punt horari de 8:45. La realització musical és cosa del meu amic Vicenç Armero i l'hora és magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que ens deixa una doble tornada en blaugrana i en blanquiblau, i tot per problemes físics. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Doncs els dos clubs afectats pel virus FIFA. Arrenco pel tema Eric García. El Barça és veritat que ha rebut bones notícies tranquil·litzadores amb ell, perquè el polivalent futbolista de Martorell no està lesionat. Ahir Eric García va ser desconvocat de la concentració de la selecció espanyola per les molèsties al genoll que el van obligar a aturar l'escalfament abans del duel de dissabte a Wembley. Anava a ser titular Eric García, però no va poder jugar ni un minut en la victòria dels de Luis de la Fuente. El central de l'Atlético de Madrid, Robin Lenormand, és qui l'ha substituït a la convocatòria i, de fet, avui ja s'ha exercitat a les ordres de la Fuente en l'últim entrenament abans de jugar demà contra Croàcia, el Ramon Sánchez Pizjuán de Sevilla, la segona jornada d'aquesta Nations League. I pel que fa a Eric, aquest matí ha passat per la Ciutat Esportiva Joan Gamper i els metges han confirmat que efectivament no existeix cap lesió i que únicament es tracta d'unes molèsties. En principi, Eric García s'incorporarà als entrenaments la setmana vinent, el dilluns 5 d'octubre. Fins aleshores, els de Hansi Flick tenen festa i s'espera que pugui estar disponible pel dissabte 11 d'octubre, quan el Barça rebi el Getafe al Camp Nou en el partit de la 8a jornada del campionat de Lliga. I de la mateixa manera que Eric García ha estat desconvocat, el mateix ha passat amb el mitja punta de l'Espanyol, amb Javi Hernández, amb la selecció sots 21. El jugador periquito tampoc no va jugar cap minut contra Finlàndia i ha tornat a Barcelona per culpa d'unes molèsties musculars, encara que no es coneix la base exacta de la seva lesió. El migcampista ofensiu, que el curs passat va jugar cedit al Mirandés, està sent un dels millors en aquest inici de curs del conjunt blanquiblau que dirigeix Manolo González. Un altre jugador que torna a Barcelona, encara que sense estar lesionat, és Karim Adeyemi. L'internacional alemany va jugar ahir 75 minuts en la derrota de la nova Alemanya de Jürgen Klopp davant Grècia per 0-1 a Augsburg. I d'altra banda, João Cancelo va ser titular i va completar els 90 minuts en la victòria de Portugal sobre Noruega. Demà, a les 12 del migdia, un altre amistós entre Austràlia i el Brasil, en què s'espera una mínima o fins i tot nula participació de Rafinha a les ordres de Carlo Ancelotti. Com explicàvem, la selecció espanyola amb el set internacional jugarà demà contra la Croàcia de Luka Modric a Sevilla. L'altre dia a Wembley, el migcampista canari del Barça, Pedri, va sumar 50 partits, xifra rodona, amb la selecció espanyola.
3: Son bastantes, es un logro muy, muy importante y la verdad que no me lo esperaba conseguirlos con tan temprana. Tenía un mal recuerdo de ese campo, sobre todo por la semifinal que perdimos, que fue un partido complicado, pero bueno, volver a un estadio así para cumplir los 50 partidos y sobre todo con la victoria del equipo, pues muy contento. Parece que fue ayer cuando debuté, pero han pasado muchas cosas, han pasado dos Eurocopas, un Mundial, hemos conseguido ganar una de cada, así que creo que hasta ahora pues llevamos un muy buen resultado y ojalá pues pueda seguir así. Sé que es complicado, pero será difícil.
2: Es referia Pedri a la derrota a la tanda de penals contra Itàlia a l'Eurocopa del 2021, en aquelles semifinals. Continuarem seguint el dia a dia dels internacionals culers. Una més enllà del futbol, perquè avui hem conegut que el Futbol Club Barcelona i el president del Real Madrid, Florentino Pérez, es veuran les cares el 25 de novembre. Ho faran perquè estan citats després que el club blaugrana presentés una demanda de conciliació prèvia a la formalització d'una querella per un presumpte delicte de calúmnies per part del màxim mandatari merengue. Tot això arran de les declaracions de Florentino Pérez el 12 de maig en una roda de premsa en què assegurava que el Barça li havia robat 7 lligues en el marc del cas Negreira. Si Florentino no es presenta a aquest acte de conciliació, el Barça procedirà a presentar una querella criminal contra el president.

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
1: L'Armero encara no sap per què estic jo tan content quan tinc una, la tertúlia amb la doble M. Ell pensa que és la M de Maduixa i de Melindros. No. És la M de Mita. Dani Solsona, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: I la M de Mestre, Joan Maria Batlle, bona nit.
3: Hola, bona nit a tots.
1: A lo tonto, estava pensant, Dani, amb el títol de nit d'ahir, som vigents campiones del món absolut de futbol femení, campiones del món, i per tant vigents, de futbol femení sots 20, som vigents campions del món absoluts masculí de futbol, som vigents campions d'Europa masculins de futbol i som vigents campions olímpics masculins de futbol. I això és una passada, Dani.
2: Estan arrasant, arrasant.
1: Però ells i elles, o sigui, és una cosa tremenda.
2: Sí, no. Elles també, encara que va ser a la tanda de penals.
1: És igual,
2: però...
1: a la butxaca.
2: Sí, no, és igual, i tant que és igual, i tant. Al final, si guanyes, és igual de quina manera, tu.
1: Però, ostres, això... I a més, amb una altra dada que jo sempre valoro molt, i no, potser la gent no tant, que em miris on miris, a qualsevol lliga que tu miris, hi ha entrenadors espanyols. Ahir al Radio Estadio Nacional de Onda Cero entrevistava a l'Edu García, el que és ja nou seleccionador de Corea del Sud, el Robert Moreno. Te'n recordes del Robert Moreno, que va ser un període de temps
2: sí. Seleccionador
1: espanyol, que va anar a Rússia, de més, si jo no vaig errat i em falla la memòria? Doncs ara és el nou seleccionador de Corea. El Xavi està a Holanda, a la Premier, fotimer d'entrenadors, el Luis Enrique guanyant dos Champions a la Ligue 1 francesa i un fotimer de lligues. Allà on miris hi ha també entrenadors espanyols.
2: Sí, sí, la veritat és que aquest estil... que té el Barça, tot s'ha de dir, aquest estil de toc i de joc i de bon futbol, que això es tradueix normalment en bons resultats, doncs a gent de fora, doncs, que els van cridant i cada vegada n'hi ha més, com estaves comentant. Sí, sí, és un èxit en aquest aspecte.
1: Clar, jo li preguntava a Joan Maria, un amic meu que va estar a Wembley, a l'Anglaterra 2, a Espanya 3, i li deia, què, emprenyats els anglesos i tal? Deia, no,

0: envejats, o sigui, en tenen enveja. Molta enveja, envejant, molt, molt, molt.
1: Bueno, m'ho crec, perquè és que, mira, jo precisament demà faig un paral·lelisme entre el Barça i la selecció, no? que ho apuntava ara el Dani. Ostres, la selecció juga de forma molt semblant en el que és el Barça, com ja va passar en la triple corona del 2008, 2010, 2012, no?
0: Sí, però no atribuïm mèrits d'un en l'altre, no, sisplau, no, que és una cosa que em fa molta ràbia, eh?
1: No, vale. Sí. Sí, perquè, home,
0: si et faci ràbia, no vol dir que jo
1: tingui la necessitat de dir-ho.
0: Tu pots tenir l'opinió que faltaria més i dir-la que tu vulguis, perquè per això ets el mestre. Però des del meu humil punt de vista, ni a l'èxit d'Eurocopa Mundial, Eurocopa, de l'època Luis Aragonés, del Bosque, etc., és, com diré jo, mèrit del Barça, ni el Mundial d'ara, l'Eurocopa i la medalla d'or olímpica és mèrit del Barça, no.
1: És que el de mèrit ho dius tu, jo no ho dic, jo dic que és conseqüència de, conseqüència d'un estil de joc, és conseqüència de tenir uns jugadors que comparteixen, que són els millors jugadors que
0: juguen
1: d'aquesta manera, i ja no et parlaré, sí, bueno, home, de qualitat, llegeix-me demà i m'envies un WhatsApp,
0: vale.
1: Perquè em sembla que l'has agafat, allò que diuen el ràbano per la no sé què, no?
0: Per les hojas.
1: Per les hojas. Abans de deixar-me explicar...
0: Jo personalment prefereixo agafar les hojas que el ràbano, però bueno...
1: Jo també he saltat ràpidament a la meva iugular i, bueno, m'agradaria explicar-te que el que jo ja no entenc que sigui el sistema, sinó que és la filosofia. El Barça en aquests moments i la selecció, jo crec que han trobat una fórmula que és qualitat més pressió igual a Barça i Espanya. Això és el que demà titulo, perquè entenc que és filosofia. El sistema canvia, 4-3-2 en un moment determinat, el passes a 4-3-3, el passes aquí, el passes allà, amb aquest jugador, amb l'altre i tal. Però sí que és veritat que comparteixen 7 jugadors i que la base de la selecció és la base del Barça. Per tant, és normal que juguin més o menys igual i que i sobretot, que marca la diferència, ja et parlo de qualitat, que se li suposa a la pressió. És que, escolta, el primer gol de Lamine ve per una pilota que roba ell, al minut 3 ja està robant una pilota, el tercer gol ve d'una altra pilota que roben, que l'acaba i Orzaba la munta de qualitat. Vull dir-te, jo crec que han trobat una manera de jugar que funciona, que és la que també li funciona a Luis Enrique,
0: Sí.
1: Perquè allà hi ha qualitat i físic i pressió també,
0: Sí.
1: Llavors, abundant una mica amb el que deia el Dani, bueno, doncs crec que la selecció de Barça doncs tenen una filosofia bastant similar.
0: Va, ara Dani, ja no que ho compris el va, diari Dani, demà. Que tu... Sí, home, i tant que el compraré. Dani, que a tu t'agrada molt parlar de futbol, no del Balón d'Oro i d'aquestes conyes, no, de futbol. Explica'm, vinga, com ho veus tu això?
2: El tema de la selecció...
0: Home, clar.
2: Ah, sí, no, que sí, que juguen bé, que...
0: Que juguen bé és un 6.
1: Perdona, la pressió, Dani,
0: però a Wembley van jugar de 9 mínim.
1: Exactament.
2: No, bueno... Exactament.
0: Juguen bé, diu.
2: Però és que és veritat que, sobretot a la primera part, a vegades van alternant, no?, el joc una mica més de possessió. Per què? Perquè hi ha Rodri i companyia que intenten tenir la pilota, però quan la cosa es complica, que se'ls va complicar
0: sí.
2: a la segona part, al principi, doncs si han de jugar una mica més directe, sobretot amb Nico i quan hi havia Ferran Torres, també tenen aquesta opció. La primera part va estar molt bé, de Ferran Torres, doncs amb aquelles dues accions hagués pogut pràcticament sentenciar,
0: no ho
2: va fer, i a la segona part doncs ells van tenir, dos o tres, a la segona part ells van tenir la jugada del penal, que hagués pogut significar el 3-1 i que se'ls hagués complicat, però la sensació que tens és que Espanya, quan agafa la pilota en atac, Nico no va estar bé, Ferran, les desmarcades és descomunal a l'espai, passa que després la finalització no li surt, però quan la tenen en atac, hostia, la sensació de perill sempre la tens. Acompanyats de...

0: la defensa d'Anglaterra, que volen sortir amb la pilota jugada, i de moment encara han de practicar una mica més, eh? Perquè, escolta, van fotre tres errades de nassos, eh?
1: Clar, perquè els hi van a l'ADN, lo del patadón largo, escolta'm, per molt que ho intentin, Batlle, és bueno, santo i seny anglès, ja eh?
2: Fa anys que han anat els millors mestres d'aquí, sí, bueno, a ensenyar-los-hi, no, però...
1: Sí, ja, però...
2: Guardiola ens hem tirat 8 o 10 anys, i, escolta, i Arteta, i Iraola ara en el Liverpool...
1: Sí, però el tema és...
2: Emery és un altre futbol,
1: sí, però bueno, el sí. Tema és si tu els ensenyes a centrar els anglesos, o els hi ensenyes a centrar els que juguen a equips anglesos, que és diferent. És a dir, si tu l'ensenyes a Guardiol...
2: Clar, és molt diferent.
1: Sí, clar,
2: molt
1: si tu l'ensenyes a Guardiol la sortida neta de pilota, quan va a selecció juga amb Croàcia. Però clar, si tu no li estàs ensenyant a Gibson, perquè no l'entrenes, doncs el Gibson no sap treure la bola.
2: Són molts anys de jugar d'una manera determinada, és evident.
1: Correcte.
2: D'un ADN que porten, és evident.
1: Clar. Juego a seguir. A mi el que em va impressionar... Bueno, impressionar no, perquè impressionar és com que veus una cosa que t'agrada molt i que no has vist mai, eh? Sinó que em segueix impactant és lo de Rodri. Si la primera mitja hora de Rodri és... El partit el tinc jo a la mà des que l'àrbitre xiula en l'inici.
2: Sí, sí.
1: I es jugarà al ritme que jo vulgui quan jo vulgui. O sigui, és una cosa tremenda lo d'aquest jugador. Tremenda.
2: És que ho fa tot fàcil.
1: Tremenda.
2: Ho fa tot fàcil. Abans de rebre la pilota, ell ja està perfilat.
1: Sí, sí, sí.
2: És que a mi em sembla, Rodri, que ha millorat a Busquets. Mm. Han passat 10 o 15 anys, eh?
1: Sí.
2: Ahí estamos, eh?
1: Jo, quasi foto finish, eh? Aquí hem
2: bueno,
1: busquets Rodri,
2: no,
1: foto
2: estem
1: finish,
2: parlant,
1: eh?
2: Estem parlant d'un 9-90 contra un 9-91.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, després, el temps de motor, després no, parlarem del gran premi d'Azerbaiyán de Bakú, que va guanyar George Russell a Max Verstappen, per 0 segons una dècima. O sigui, doncs, entre Busquets i Rodri...
2: Ja veus, aquí ni foto finish.
1: Ja més
2: mateix.
1: O menys això.
2: A veure, ja t'he dit que estic hasta per cometre un sacrilegi, sí. Però és que és veritat. Busquets era més... Potser tenia... millor rendiment defensiu, no? Era un jugador que es posava molt millor entre centrals, des de darrere organitzava, però era més de contenció. Però és que aquest belluga la pilota cap endavant, eh?
1: Sí, sí.
2: A mi m'agrada molt.
0: Vull dir que... I fixeu-vos que el proper partit, que és demà, em fa l'efecte...
1: Sí, amb Croàcia, sí, Sevilla.
0: O amb el Barça, quan té la pilota, ell, el passe que fa sempre és a 3 metres. Fa un passe a 3 metres, li tornen, ell la torna a la dreta, a 3 metres. Sempre, o sigui, un canvi d'orientació de 30-40 metres, poques vegades ho veuràs. I així tot, sí. Ell té el control, perquè ell la toca a 3 metres, li tornen, a 3 metres, dona la volta, ara se'n va cap a l'esquerra, 3 metres, eh? Són passes de seguretat que ell els veu abans que altres jugadors, però que són de seguretat.
2: Aquí.
0: És molt difícil que falli, perquè són 3, 4, 5 metres la pilota, 3, 4, 5 metres, 3, 4, 5 metres,
2: sí, però...
0: i a partir d'aquí va donar la volta.
2: A mi em dóna la impressió de que sent veritat això que dius, i des de luego absolutament significatiu, amb aquests passes de 3-4, el tercer passe ha aclarat ja el joc.
1: Sí.
2: D'alguna forma ha aclarat els espais, ha bellugat el contrari, els dos contraris que el persegueixen, i en aquests moments ell agafa el domini de la situació. L'equip on juga ell agafa el domini de la situació. La veritat és que la primera part de l'altre dia va ser espectacular, va donar un gol també, o sigui, és que és molt bo.
1: Clar, el drama pels rivals...
2: És pilota d'or, tu,
1: clar,
2: pilota d'or, eh?
1: El drama pels rivals és que en l'actual sistema, en l'actual 11, de Luis de la Fuente... pel que sigui, ell utilitza dues peces. Aleshores, quan el Rodri veu que el rendiment és del 100 al... està baixant del 100 al 85, que és la fase final del partit, quan Espanya ja ha remuntat i està 2-3 i necessita conservar, aleshores treu el plàtan de Canàries i els anglesos tornen a desesperar-se, perquè qui governa el partit, Dani, aleshores, és Pedri.
0: Sí, però és curiós, eh? I això ja n'hem parlat a alguns

0: una altra ocasió, que és el que es parlava també quan Rodri va arribar al Barça, veient que a la selecció, doncs aquest encaix Rodri-Pedri, jo la sensació que tinc és que De La Fuente li va molt millor pel que ell vol al mig del camp que jugant Fabián,
1: home,
0: que en Pedri.
1: Per això,
0: hòstia, el Barça podrà jugar Rodri-Pedri? Evidentment que jugarà, perquè és una altra història, una altra pel·lícula. Però que Fabián li fa un treball que De La Fuente li va millor perquè treballa més defensivament, recupera pilotes, també arriba, i a Pedri, jo, la sensació, jo, demà jo crec que jugarà Pedri, però jugues contra Anglaterra i no el poses. Vull dir, bueno, està perdent una mica de protagonisme.
2: Probablement pel que dius tu, perquè pressiona segurament més, té un punt més de sacrifici i més recorregut de camp, més amplitud de camp. Fabián, encara que clar, sent té molta més per mi, Pedri.
3: Ja, però escolta'm una cosa, dos apunts sobre el que esteu dient. Digues. Dos apunts. Una, la frase "no el poses". Jo crec que hem de canviar, em dona la sensació, una mica el xip des de que hi ha 5 canvis. ¿Vale? És a dir, els entrenadors... La importància del titular, això és una cosa molt de futbolista, que ell sempre es vol veure a l'11, i soy titular i tal. Però l'entrenador ara ja té a disposició 11 i 5, 16 jugadors. I té 98 minuts, aproximadament 95 minuts, per distribuir-los. I escolta'm, potser ha arribat el seleccionador a la conclusió de que jo foto 40 minuts primers, o 50 o 60 a ple rendiment de Rodri, i 40 per darrere de Pedri, i treu-me la bola. Saps el que et vull dir?
2: Ara estic d'acord amb tu. La intervenció dels bons entrenadors es nota molt.
3: Clar.
2: Per suposat que has de tenir jugadors.
3: Home.
2: Però escolta, Espanya ha guanyat el Mundial amb jugadors que han sortit de Merinos, ¿vale? Ferran Torres a la mateixa final, tal. L'altre dia dos gols els van fer dos jugadors que van sortir de la banqueta amb Pedri, de director d'orquestra, que acabava de sortir també. Vull dir, ara un bon entrenador és aquell que belluga bé les peces i sap llegir dos, tres, quatre partits que juguen en el mateix partit. Estic d'acord amb tu.
3: Ja.
2: Llavors aquí, jo recordo que quan es va fer el dels 5 canvis, algun entrenador de Postín va arribar a dir, que no vull dir qui, doncs en recordareu segurament, diversos, van dir que això afavorien els equips petits perquè podien posar cama fresca.
3: Sí, és veritat. Lo que
2: podien posar cama fresca al minut 25 de la segona part i, coño, claro, nos ponen aquí tios que corren i nosotros estamos cansados. Això van dir tres o quatre tios de luxe. Jo vaig dir que no. Jo vaig dir que jo, si jo tinc 16 jugadors bons, cony, molt millor que tenir 11 de no gaire bons i 5 de dolents. No, i 5 de dolents, perquè els que sortiran de por són dolents. Per tant, i s'ha desmuntat aquesta teoria, no? Perquè, clar, amb bons jugadors frescos, sempre seran millor que 5 mals jugadors a tope.
3: Dani?
2: Com ho veus, això, Dani?
0: En qualsevol cas, escolta, mister, póngame d'entrada, eh? Póngame dentro.
3: Bueno, porque eso es lo que tenía el futbolista.
0: Es que claro, tú jugas contra Inglaterra, jugas la final de la Eurocopa, jugas la final del Mundial. Sí, no, ya surtirás.
2: Ya surtirás 20 minutos. Surs a la historia.
0: Sí.
2: No, y surs a la historia.
0: Sí. La historia.
2: El equipo es esta. Los 11 que ganaron son estos.
3: Pero es que eso es molt de futbolista. Eso al bàsquet no pasa, Dani. Això, el bàsquet no passa.
0: Bueno, no, perquè el bàsquet van fent rotacions cada segon i cada minut i pots anar canviant. És una altra pel·lícula. És una altra pel·lícula. El bàsquet, el handball i tot això.
3: Però és que el futbol d'11 s'ha acabat. El futbol són d'11, s'ha acabat. Ara el futbol és de 16.
0: Ah, sí.
3: És de 16.
0: Sí, però preguntes amb els futbolistes.
3: Ah, per l'egoisme.
0: A mi posa'm... amb l'onça que quan toquen l'himne i coses d'aquestes, posa'm allà.
3: Sí,
0: i si no...
2: Sí, no sigui que...
0: I si no, digue-li a l'Amin...
3: No.
0: Digue-li a l'Amin...
3: Que
0: sortirà 20 minuts a la segona part. No, tranquil, perquè el partit...
3: Escolta, Dani, que m'estàs parlant d'un tipus d'esportista que quan el Batlle posava un 4 o un 5 de qualificació, li demanaven explicacions. O sigui, què me cuentes?
2: És veritat que fa anys això passava, eh?
3: Quan

0: Ara truca el representant. Ara ja el futbolista ja n'hi ha que falta el telèfon. Ara et truca el representant i et fot el cap.
1: Però
0: és veritat, és veritat.
1: Ja sé que poso com a exemple Lamine perquè és el més llamatiu, no? Però que en línies generals, que potser això pot canviar d'aquí uns anys, que es pugui interpretar, que el jugador pensi que, bueno, que si no entra a l'inici, després, si té l'oportunitat, doncs pot ser, però d'aquí uns anys. Ara actualment, jo com a exjugador i coneixent una mica la mentalitat dels jugadors, escolta'm, et posa'm d'entrada i després si... quan quedi 20 minuts, 25 o 15, si en canvies, vale, no passa res. Però
0: en qualsevol cas, donant-te la raó, Dani, que és evident que és veritat, i jo també penso igual, i que ha de passar aquesta generació perquè la propera ho entengui com tota la vida, com ens ha passat en el periodisme, en el cine i els abogats, el mateix. T'has d'adaptar a noves tecnologies, t'has d'adaptar a una sèrie de coses, no t'adaptes, estàs mort. Bueno, doncs probablement això passi també en el futbol, o està passant ja.
2: Segur.
0: És evident que avui en dia un entrenador guanya partits,
2: Sí.
0: Intervenir. Com de la mateixa manera, és més fàcil equivocar-te fotent 5 canvis dolents que només fotent-ne 2. Sí. Perquè el que fas és canviar mig equip, Tu pots canviar mig equip?
1: Són
0: 5 de 10, Ho canvies tot?
1: Sí, però saps què passa? Que si estàs a la banqueta, tu no saps si entraràs o no. Perquè en té 10 o 12 per escollir. I tu no ho saps. I en funció del partit i del resultat i el que necessitin o el que demani en aquell moment el partit, l'entrenador, el seleccionador, farà el canvi adient. I potser en aquell canvi doncs no cal perdre per dominar. A millor cal posar un central. Clar, i el jugador això ho veu.
0: Sí, clar, perquè el partit requereix unes circumstàncies a cada moment. Ara bé, unes necessitats. És evident que estem parlant amb mentalitat antiga. Ahir Cristiano Ronaldo va agafar un rebot de no sé quina mida perquè no va sortir. I clar, i l'entrenador diu, és que tiene 41 anys, Tu creus que està per... És que tu creus que amb 41 anys es pot jugar 4 partits en 8 dies?
2: No.
0: O en 10?
2: Resposta,
0: al màxim?
2: No. Resposta, pues, no.
0: Pues llavors està bé, per mi està ben fet el que fa l'entrenador.
2: Per suposar que sí.
0: Però és evident que Cristiano Ronaldo no ho entendrà mai perquè és una figura, com no ho entendria Solsona perquè és una figura, ja
2: correcte,
0: està.
2: Correcte.
1: No.
2: Ah, no?
1: No, que jo
0: sí,
1: vaig...
0: Sí. Tu tallaves el bacallà allà on estaves, Sant Andreu era una altra pel·lícula. Parla'm de futbol, di la veritat, tu.
1: Sí, que la tercera temporada jo tenia 38-39 anys, doncs si hi havia algun partit que d'entrada doncs no em feia jugar, jo ho entenia com a professional, ho entenia perquè tenia una certa edat. El que no ho entendrà mai és Ronaldo, i li va bé, perquè ara ha descansat un partit i ara tornarà a jugar demà o demà passat.
2: Per cert, que no ens n'anem de polleguera. Abans heu dit una altra cosa que he pres nota. Ja sé que no juga cap equip català de primera divisió, no ha jugat mai, però m'ha d'igual, juguen al meu. Fabián, algo tendrá el agua cuando la bendicen, diu una magnífica dita castellana. Aquest tio, Batlle, és titular amb tothom. I clar, quan passa això, alguna cosa té. Saps? Vull dir...
0: Bueno, és que és un grandiós jugador, Escolta, si no fos Fabián...
2: És el de sempre, no porta fi, no porta tatuatges, no tiene piercings, no se pinta el pelo...
0: Ni estanyeix el cabell, ni estanyeix el de ros, m'entens? És veritat, el màrqueting... Bueno, és que veus una altra cosa que hem d'entendre. Mira, noia, a mesura que em faig vell, procuro entendre totes les coses, perquè és que m'agradi o no m'agradi, és així.
2: Sí.
0: O sigui, conya, a Iniesta i a Xavi el van deixar sense una pilota d'or,
2: Sí, al seu club.
0: Bueno, és igual, va guanyar el Mundial i Messi, que en tenia 6, li van donar el d'això. Que no, clar, llavors aquell any havia sigut el millor Messi. Aquell any, tota la vida sí, però aquell any, tenint a Iniesta i dalt dos companys d'equip que havien guanyat exactament el mateix que ell, que guanyen el primer Mundial de la història d'Espanya.
2: Mira que hem dit que no volíem parlar de la pilota d'or, Caso l'olla,
0: Bueno,
1: ho has tret tu.
0: No, però bueno,
1: has
0: ja m'has posat passió amb el Fabián, eh?
2: Jo he tret Fabián,
0: sí. Fabián. Bueno, no, clar, i Fabián l'has tret per què? Pel Pichichi?
2: No, perquè heu dit vosaltres, Pedri i Rodri no estan jugant junts a la selecció perquè Luis de la Fuente prefereix Fabián, i jo et dic, i no és l'únic Luis de la Fuente, és que allà on ha anat Fabián ha sigut titular indiscutible pel seu entrenador.
0: Doncs a més raó et dic que en condicions normals tindria que estar a la terna de guanyar la pilota d'or. Més elogi no puc fer.
1: Per mi, Dani. Per mi, jo ja ho vaig comentant quan ho pregunten, per mi el pilota d'or és Fabián. El que passa que no és mediàtic, no és un jugador el que jo miro, vull dir, escolta, quins requisits es necessiten per la pilota d'or? Hi han tres requisits i l'únic que els compleix és Fabián.
2: Sí.
1: És que havia fair play. Fair play, escolta,
0: absolutament. Sí, sí.
1: Ara, rendiment amb el seu equip. Home, ha rendit dintre de la seva posició. Clar, de la seva posició és al mig del camp. I ha rendit, sí, ha jugat, sí. Vale, molt
2: mira,
1: bé.
2: Mira, quasi, títols. Mira, títols, quasi no en té.
1: Títols, tots.
2: UEFA Champions League, Ligan, Copa de França, Supercopa de França, Supercopa d'Europa, Copa Intercontinental, sí, amb la selecció espanyola, Mundial de la FIFA. Alça.
1: Sis títols.
0: Sí, sí. Però no sortirà, és que no sortirà, si perquè no se'l creuen, ja. ni el PSG se'l creu.
1: Però els que voten han de seguir una línia. Una altra cosa és que, bueno, interessi més que sigui Lamine o que sigui Mbappé o qui sigui, perquè això fa ben més. Però si tu segueixes les normes i les regles, escolta, no hi ha discussió. Per mi no n'hi ha. I no vaig ni en contra d'Mbappé, ni en contra Lamine, ni en contra de ningú. Perquè d'aquesta manera, escolta, Messi, que era el millor del món
0: tota la vida,
1: durant 15
0: tota la vida,
1: anys,
0: ho ha sigut.
1: 15 anys, clar. Doncs als 15 anys hauria d'haver estat pilota d'or.
2: Això, aquest, 15, ha clavat, clar. El Dani ha clavat el raonament que escoltàvem aquí divendres, Grimaldo.
0: Està claríssim.
2: Que era exactament el mateix que acaba de donar. Per cert, una altra coseta.
1: Qui ho deia?
2: Grimaldo va dir en roda de premsa.
1: Ah, Grimaldo.
2: Clar.
1: Ah.
2: Diu, hombre, a mi Lamine, i si no Fabián. Diu, perquè si no és por los títulos... entonces se lo tenemos que seguir dando a Messi durante los últimos 15 años, ¿no?
0: És el mateix, entre Mbappé i Messi.
2: Per cert, heu vist el gol de falta d'aquesta matinada?
0: Un golaç.
2: Aquest encara no l'havíem vist, 76è gol de falta de Messi en la seva carrera. Però escolta, és que és una cosa de bojos. La comba
0: ajuda,
2: a l'escaire.
0: El porter ajuda.
2: Sí, el ara, porter que fa 2 metres.
0: Que boques.
2: Mora meva, està
0: avançat i tal. Però és un... A veure, jo no havia vist mai un gol així, a falta directa des d'aquí.
2: No.
0: Sobretot, potser sí que n'hem vist algun, però per l'esquadra, la comba que tu dius, el moment en què... I a més, si us fixeu, abans de dir la falta, està parlant amb un espectador com si es coneixessin.
2: I en un moment donat... En un moment donat
0: li falten les mans a la butxaca.
2: Es porta el dit a l'ull... I mirant a l'aficionat li diu, mira, com dient, mira el que vull fer. Saps?
0: Mira, no he filat tan prim.
2: Tio,
0: però sí que és veritat que està...
2: Us he passat el vídeo
0: amb les mans a la butxaca, com aquell que diu. Sí, per això t'ho dic.
2: Doncs fixa't, al principi del vídeo, quan piten la falta i comença a parlar amb algú de la graderia, en un moment donat
0: es
2: posa el dit a l'ull i li diu, mira, com dient, mira el que vull fer.
0: Mira el que vull fer,
2: planta la bola i la posa al segon pal per l'escaire, superant el porter de 2 metres amb una comba impossible.
0: La posa com vol.
2: És una...
0: Bueno, amb la mà no ho fa.
2: Avui jo veient el gol li deia al Víctor Llucià a la redacció, aquest tio amb 53 anys, amb el partit de Pachanga després de l'Asado, amb els seus cosins i 4 veïns, la fotrà igual. Perquè la fotrà igual, saps? Vull dir, això hi ha coses que no es perd.
0: No es necessita físic, per això.
2: Deia. L'altre dia li vaig fotre la bronca a l'Edu García, que hi ha confiança, per WhatsApp. Quan vaig escoltar que deien a la transmissió, recordareu que en la victòria d'Espanya davant d'Alemanya, en un moment donat, De La Fuente treu del camp Nico Williams i Ferran Torres i posa Àlex Baena i Mikel Oyarzabal. I Àlex Baena fa el 2-2 i Oyarzabal fa el 2-3. I els comentaristes deien, és

0: que le sale todo a De La Fuente. Es que le sale todo. Y yo le voy a expulsar por WhatsApp. ¿Y no será que sabe, Dani?
1: ¿Cómo que va? Ha tornat a passar.
0: ¿No será, claro, Dani, que no es que li surti a De La Fuente, sino que en sap?
1: Jo crec que en aquests moments hi ha tres entrenadors, eh?
0: A veure, Dani, després
1: al Valle. Dani.
2: Se suposa que en sap, perquè, escolta, porta, quan, 38 partits i no ha perdut, i no n'ha perdut cap, no sé els números, n'ha guanyat 28 o no sé, una barbaritat, i ha quedat campió, Escolta, potser no és tanta casualitat, és que també encerta. Segurament que en algun moment, sí, ara entra un jugador i li surt bé, sí, però els canvis els fa i, escolta, de moment sempre li han sortit bé, la veritat és aquesta. I sense fer soroll, perquè quan va arribar...
1: No, sempre li han sortit bé, no, sempre acertat.
2: Sempre acertat, li ha sortit bé.
1: Ara.
2: Acertat.
1: Sí, no, bueno, però acertat, acertat. No
2: és el mateix. Va arribar, ara sí. Quan va arribar a la selecció... No donàvem gairebé un duro, no?
0: Bueno, pues, escolta, bueno, no. S'ha demostrat que nosaltres anàvem errats perquè ell, amb la 19 i amb la 21, també va guanyar. Caramba!
2: Sí, sí.
0: Que, és que, mira, balanç del De La Fuente. Batlle, 51 partits dirigits, 39 victòries, 10 empats, 2 derrotes.
1: Amb 51 partits, 2 derrotes.
0: Dos derrotes.
1: Pues ja està tot dit. No cal, bueno, ja tinc jo.
2: I una per penals.
1: Ja està, clar.
2: I una per penals, correcte. Em sembla.
1: Bueno, no sé si està
0: comptabilitzada.
1: Contemplada com a empat o com a derrota aquesta. Però bueno, és igual. Tens raó. Va haver una derrota. Una de les derrotes va ser per penals amb una final, a més. Mm-hmm. Per tant, escolta'm, jo... Res més que treure'm el sombrero. Clar. Només diré una cosa, també, per fotre una mica de marro en el tema. Té el mateix problema que Fabián. Tampoc és mediàtic.
0: Bueno, m'és igual.
1: Tampoc va ser un jugador del montón.
0: És el meu entrenador i guanya.
1: No, sí, però és el millor.
0: I té un comportament impecable, que jo també ho demano.
1: Impecable.
0: Però ja està.
1: I un discurs més que impecable. Tot, ho fot tot bé.
0: A mi em deia algú, fixa't que a mi em deia algú, però li agraden els toros. Dic, qui? A mi no m'agrada. Tu imagina quin argument. Sí. Però és que és tauromac i no sé com es diu.
1: És que va pelat.
0: Que li agrada els toros. I a mi que m'importa que li agrada els toros. Jo estic parlant de l'entrenador. Un tio que és elegant, que porta el grup.
1: Dona bona imatge de la selecció. Se li ha faltat molt el respecte a De La Fuente.
0: Molt.
1: Jo recordo que en el Mundial vaig escriure una contraportada que es titulava Un respeto para De La Fuente.
0: Clar.
1: Li deien Mortadelo,
0: Sí.
1: Però, escolta, sense el menor rubor, tertúlies de premtany,
0: Sí.
1: Pim-pam i Mortadelo, sí, Mortadelo pues... aquí i allà. Pues no pot ser.
2: Mortadelo ha renovat fins al Mundial,
0: el
2: o no sé quan.
0: 2032, fins a l'Eurocopa de Turquia.
1: Ja no li diuen.
0: Absolutament.
1: Fenòmeno.
0: Absolutament. Jo l'únic que demano, perquè tampoc a mi no m'agrada una altra de les dites futboleres de tota la vida, això de... Ja, però després els resultats diran, bueno, pues a lo millor hem de començar a tirar 5 passos enrere dels resultats i tenir una miqueta més de paciència. Jo que sempre he vist amb admiració com primer en el futbol anglès i després en els esports americans, els entrenadors duraven el càrrec 10 anys, 12 anys i es jutjava la trajectòria i el que aportes, més enllà de que has perdut dissabte contra el Coventry o contra la Universitat de Houston. No sé si m'estic explicant. És a dir, De La Fuente perdrà partits perquè es perdrà.
1: Un dia es perdrà.
0: I aleshores el que s'ha de fer és jutjar el camí, no la derrota última. No sé si m'estic explicant, mestre.
1: Vale. Sí, t'expliques molt bé, però amb això ja no sóc tan optimista com amb el tema de reconèixer que els entrenadors i els incanvis i tot això. Hi ha coses que no canvien. Hi ha masses diners.
0: No canvien perquè no ens dona la gana de canviar-les.
1: No, perquè els que les han de canviar, potser el president de la Federació Espanyola, en aquest cas, té unes eleccions d'aquí 3 mesos. I resulta que la selecció ha perdut els últims 6 partits, ha hagut un escàndol de no sé què, i del Madrid no n'hi va cap. I a Madrid apreten.
0: Igual m'equivoco, perquè no el conec. Em dona la sensació que aquest president de la Federació Espanyola, nerviós, no és dels que es posa.
1: No, no.

0: Dic, no, no, no vull dir aquest. T'estic dient, les persones que decideixen, decideixen moltes vegades sota pressió. I abans posen els seus interessos per davant d'això. Però això pot passar amb un club, eh?
1: Ja, i tant.
0: De fet, ha passat.
1: I tant, i tant.
2: Passa jo l'únic que li demano, que no s'equivoqui, De La Fuente, que en aquests tres partits que queden, que faci debutar Roberto perquè pugi la clàusula.
1: No tinc cap... Bueno, per la clàusula no sé, que el farà dubtar, que el farà debutar, jo crec que no hi ha cap dubte. No tinc cap dubte, sí? Vamos. Jo no tinc cap dubte. Mira, mira.
0: Bueno, no, oi?
1: Mira,
0: no.
1: Mira. Hi havia gent,
0: que no el farà debutar, no?
1: De que jo crec que sí el farà debutar. Que trobarà el moment per fer-lo debutar.
0: Aquest sí que depèn del resultat a cada moment.
1: És important.
0: Més conjugador del centre del camp i tal.
1: És important.
0: El tercer porter jugarà.
1: No, el tercer no crec.
2: El Joan García, escolta, no el va cridar i no va pujar la clàusula.
1: Mira, Luis De La Fuente, una altra dada. Ha fet debutar a més de 50 jugadors en la selecció espanyola absoluta des de que va assumir el càrrec. Per tant...
0: Això no també tinc, ho té, perquè no la majoria els coneixia de les... De haver-los aportat ell a les seleccions inferiors.
1: Pues ja està.
0: Estic d'acord.
1: Pues ja està.
0: Però jo no tinc clar que juguin els 26 jugadors que han anat.
1: Probablement perquè el tercer porter és molt difícil.
0: Perquè jugui pues els 25. Han anat 26 menys un 25. Roberto Martínez possiblement és el número 24. Roberto Martínez.
1: Sí, però qui et diuen a tu que algun dels partits que queden, dels 3 per davant, no pots anar guanyant-los 4-0?
0: S'han de guanyar.
1: Sí, és veritat.
0: Aquí està el tema.
1: Aleshores se t'obre la finestra si tu tens una victòria còmoda perquè el nano jugui 15 minuts. Per què no? Depèn de les circumstàncies.
0: En el seu lloc pot jugar Oyarzábal, que l'altre dia no va jugar. Ja ha jugat Ferran Torres, està Fermín i està Olmo.
1: Bueno...
0: Depèn del sistema que vulgui.
2: I no hi ha Borja Iglesias.
1: No hi és, per això va Roberto...
0: Sí, però per això Borja Iglesias va jugar 6 minuts en el Mundial. Sí.
1: Correcte. Per cert, una altra fal·làcia. De tots aquells que deien que és que la selecció, que mira que la selecció han d'anar amb la selecció espanyola quan els clubs els paguen i després es trenquen. De La Fuente ha enviat a Eric García a casa sense lesió. Avui Eric García, ens ho ha informat el Víctor Llucià, ha passat proves a la ciutat esportiva Joan Gamper, del Barça. No té cap lesió. A la mínima que han vist el seleccionador que podia haver-hi algun problema físic, Eric García, cap a casa i em busco jo la vida.
0: Pubill, això està molt bé.
1: De lateral dret. Crido de Lenormand, de central. Però Eric, cap risc, cap a casa. Javi Fernández, no és el mateix, no és únicament a l'absoluta, Javi Hernández, a la Sots 21, que tinc una petita molèstia, no jugues contra Finlàndia avui a Barcelona, que et mirin els metges de l'Espanyol, que ells encara no han dit que té, però esperem que no sigui res.
2: Però Albert, amb Mbappé, que ha passat el mateix, que tenia unes molèsties, ja tothom ja estava especulant, bueno, és que no té res, el que passa és que com que ve el clàssic i tal, bueno, ja vol descansar. Escolta, partint de la base que tots els jugadors volen jugar amb la seva selecció, tots.
1: Sí.
2: I ara per prudència, escolta, ara Eric no té res, Javi Hernández veurem, i Mbappé, o sigui, tenia unes molèsties, i pot ser que potser no sigui res i d'aquí 2 setmanes pugui jugar. Però no entrem en especulació.
0: Llavors s'haurà d'aplaudir a Zidane. Però escolta'm, llavors ens haurem d'aplaudir a Zidane, sobretot els francesos i els del Madrid. Clar que sí. Però és que tot m'ha canviat molt. Aquest nou format de 4 partits en 12 dies és una autèntica bestiesa. Això va en contra de totes les normes del sentit comú. És una bestiesa. Si jo avui acabo un partit amb una punxadeta no sé on, tenir que jugar demà passat o l'altre, és de bojos.
1: Si t'apreten, si no et forcen, no has de jugar.
2: Però hi ha un
0: sentit comú, que és el que et deixo.
1: Doncs és el que estic lluant de La Fuente.
2: Hi ha un avantatge.
1: Digues, Dani.
2: Hi ha un avantatge. Hi ha un avantatge. Que ara, si tu tens unes petites molèsties i te'n vas cap a casa, et queden 2 setmanes per recuperar-te,
1: claro.
2: Cosa que abans no, perquè hi havia el partit.
1: Correcte. Aquesta matinada hi haurà una prova de foc per Ancelotti, i es diu Rafinha.

0: Va jugar 95 minuts l'altre dia en un amistós contra la meva segona selecció a Austràlia, a Townsville. Aquesta matinada que ve juguen a Brisbane, el mateix rival, contra la selecció australiana una altra vegada. A veure quan juga Rafinha. Lo lògic és zero patatero. No, lo lògic és zero patatero. Però ho veurem, però ho veurem, ho veurem.
1: No ho crec. No ho crec perquè està molt pressionat pels resultats seus.
0: Per
1: va fer un mundial miserable i contra Austràlia ja ho veus.
0: Em queden 40 segons, perquè la resta és acomiadar-vos i donar-vos les gràcies.
1: Però, tu manes.
0: Però, 150 Julián Álvarez, no? Valia? 150, no? Dani, finalitzar com finalitza Mikel Oyarzabal, què val?
2: La veritat és que Oyarzabal, escolta, té un peu gran, té un peu d'un 46 o no sé quant, i clar, aquesta picadeta la pot fer ell perquè té el peu tan gran. Jo no hagués arribat a fer-la perquè no hagués tocat la pilota. Foto broma.
0: Ja, teniu una cosa en comú ell i tu, que és la classe, i això se tiene o no se tiene. Saps?
2: No, la va picar de nassos. És que és un jugador que el veus i, hòstia, i a vegades dius, hòstia, sí, però no, sí, però no. I estem passant aquí 7 o 8 anys, sí, però no. Però al final és sí.
0: Ja. Mira, final és sí. Doncs al final és sí perquè repetireu, com sempre, ja van passant els anys. I, home, faltaria. Jo soy fiel al meu cacaulat de mis tejanos i al meu Dani Solsona, Mita, i al meu Joan Maria Valle, mestre. A tots dos, fins la propera, que serà quan vulgueu, que això és casa vostra. Cuideu-vos moltíssim.
1: Abraçada molt forta, Dani. A tu també, Albert.
0: Adéu, Dani. Adéu, Joan Maria. Gràcies. Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
3: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Soy ecológica. Quiero una estufa de biomasa.
6: Ferroli lo tiene.
7: Soy ecológico. Quiero aerotermia.
8: Ferroli lo tiene.
9: Soy ecológica. Quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
10: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli. Expertos en climatización. 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
0: 2:15 a tocar. Falten res, 2 minutets per arribar-hi abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló de 2 de 2 fins a les 6 clavades aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
11: Molt bones, Albert. Doncs mentre iniciarem el dia en el que Espanya guanyarà un altre partit, perquè és allò que diuen cuenta sus partidos por victorias, que m'agrada a mi aquesta frase, a mi aquestes frases m'encanten. Doncs això, doncs us parlarem de diverses coses, de sèries, per exemple. L'Òscar González m'ha dit que avui parlarem de sèries de MGM+, que vindria a ser Metro-Goldwyn-Mayer+, però que bé podria ser un password d'aquests que et demanen, que et demanen letres majúscules, minúscules, caràcters especials, números, signos de puntuación, dientes de dragón, escamas d'això, sangre de una virgen, cada cop ho fa més difícil, Pues, bueno, pues, tu poses MGM Plus i et surt d'aquesta. Bueno, pues, Legítima Defensa i The Westies, i moltes més coses, perquè tindrem recomanacions de llibres, de psicologia, de justícia, també parlarem amb el degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, molts, molts temes, a partir de 2:15 i fins a les 6, que us esperem a Nits de Ràdio. Que vagi bé!

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 29, i sí, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya. D'entrada, que ens deixa aquest dilluns 28 de setembre al marge del futbol, Víctor Llucià?
2: En bàsquet, jornada inaugural de la Lliga CB de rècord, la quarta més anotadora de tota la història, amb gairebé 95 punts de mitjana per equip. L'Ilerna a Lleida va aconseguir una victòria de prestigi a la pista de l'actual campió, el València.

0: President's Cup.
1: Doncs així és, Estats Units ha guanyat aquesta matinada la President's Cup a Medina, després d'arribar a la darrera jornada d'individuals amb l'aigua al coll, però va saber respondre a la jornada final amb el president Donald Trump donant ànims als jugadors a la sortida del tir de l'1. No podem dir que el suport del president potser hagi estat la clau, però sens dubte l'equip de Brandon Snedeker no volia passar del ridícul de perdre a casa després d'11 edicions consecutives guanyant el trofeu. 14 en total dels 16 disputats davant d'un empat i una derrota que va passar ja el segle passat. En aquesta ocasió el resultat final ha estat de 17-13, ni tan sols el notable avantatge de 3 punts amb què l'equip internacional arribava a la darrera jornada va ser suficient per canviar la història. Hi va haver més emoció i s'agraeix, però al final va ser el de sempre, que ahir ho sabem de memòria amb la remuntada dels americans. Un dels grans protagonistes va ser el jove Jackson Coibun, de només 21 anys, que va guanyar el seu partit davant Siwokim. Victòria clara i respecte pel rival, tot i que un aficionat ho va voler espatllar al partit de Scottie Scheffler davant Nico Echevarria. Davant el crit despectiu de l'aficionat al tir de sortida, Scheffler li va recriminar a l'aficionat i a l'arribar al green va concedir un pat de 10 metres a Echevarria al considerar que l'havien molestat des de l'inici. Sens dubte un detall molt important del número 1 del món, tot i pensant en la darrera Ryder Cup. L'equip internacional d'Ogilvy va sucumbir de manera dramàtica als individuals. Només van guanyar 2 partits de 12 possibles. Un balanç pírric desastrós, diria jo. També Europa va patir davantatge en els individuals. Només Ludwig Aberg va aconseguir guanyar el seu punt, però almenys els homes de Luke Donalds ho van poder arreglar. Es agarrapen mig punts que els hi va donar el títol. Veurem què passa ara a Dare Manor el 2027, el proper any, on els americans, sens dubte, buscaran la revenja de debò.
0: Sempre he pensat que en els tornejos que celebren a territori nord-americà, de President's Cup o de Ryder Cup, s'hauria de posar control d'alcoholèmia, En fi, Ángel Hidalgo suma un valuós segon lloc a l'Open de França.
1: Sí, el malagueny ha tancat de manera excepcional la darrera jornada del FedEx Open de França. El golfista espanyol va lliurar una magnífica targeta de 67 cops aquest diumenge per finalitzar segon solitari amb un total de menys 17. Ha aconseguit el màxim que es podia fer a Versalles davant un Matthew Fitzpatrick absolutament intractable que s'ha emportat el triomf amb un total de menys 20. Curiosament, és el primer segon lloc, ja sigui en solitari o compartit, del campió de l'Open d'Espanya del 2024. El premi més important per Hidalgo, però, és la classificació directa per disputar l'Open Championship el 2027. És a dir, per jugar a l'All Course de Sant Andreu, sens dubte un gran premi. Disputarà com a mínim el seu quart gran al bressol del golf. Ja va disputar l'Open el 2024 i 25, en les dues ocasions per ficar-se a través de la prèvia, i es va també classificar per l'US Open de Shinnecock Hills aquest any passat per idèntica via. La maniobra excepcional d'Hidalgo va també més enllà. El segon lloc en solitari era el catapult al lloc 34 de la Race to Dubai, cosa que significa que ja té assegurat la seva classificació per la gran final del circuit. Cosa que significa, com diem, que ja està classificat entre els millors, passi el que passi, doncs ningú el traurà ja dels 50 millors del rànquing, que han 4 tornejos per disputar i el play-off d'Abu Dhabi. Serà la segona participació a la final de Dubai, encara que encara li queda a veure si es juga a l'Emirat o a Sotogrande, un tema que parlarem una miqueta més endavant. També experimentarà un gran salt al rànquing mundial el jugador malagueny, que passa al lloc 318 del món i es fica als 200 millors del rànquing mundial en aquest 2026. El jugador anglès, el guanyador Matthew Fitzpatrick, de 32 anys i número 4 del rànquing mundial, no va tenir la seva millor actuació a la darrera jornada, però va saber gestionar la seva renda per imposar-se a l'e-golf nacional a les afores de París amb un total de menys 20. Fitzpatrick es manté com a número 4 del món, malgrat aquest resultat que encara el porta als llocs propers, però encara lluny de Rory McIlroy, el número 1.
0: També està protagonista a l'e-golf nacional a París, Eugenio López Chacarra.
1: Sí, deien que Hidalgo ha estat el millor espanyol, tot i que molt a prop d'un altre gran jugador com el mateix Eugenio Chacarra. El jugador espanyol ha estat tercer amb Leitan, Pavón i Bayán i un magnífic resultat en la seva primera visita com a professional a l'e-golf nacional. Amb aquest resultat manté la tercera posició a la Race to Dubai, encara que s'acosta una mica més, com dèiem, a McIlroy i Patrick Rick en el seu objectiu de lluitar pel títol del rànquing. De la mateixa manera, pujarà també a alguna posició al rànquing mundial. Concretament, es col·locarà el 55è per darrere de Matt Wallace i per davant de Corey Connors, que està jugant aquesta setmana la President's Cup, que estava jugant aquesta setmana. En definitiva, Chacarra està també una mica més a prop d'acabar l'any 2026 entre els 50 del món.

0: que li donaria accés també directe al màster d'Augusta, sens dubte el gran objectiu de tots els professionals. Chacarra ha arribat a estar a dos cops de Fitzpatrick en aquesta darrera ronda, però finalment no va poder mantenir el pols i es va conformar amb un bon tercer lloc.
1: El DP World Tour, ho apuntaves abans, ja té una seu alternativa en cas que no es pugui jugar a la Reis de Dubai a Dubai.
0: Efectivament, la inestabilitat que es viu a l'estret d'Hormuz en el conflicte obert entre els Estats Units i els seus aliats de la zona i amb l'Iran té molt preocupat el DP World Tour, que té previst celebrar els dos tornejos finals de la temporada a Abu Dhabi i Dubai, en ple centre de tot el conflicte. El DP World Tour ja ha decidit on es jugaria el torneig final de la temporada si finalment no es juguen els dos emirats, i l'escollit seria el Real Club de Golf de Soto Grande, que seria la seu tan sols del torneig final de la temporada, del 12 al 15 de novembre. Si finalment es decideix jugar, però aquests emirats no és del tot segur, una decisió que prendran en les properes setmanes el DP World Tour, que ha estat sondejant diverses opcions, i finalment sembla que Soto Grande és la més atractiva. Ja veurem què passa. De moment no hi ha oficialitat sobre el possible canvi de seu, una decisió que, com dèiem, es prendrà en unes setmanes veient l'evolució dels esdeveniments als Emirats. Ara mateix la intenció és que es pugui jugar amb total normalitat, però volen estar preparats per si el conflicte escala i cal moure's fora de Dubai.
1: Absolutament lògic. Sergio García també s'apunta a l'Open d'Espanya,
0: que celebrarà una nova edició al Club de Campo Villa de Madrid del 8 a l'11 d'octubre. La presència del golfista castellonenc se suma a la d'altres grans estrelles, com expansió com John Ram, que encara ho ha de confirmar, a l'espera del naixement del seu quart fill, Shane Lowry o Tyrell Hatton, el defensor del títol també Marco Penys, i el més granat de tots de l'Armada Espanyola, assegurant que l'espectacle serà tot del tot gran si també hi és a l'Espanyol. La tornada de jugadors com el castellonenc Sergio García suposa una gran notícia pels aficionats, que podran gaudir d'un dels jugadors que ha marcat la història del golf espanyol en els darrers anys. Sens dubte, seria un gran colofó que poguessin jugar alhora Sergio García i John Ram, tot i que això encara ho ha de confirmar el jugador basc.
1: D'ells a elles, el Ladies European Tour guanya la sud-africana Cassandra Alexander, amb les espanyoles lamentablement molt lluny.
0: Sí, la sud-africana ha aconseguit el seu tercer títol del Ladies European Tour, i el segon en un mes, el segon consecutiu, gràcies a una actuació magnífica a la darrera volta que li ha valgut la victòria al Buzzellati Ladies Open d'Itàlia, disputat al Club de Golf de Milano. La golfista de Johannesburg, de només 27 anys, ha signat una targeta final de 69 cops, menys 3, per acabar amb un total de 12 sota par, amb un avantatge de 3 cops sobre l'alemanya Sophie Hausmann i la debutant nord-americana Anna Morgan. Aquest triomf confirma l'excel·lent estat de forma d'Alexander, que tot just fa 4 setmanes es va imposar al KPMG Women's Irish Open, un any després d'haver aconseguit el seu primer títol del circuit a la República Txeca. Respecte a la participació espanyola, com deies, fluixa actuació de les nostres. La millor va ser la Amaya Latorre, al lloc 18è, amb un total de menys 3, mentre que Luna Sobron ho feia al lloc 36è, sent les dues úniques jugadores que van passar el tall a Itàlia.
1: El Santander Golf Tour triomfa en el torneig de dobles d'Anna Pina i Marina Escobar.
0: Sí, les andaluses s'han proclamat aquesta setmana campiones del Santander Golf Tour dobles, després d'una emocionant jornada final al Real Club de Golf de Pedreña. La parella, formada per la sevillana i l'almerienca, va saber sobreposar-se a un començament complicat per desplegar el seu millor joc a la segona volta i tancar el torneig amb un resultat de 8 sota par, 3 cops d'avantatge sobre les seves perseguidores. La victòria té, a més, un significat especial per les dues jugadores. Per a Pina suposa el seu primer triomf de la temporada, després de l'aconseguit al Club de Golf La Rabea, i li permet reforçar la seva posició al capdavant del rànquing del Santander Golf Tour. Per Escobar, que tornava aquesta setmana a la competició després d'un període allunyat dels camps per lesió, suposa la primera victòria de la seva carrera professional. Amb ella, portant la bossa d'Escobar durant les dues jornades, va estar la mallorquina Núria Iturriot, una de les grans referències del golf espanyol.
1: Caram, quin luxe. I acabem amb Golf Terramar, que és el nou campió d'Espanya d'interclubs masculí a Les Palmes.
0: Sí, la lluita pel títol va oferir emoció fins a l'últim cop. L'enorme igualtat entre el Club de Golf Terramar de Sitges i el Real Club de Golf de Castillo, defensor del títol, va portar la resolució del campionat fins a un final en què Eric Herbert i Álvaro Huidobro van quedar cara a cara amb la victòria dels seus respectius equips en joc, i el desenllaç es va fer esperar. Els dos jugadors van perllongar el duel final durant 3 forats addicionals, fins que Eric Hedberg va aconseguir finalment el buc que necessitava Terramar per certificar la victòria i proclamar-se campió d'Espanya en aquesta modalitat de clubs. Prèviament, l'equip català es va avançar al partit foursome gràcies a la parella Ignacio de Pineda i Álvaro Guerín,

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. El programa que fem per acompanyar-vos a les matinades ja de dilluns a dimarts 29 de setembre de 2026. D'ara endavant moltíssimes coses. Tindrem les sèries amb l'Òscar González. Avui parlarem d'intel·ligència del cervell i de com li podem treure partit en l'era digital, en l'era de les intel·ligències artificials, com podem fer que la nostra sigui, tregui el màxim rendiment. En José Agustín Gómez ens portarà nous llibres, com sempre, i en el tram despertador moltes més històries que ja quan estiguem encetant com a tal aquest dimarts 29. Des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: una setmana més fidel a la seva cita amb tots nosaltres tenim la persona que ens porta dues sèries. Quan li deixem? Perquè a vegades no li deixem temps perquè hem de parlar d'altres coses. L'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Fer, és que a veure, i tranquil que no et preguntaré pels Javis, que hi havia la tentació després de...
1: Encara no he vist la pel·lícula. Sí,
0: després del que ha passat aquest cap de setmana amb aquesta bogeria de xifres. Un cop més, i el Pablo ja ho escoltarà divendres, em sap greu dir, però acertant la xifra, em vaig equivocar per molt poquet del que ha fet de taquilla la pel·lícula, però el Pablo ja ho sap, que jo tinc mis fuentes i per això

0: Jo em trec una pasta cada any als Oscars i aquestes coses, perquè tengo mis fuentes. Però, no, no, clar, no podem deslligar. De fet, el Pablo comentava una cosa el divendres que tenia molta raó, que és que els Javis són molt coneguts, però si analitzàvem la seva trajectòria i ens centràvem en cinema, clar, havíem de parlar de La Llamada. Llavors, clar, és com de cop i volta, i la sensació que tenia és... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido aquí? Hay que mirar poc sèries i tal. Diu, ¿qué ha pasado aquí de La Llamada? Que ja li va fer gràcia a una pel·lícula tan, anem a dir, sublim, no? En tots els, bueno, aspectes.
1: Aquí hi ha una lògica evolució dels Javis, clar, perquè entremig, no, ja van tenir primer Paquita Salas,
0: sí,
1: però entre La Llamada i la Bola Negra, clar, hem tingut dos sèries com són Veneno i La Messias. Mm. Jo La Messias a mi no em va semblar tan bona com deia. Mm. És una sèrie bona. Però clar, jo de fet, quan es va estrenar no la vas veure. Jo la vas veure gairebé dos anys després. Mm. L'estiu del 25 la vas veure. I perquè és que el moment de la seva estrena, que és el mateix que està passant ara amb La Bola Negra, tot era un hype exageradíssim.
0: No, està clar.
1: Molt exagerat. I jo la vas veure, i La Messias és una bona sèrie, però no em va semblar tan extraordinària. Em sembla una sèrie que sí que puc veure l'evolució. Mm. I de La Messias a La Bola Negra tu veus l'evolució dels Javis. Mm. Ja la veies de Veneno, de Paquita Salas a Veneno, ja ho veies. Mm. Sí, aquella comèdia satírica del mockumentary que era la Paquita Salas, que és una cosa més limitadeta, que aquí, clar, ja la Veneno, ja veies un salt, i que es veien algunes de les constants que hem vist en endavant en les produccions dels Javis, i que òbviament han explotat absolutament amb La Bola Negra. Pensé que La Bola Negra és realment la primera pel·lícula dels Javis en què ells fan personatges homosexuals. Gais, en aquest cas. Mm-hmm. Netament gais. Mm-hmm. És la seva primera pel·lícula que fan personatges gais. Mm-hmm. Perquè els altres... Sí, és el món queer, però no és netament gay. Mm. Gay. I ells ja ho deien, que per ells ha sigut tot un experiment, no, es veure si serien capaços d'escriure personatges gais, a més, amb tres períodes històrics diferents, i sortir-se'n. Jo encara no he vist la pel·lícula, a veure si puc veure la setmana que ve, el cap de setmana que ve, perquè també 155 minuts t'imposa una miqueta.
0: No, home, clar. A mi se'm faria bola. No negra, no, bola. Tot el que passa de dues hores, clar, se'm fa bola.
1: Sí. Perquè entre els anuncis previs, ja, vas allà al cinema, ni que sigui primera sessió a les 4, surts gairebé a les 7.
0: No, és
1: a
0: dir, no.
1: També podem esperar el desembre, que és quan la pel·lícula estarà ja a Movistar, perquè ja sabem que Movistar és la productora de la pel·lícula. Mm. Ara tenim, sobretot tenim una estrena, no limitada, però sobretot tenim una estrena de cara a premis, Oscars, sí, etcètera, Globus d'Or...
0: Bueno, que vaig fer l'acudit de que no és tan poquites sales, perquè està en moltes sales, perquè clar, evidentment s'ha estrenat molt... És gravíssim,
1: és gravíssim.
0: Però bueno, aquest se farà molts euros,
1: No, ja han fet molts euros. Ha sigut la segona estrena més taquillera aquí a Espanya de l'any.
0: Sí, sí.
1: Se menciona la primera.
0: Bueno, la pel·lícula més taquillera, per mi, de com a pel·lícula, la més taquillera.
1: Hola, perquè la primera ja sabeu quina és,
0: sí.
1: I no és l'Odissea.
0: No. En fi, doncs anem amb la sèrie. És que la setmana passada no et vam deixar fer-ne dues, no va donar temps, així que aquesta setmana si tenim ganes de que ens facis...
1: Bueno, perquè de vegades ja saps, l'actualitat mana.
0: L'actualitat.
1: Mira, estem parlant, encara que sigui un tema propi de la secció del Pablo, però clar, els Javis...
0: No, per això t'ho he comentat, perquè precisament jo crec que en el cas dels Javis, i potser és paradigmàtic, no?, que toquen els dos
1: mitjans. I sobretot que es nota que han après, hi ha una evolució claríssima des de la seva primera pel·lícula, aquesta, lògicament, però sobretot hi ha una evolució de les seves pròpies sèries.
0: Sí.
1: I clar, tot això ajuda a crear, ja després tindré jo les meves sensacions quan vegi La Bola Negra, però és evident que els Javis han fet un salt sideral. Ja després veurem. Una altra cosa és la pel·lícula, si funciona, si no funciona, si té problemes, si realment és tan bona com diuen, això ja després, però que és evident que ells com a creadors audiovisuals, i mai millor dir l'audiovisual, doncs han fet un canvi i òbviament ara segurament tenen les portes obertes per fer carrera a Hollywood. I
0: bueno, és que s'està parlant de moltes nominacions,
1: I a més pel tipus de la vida de personatges, que també són una mica personatges, però pel tipus de creadors que són, sí, això agrada molt a Hollywood.
0: Sí. Que clar, jo li deia al Pablo, dic, Dic, a veure, és que se'n poden endur molts d'Oscars, perquè si ells dos, dic, perquè si estan nominats a guió adaptat, ells, a direcció, ells, a pel·lícula, crec que ells també formen part de la producció, per tant, se n'endurien un fotimer.
1: I, bueno, pel·lícula internacional, i espera que...
0: Ah, bueno, i pel·lícula internacional, serien quatre, exacte, quatre possibles.
1: Que no estigui nominada pel·lícula gran, diguem.
0: No, no, pel·lícula gran, per això et dic que podrien arribar a ser quatre, ells, ells dos. Després hi ha algun en específic que diuen de vestuari, que diuen de cançó, és a dir, que aquí hi ha moltes possibilitats i jo me n'alegro, ja et dic, després cadascú entra o no entra en la pel·lícula, però jo me n'alegro que hi hagi una producció que...
1: Que això és Mac Espanya a nivell cinematogràfic.
0: Absolutament.
1: No estrictament indústria Espanya, però sí que és Mac Espanya.
0: No, és fantàstic que pugui ser així.
1: Tampoc fem el compte de la lletera que d'aquí a que surtin les nominacions, primer tenen que superar la criba de la pel·lícula internacional, i ja després veurem al febrer, que suposo que sortiran
0: la shortlist,
1: les nominacions,
0: sí.
1: I clar, llavors veurem realment si la pel·lícula està arribant tan lluny com sembla, perquè de vegades també aquí, des d'aquí, ja va passar l'any passat amb Sirat, i al final Sirat es va convertir, doncs sí, la pel·lícula que va tenir una certa rellevància, però no tanto, és a dir que una cosa són els premis al març o a l'abril, al març en aquest cas, i una altra cosa són el soroll de quan s'estrena la pel·lícula al novembre.
0: Totalment.
1: Queda, bueno, en aquest cas el setembre, queda mucha tela que cortar. Però anem per les sèries que al final han quedat sense temps.
0: Yo he venido a hablar de mi libro y aquí el tiempo pasa,
1: bueno.
0: Hay unos pairas que van hablando y no, yo he venido a hablar de mi libro. A mí lo que hablo
1: temas.
0: El personal me la trae el pairo.
1: Me sacas temas, no me dejas hablar de la serie y al final mucho me dices que tengo dos y luego solo tengo una. Encara que tot això aquí, tot el que sigui parlar i parlar d'això,
0: ens encanta
1: entretenir aquesta gent a la matinada.
0: Ens encanta. Si jo només dic als nostres oients que quan quedem per fer un cafè i un croissant, acabem parlant de sèries i de tot, o sigui que ja és això. Bueno, doncs va, quina és la primera que tries?
1: Doncs mira, avui parlem de dues sèries d'una cadena que és relativament nova. Bueno, és nova en el nombre, però en realitat ha tingut molts noms abans. És una cadena de cable que depèn de MGM, de Metro-Goldwyn-Mayer, però ja sabeu que Metro-Goldwyn-Mayer va ser comprada per Amazon Prime. Doncs ara tenen... És com Hulu dins de Disney.
0: Sí,
1: no? Hulu és la cadena de cable dins de Disney, doncs la cadena de cable dins d'Amazon Prime, encara que avui cable plataforma podríem dir que és gairebé el mateix, però bueno, si ens posem a fer distincions, el Hulu d'Amazon Prime Video és justament aquesta nova cadena que és MGM Plus.
0: Val.
1: Bueno, MGM Plus.
0: Sí.
1: Perquè si ho diem correctament.
0: Sí, sí. MGM Plus. Si li vaig dir, si li vaig fer dir al Pablo Mérida Resident Evil, aquí hem de dir MGM.
1: Si no és MGM.
0: Efectivament.
1: Bueno, però en aquest sentit és una cadena, és una cadena de cable, i darrerament estem veient bastants sèries. De fet, aquí a Espanya la lògica diria que hauria d'anar a Prime Video, però Prime Video està dins dels seus channels, no forma part del catàleg de Prime Video. És a dir, tu pots veure les dues sèries d'avui, la primera no, però la segona sí, la pots veure, la segona sèrie la pots veure a Prime Video, però a Prime Video et deixa veure el primer capítol gratuït, però la resta els tens que llogar als channels. I altres sèries que hem vist i que, per exemple, estan arribant, per exemple, Història de dos ciutats, pues, l'has de veure a MGM o comprar-la a través de Prime Video. La primera sèrie que en parlarem ara, Legítima Defensa, diguem el seu títol ja directament, aquesta la tens a Movistar Plus.
2: Un abogado novato.
3: Todos somos iguales ante la ley.
4: Yo no creo que la ley trate a todos por igual.
2: Contra el bufete gigantesco.
5: ¿Leo te ha despedido?
6: Tuve una discusión con él.
5: ¿En tu primer día?
2: ¿Dónde trabaja su novia?
7: He llamado a todos los bufetes decentes de la ciudad.
8: ¿Y si fuera uno no tan decente?
9: Jocelyn Stowe.
10: Necesito un caso de verdad.
11: ¿Un caso de verdad?
12: Es el tipo que vimos en el hospital.
13: Mató a Donnie Ray Black. Y tú y tu cliente lo sabéis.
14: Puedo llevarte a un lugar seguro.
15: Ellos lo mataron.
16: ¡Parad los dos!
0: Solo hay un... Home, el ritme té molta... Ai, el tràiler té molt de ritme. Què tal està?
1: Doncs ha estat una sèrie entretinguda. Per fer una mica de prehistòria, està basada en una novel·la del supervendes John Grisham, que aquí no sé per què diem John Grisham, quan és Grisham. I de fet ja es va fer una pel·lícula, si recordeu, a finals del segle passat, dirigida per Francis Ford Coppola, que està protagonitzada per Matt Damon i Claire Danes. De fet, malauradament, jo fa poc vaig veure la pel·lícula, vaig tornar a veure perquè la van fer a un d'aquests canals per la nit, i de sobte vaig dir, coi, doncs van fer una minissèrie a Movistar Plus, ja fa temps, eh? Estic parlant de la minissèrie, va estar a principis d'enguany, perquè la sèrie és el 25. I vaig dir, pues, mira, vaig a veure la minissèrie i faig comparacions. No

0: feu comparacions perquè són odioses. Va, la pel·lícula continua sent superior a la minissèrie perquè la pel·lícula explica realment de què va la novel·la. Mm-hmm. La sèrie es pren moltes llibertats.
1: Val.
0: Moltes llicències, com dirien avui en dia. Començant pels personatges, començant pel cas... el cas a la minissèrie és el de menys, al final, perquè ja succeeixen moltes coses. Hi ha moltes trames, moltes subtrames, potser masses per una temporada de 10 episodis. Val a dir que la sèrie està renovada per una segona temporada, que suposo que serà un altre cas nou. Però val a dir que, a principi, també em costava empatitzar amb el lector que interpreta el protagonista. Perquè així com Matt Damon, el jovenet Matt Damon del 97, que és l'any de la pel·lícula, pensem que és la pel·lícula anterior que va fer Matt Damon a Salvar el Soldado Ryan, quan sí, encara no era tan conegut. Doncs li anava molt bé el personatge a l'actor. Aquí, el personatge, li han canviat la filosofia, li han canviat l'essència, i han posat en un actor que també és molt jove, però que ja el doblatge també ho deixa entreveure. Per mi, pel meu punt de vista, per dir-ho en castellà, és un poco xuleta.
1: Val, val, ja t'entenc. I llavors perds aquesta capacitat de que et caigui més o menys bé, no?
0: Sí, no m'acaba de caure bé el personatge. Clar. Però bueno, al final t'acabes acostumant perquè són 10 episodis. Mm-hmm. De fet, el personatge, hi ha un personatge que hi havia a la pel·lícula que interpretava Mickey Rourke, quan Mickey Rourke encara no havia fet totes aquelles operacions estètiques que li van sentar tan malament,
1: sí.
0: I quan encara tenia un cert predicament a Hollywood, doncs va fer un paper secundari que aquí... a la sèrie l'han canviat, l'han convertit en dona i el personatge té molt més gràcia a la sèrie que a la pel·lícula.
1: Val.
0: Perquè el personatge, no perquè sigui dona, sinó perquè la volada que li han donat és molt més interessant com a personatge d'una sèrie. Llavors, el cas és més o menys similar, és a dir, una dona que denuncia una companyia d'assegurances per la mort del seu fill perquè va morir de leucèmia i no li van voler cobrir la malaltia dins de la pòlissa.
1: Val.
0: I finalment el noi es va morir es va morir, no explico més coses, perquè clar, s'han pres llicència respecte a la novel·la i està aquí poden leer. Els que hagin vist la sèrie ja saben de què estic parlant. Llavors, la sèrie és molt dinàmica en aquest sentit, però és dinàmica perquè l'han fet dinàmica, no perquè la matèria prima s'hi presti. La matèria prima que expliquen a la sèrie, el cas es dilueix ràpidament. El pas que fa és que omplen la sèrie, els 10 capítols, amb temes, amb personatges nous que apareixen, en particular el que interpreta el John Slattery, que vam veure a Mad Men, amb un personatge molt atractiu, molt el villano de la sèrie, però que s'aparta bastant del que s'explicava a la novel·la i a la pel·lícula. Llavors, si tu vols veure Legítima Defensa per una sèrie per entretenir i oblidant-te absolutament tant de la novel·la com de la pel·lícula anterior, és una opció molt vàlida i que segurament la gaudiràs. En aquest sentit, perquè és una sèrie que ja com escoltàvem pel tràiler, és dinàmica, es trepidant, passant coses i fins al final, encara que un final ja te'l pots albirar una miqueta, funciona. Veurem la segona temporada, però bueno, aquesta és una de les apostes que ha fet MGM Plus.
1: Bueno, Plus, sí, és que ja ens liem, sí.
0: Sí, MGM Plus, en aquest sentit, MGM Plus, i que podeu trobar, que podeu jugar, podeu trobar això perquè Movistar la va comprar independentment de que després les sèries de MGM Plus anessin a Prime Video. Llavors, trobarem altres sèries de MGM Plus que estan a altres plataformes.
1: Val.
0: La segona sèrie, aquesta sí que la podeu trobar a Prime Video, és que està a Channels, podeu veure el primer episodi gratuït, però la resta heu de pagar un suplement. Una sèrie de mafiosos irlandesos.
1: Val.
0: Que això et penses tu, ui, mira, Peaky Blinders. Bueno, no necessàriament, perquè Peaky Blinders era als anys 20-30 i aquesta sèrie ens porta als 80 a Nova York.
1: Val.
0: Ja sabeu que la població no nord-americana o descendent d'europeus més gran que hi ha a Nova York és la irlandesa. Però no només a Nova York, a Boston. Pràcticament
1: de Chiles i tot això. Sí
0: que la costa est, la gran part de la població és d'origen irlandès.
1: Italians també n'hi ha molts, però
0: italians. Llavors aquí tenim una pugna entre màfies, una màfia irlandesa amb una màfia italiana a Nova York, al barri de Hell's Kitchen.
1: Ah.
0: Quan s'està construint un nou centre cultural, I clar, i aquí, clar, s'està construint, això significa, és com pensava, com passava a West Side Story, que el punt de partida de la obra teatral és que s'està construint el Lincoln Center i s'està, diguéssim, fent espai en el que era l'East End de Nova York, de Manhattan. Clar, quan hi ha una d'aquestes obres faraòniques, aquí hi ha molt diner pel mig, molta influència. I clar, bandes irlandeses i bandes italianes pugnen pel diner. Aquesta sèrie es titula The Westies.

0: Sèrie que, diguéssim, la LAM, diguéssim, la manera d'atrapar-te és amb els seus dos actors secundaris, que són, per una banda, J.K. Simmons i, d'altra banda, Titus Welliver. Clar, que estan molt per sobre dels actors protagonistes. Ara, tots dos són protagonistes, però diguéssim que estan molt per sobre dels actors joves que no són tan coneguts. Clar, J.K. Simmons, l'hem vist, el redactor cap del periòdic d'Spider-Man, la trilogia del Sam Raimi, l'hem vist a moltes pel·lícules, l'hem vist a Whiplash, l'hem vist a moltes sèries, també. I, Titus Welliver és Bosch, és Harry Bosch, sempre serà Harry Bosch.
1: Sí.
0: I aquí l'un interpreta en Simons, interpreta el cap d'aquesta banda irlandesa, i en Welliver interpreta un policia que està més o menys comprat per aquesta banda, però que encara li queda una miqueta d'integritat. Llavors aquí hem sentit noms, la banda Gambino, la família Gambino, John Gotti, que estem parlant d'una de les principals famílies mafioses de Nova York de tota la vida. I estem parlant dels inicis dels 80, quan John Gotti intentava ser, encara no era el líder dels Gambino, però que amb el temps ho serà. John Gotti, del qual John Travolta va fer una pel·lícula al respecte, i que està a la presó, no John Travolta, John Gotti. Doncs estem parlant de bandes mafioses, també hi ha els Veronese, de Lucky Luciano, etc. Estem parlant d'història de Nova York.
1: Sí, totalment.
0: L'història de Nova York està arraigada en el tema de les bandes mafioses. Això ja ho va veure ja en Gangs of New York, la pel·lícula de Martin Scorsese, que també parlava de bandes irlandeses en el Nova York del segle de finals del segle XIX. Estem parlant d'una sèrie d'això, que ja el punt de partida és això, màfies enfrontades entre si, la policia que intenta fer el que pot, l'FBI que intenta posar ordre, òbviament la policia mig comprada. Com
1: aquí t'anava a dir, que entenent que sempre hi ha membres comprats per totes les bandes.
0: I després tenim això, el cas de, diguéssim, l'atractiu de que tenim els dos grans actors que interpreten els dos papers que no són estrictament principals, però que d'una manera o altra sí que focalitzen l'acció, i fins a cert punt, especialment el paper del J.K. Simmons, dona com aquest cap de la banda irlandesa que va, ja veureu, si veieu la sèrie, que va de muchos bandazos, i hasta aquí puedo leer. El problema de la sèrie, que és molt entretinguda, és, estaven sentint aquí el tràiler, sí, Brendan Cahill, bueno, és Cahill, però bueno, ho deixarem estar, però clar, ja sabem que les bandes irlandeses a Nova York, doncs d'una manera o altra han tingut també relacions, especialment al segle XX, amb l'IRA. I clar, aquí han volgut ficar una subtrama amb l'IRA, que està ficada en calçador.
1: Ja.
0: Però molt calçador. És més, tu treus aquesta trama de l'IRA, la treus aquesta trama i la sèrie continuaria funcionant exactament igual. I potser és la pega que jo faig a aquesta sèrie. Westies, The Westies és el títol de la sèrie. Westies perquè els personatges són del West End de Manhattan, de Nova York. Així és molt entretinguda, segons els cànons de les sèries mafioses, del que hem vist, òbviament està a anys luz de Los Soprano, òbviament, i d'American Gangster i d'altres pel·lícules i sèries que tenen que veure en aquest món, però és una sèrie entretinguda. Jo la veritat és que la vaig veure a l'agost, és entretinguda, de bon passar en aquest sentit, no és massa ambiciosa, sí que té cap problema d'una trama amb l'Ira que tu la podries treure i funcionaria perfectament, els personatges joves no tenen el carisma dels veterans, però bueno, si tampoc les teves ambicions, les teves expectatives no són massa elevades, per passar les nits d'estiu, quan jo vaig tenir nits caloroses, doncs ja fa el seu servei i qui sap si tindrà nova temporada, encara que a priori no ho sembla.
1: Bueno, pues no tindrem de Lefties o de Easterns o de totes aquestes coses.
0: De Easties
1: que també.
0: Lefties és una botiga de moda, no?
1: Sí, és veritat, sí. Bueno, igual ara hem donat idees. Bueno, en qualsevol cas, aquí, si em fan sèrie, aquí en parlarem amb l'Òscar González, que totes les setmanes, doncs, ell les va veient i es va organitzant, i me les va posant en parelletes per poder analitzar i per poder anar veient totes elles.
0: I sisplau, posis al dia a Cavilla, a Solomankind, posis al dia a la quarta de Strange New Worlds, que tenim ganes de parlar.
1: Sí. Jo et poso de deure és la de Futurama, que m'està encantant.
0: I a més, ja van ja a la mitja, ja porten ja dos episodis, no? De la catorzena.
1: De la catorzena, sí. Fabulosos. Good news, everyone! Que sempre diu el d'això, meravellós. Doncs, Òscar, t'esperem la història i la propera setmana.

Va passar el dia com avui, 29 de setembre de l'any 1986. New Order llançava Bizarre Love Triangle. El grup britànic, format a partir de les cendres de Joy Division després de la mort d'Ian Curtis, publicava aquell dia aquest senzill que, amb el temps, es convertiria en un dels temes definitoris de la música electrònica i el synth-pop dels anys 80. La cançó inclosa al seu àlbum Brotherhood combinava la melancolia característica de les lletres del grup amb una producció lluminosa i ballable, construïda al voltant de sintetitzadors i seqüenciadors que reflectien la creixent influència de la música de ball de Chicago i Detroit en el so de la banda. Curiosament, Bizarre Love Triangle no va aconseguir en el seu moment un gran impacte comercial immediat, però amb els anys s'ha convertit en una de les cançons més reconegudes i versionades del catàleg de New Order, gràcies en bona part a la inclusió en nombroses pel·lícules, sèries i remescles posteriors. El tema també exemplifica de manera perfecta la transició que va viure el grup des dels orígens foscos i post-punk de Joy Division cap a un so més obert a la pista de ball, sense perdre, per això, la càrrega emocional de les seves lletres. Recordem així que va ser un dia com avui, un 29 de setembre de l'any 86, que New Order llançava Bizarre Love Triangle.